Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dilluns, dia 5 d'octubre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la convocatòria d'eleccions generals del dia 29 de novembre. Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, ha anunciat aquest matí convocatòria d'eleccions generals anticipades per al dia 29 de novembre, unes eleccions que coincidiran amb la celebració de la Festa Major d'Hivern de Sant Andreu de la Barca. I avui parlarem amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap, perquè ens faci balanç de la tempesta que va caure aquest cap de setmana a Catalunya i també a Sant Andreu de la Barca, i que va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, això sí, sense incidències remarcables. I avui arrenca una nova campanya de la vacunació de la grip i de la Covid-19, amb atenció especial als majors de 80 anys i als infants. Avui ens acompanyaran Toni Martín, infermera pediàtrica i referent de vacunes, i Marta Ginés, infermera referent de vacunació d'adults. Ens explicaran, doncs, com funcionarà aquesta campanya a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Pedro Sánchez ha convocat les eleccions generals anticipades per al dia 29 de novembre. El president del govern espanyol ha anunciat aquest dilluns la convocatòria anticipada d'eleccions generals, una decisió que posa fi a la legislatura abans d'hora i obre un nou escenari polític en menys de 2 mesos de la cita electoral. Sánchez ha comunicat la decisió després d'uns dies marcats per la incertesa sobre la continuïtat de la legislatura i per les dificultats de l'executiu per mantenir una majoria estable al Congrés dels Diputats. La convocatòria electoral comportarà la dissolució de les Corts Generals i l'activació del calendari previst per la legislació electoral. La cita a les urnes serà el diumenge 29 de novembre, quan els ciutadans escolliran els nous representants al Congrés dels Diputats i al Senat. Aquestes són declaracions de Pedro Sánchez.
2: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja, de transformación, de transición. Una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella.
1: Amb la convocatòria d'eleccions s'inicia ara una intensa cursa electoral. Els partits hauran de concretar candidatures i programes i definir les seves estratègies per afrontar unes eleccions que poden redibuixar el mapa polític espanyol. L'habitatge, el cost de la vida, la situació econòmica, els serveis públics, les relacions entre Catalunya i l'Estat i la política de pactes es perfilen com algun dels principals assumptes que marcaran el debat durant les pròximes setmanes. La campanya també està condicionada per l'aritmètica parlamentària. Les últimes legislatures han evidenciat la dificultat d'assolir majories absolutes i han convertit els pactes entre formacions en una peça determinant per arribar a la Moncloa. El 29 de novembre, per tant, els electors tindran novament la paraula. De les urnes sortirà la composició de les noves Corts Generals i una nova correlació de forces que determinarà qui mantindrà opcions de formar el pròxim govern d'Espanya. La jornada electoral del 29 de novembre coincidirà també amb la celebració de la Festa Major d'hivern de Sant Andreu de la Barca.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La pluja sembla ser que no ens abandonarà de cara als propers dies, però volem fer balanç de l'entempesta del passat cap de setmana i volem fer amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
1: Bé, la pluja que no ens abandonarà en els propers dies, després farem una mica de previsió del que ens espera de cara a les properes hores, però sí que hem de fer balanç del cap de setmana, una tempesta que també s'ha fet notar a Sant Andreu de la Barca. Ja avançàvem aquest diumenge, Carlos, a través de la pàgina web i les xarxes socials, que s'havien acumulat uns 84 litres per metre quadrat a la ciutat, a la pluja que va caure dissabte nit i diumenge.
3: Pues sí, pues el total al final aquí en el episodio en San Andrés pues fueron 84 milímetros, o como decía, litros por metro cuadrado, y la verdad es que, bueno, pues viendo registros de otras zonas, sobre todo litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona, pues hemos de decir que aquí fue una lluvia muy bien caída, con un registro que es abundante, son 84 litros, pero repartidos, pues vamos a decir, más o menos empezó a llover con cierta intensidad a las 8 de la tarde o algo así, y más o menos la intensidad así un poco fuerte se mantuvo hasta las 2 o 3 de la madrugada, así que hablamos de 7 o 8 horas de lluvia, 80 litros, así que no vemos pues unas intensidades demasiado elevadas en ninguna parte del episodio. De hecho, la intensidad más alta fue de 100,2 milímetros hora, registrada a las 9 y 50 minutos, la intensidad elevada, pero repito, esta intensidad siempre es algo muy puntual de ese momento justo, y si hacemos pues un poquito pues el balance de todas las horas, pues nos salen aproximadamente a unos 10 litros hora, que es una muy buena intensidad, con lo cual aquí pues no tuvimos un episodio demasiado destacado en cuanto pues eso, ni a cantidad ni a intensidad de la precipitación.
1: Una precipitació que hem de sumar a la precipitació que vam patir també a inicis de setmana, concretament el passat dimarts.
3: Pues sí, otros 66,6. Entrábamos en una dinámica la semana pasada de tiempo inestable y bueno, la verdad es que estamos teniendo constancia pues prácticamente a diario, ¿no? Unos días más, otros días menos, ya lo comentábamos el viernes, que había llovido pues toda la semana. Pero evidentemente pues esa tormenta de que nos dejó 66,6 litros pues prácticamente pues fue el grueso de la semana pasada. Este fin de semana pues otros 84 milímetros, y bueno, pues como decías también un poco al principio, pues parece que esta tónica seguirá gran parte también de esta semana.
1: De cara als propers dies, les properes hores, Carlos, quina és la previsió que tenim?
3: Bueno, pues esta mañana ya está lloviendo con intensidad, y de hecho pues se pueden acumular cantidades relativamente importantes, ya está sucediendo en puntos del Vallés, con registros ya muy abundantes. Además, en esa zona hemos de decir que también fue una de las más afectadas el fin de semana, y por poner algunos registros y tenerlos presentes, tenemos pues casi en esas zonas valores durante esta tormenta que aquí nos dejaba a nosotros 84, pues tenemos valores superiores incluso a 250 litros. Vilassar de Mar, 288, Mataró, 254, Granollers, 248. O sea que hoy otra vez está apretando allí mucho la precipitación, y ya venían pues de este episodio del fin de semana con un acumulado, pues prácticamente podríamos decir que fue la zona cero.
1: Sobre, Carlos, sobre aquesta tempesta que vam patir el passat dissabte, El que últimament sembla ser que compliquen aquestes previsions, el fet de que una tempesta, no podem estar 100% segurs que ens caurà doncs, la pluja més o menys estimada en un lloc concret, com per exemple Sant Andreu de la Barca. Veiem que a prop de Sant Andreu de la Barca, o més o menys a prop, Cornellà, l'Hospitalet, va patir i força, d'altres poblacions, com per exemple Sant Cugat el dimarts de la setmana passada. Vull dir que és difícil de preveure exactament la quantitat que pot caure en un lloc concret.
3: Exacto. Cuando hablamos de tormentas, hemos de entender que a veces los núcleos de tormentas son de escasos kilómetros, con lo cual, bueno, pues la afectación en unas zonas y otras pues puede variar mucho en cuanto pues eso, a intensidad y a acumulación de precipitación. Pero he de decir que lo del fin de semana estuvo muy bien previsto por los modelos meteorológicos. Nos marcaban claramente que las zonas donde se producirían los acumulados más importantes eran litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona. Y si vemos el mapa de acumulados una vez pasado y comparamos con el mapa previsto de acumulados, pues prácticamente son un calco, con lo cual la previsión de alguna manera salió, yo creo, desde mi punto de vista, muy bien en cuanto a donde estaba previsto, pero evidentemente ya a nivel local, de irnos a si en un municipio o en otro, pues la cantidad será mayor o inferior. Es muy complicado porque son tormentas y hemos de entender que ya el propio mecanismo de estas pues tiene dado por la irregularidad en la precipitación.
1: Doncs, Carlos Lara, seguirem atentament de cara a les properes hores i els propers dies aquestes previsions del temps, i gràcies una vegada més per aquestes, no només previsions, sinó aquestes dades que s'analitzen des de Meteosap. L'episodi de tempesta va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, sense incidències remarcables. Aquesta és la bona notícia. Carlos Lara, gràcies. Fins la propera.
3: Hasta la próxima.
1: La tempesta, com dèiem, va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, una tempesta que no va registrar incidències remarcables al municipi. Hem de recordar que es van ajornar i suspendre doncs, activitats previstes, com la 15a edició de la cursa de la tardor, també la fira al carrer, també els balls de saló previstos en el casino, i pel que fa al Centre Cultural Andaluz, va suspendre la processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca del Rosario 2026, tot i que va mantenir la celebració de la missa a la parròquia. Diumenge es van suspendre les activitats de la Jugoteca Ambiental i també el Cine Xic. També es van suspendre els trens de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i també de Renfe des de les 8 de la tarda fins a les 2 del migdia del diumenge. Com dèiem, una tempesta sense incidències remarcables a Sant Andreu de la Barca. Bombers van haver d'actuar pel risc de la caiguda d'un arbre a la plaça Font de la Roda el diumenge, però sense incidents. És doncs el que va succeir dissabte a la tarda i fins diumenge al migdia, la tempesta doncs, que va patir Sant Andreu de la Barca, com també altres poblacions del Baix Llobregat i altres poblacions catalanes, tot i que la incidència aquí a Sant Andreu de la Barca va ser menor respecte a altres ciutats, com també hem escoltat avui amb aquesta previsió, amb aquesta connexió amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martí. Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana. Molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toni Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
4: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després el 26 d'octubre ja començarem la resta de grups, vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis i embarassades, i infants de 6 mesos a 5 anys i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
1: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grup de risc?
4: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat, doncs, és, tenen més risc d'encomanar-se la grip i el Covid.
1: A quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
5: Doncs, Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
4: En què tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
5: Sí. I parlo de més, serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
1: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
4: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. Això és,
5: sí,
4: molt important.
5: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni, doncs, com a mètode de protecció també.
4: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
5: Exacte.
4: I els estudiants també.
1: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és,
4: sí,
1: molt i molt recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o
5: sí,
1: han de demanar cita?
5: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem, residències, i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
4: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també a la zona de la Solana, vacunaran de 6 a 8 del matí sense cita qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
1: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de
4: grups. Sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
1: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
4: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
1: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
4: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos. Per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
1: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19. Per tant, són xifres prou importants, no?
5: Importants, sí. La gent continua vacunant-se. I després, també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta. Encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fem molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
1: Per tant, hi ha molta consciència.
5: Molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
4: i hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però
5: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
4: És una porta d'entrada.
5: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem a campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada junt amb la Covid i grip.
1: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
5: Sí.
1: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè bueno, ningú s'espanti, eh?
4: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre, i pues, bueno, et prens un paracetamol
5: cada
4: 6 o 8 hores, sí. I fred local.
5: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, eh? Hi ha, però molt poquetes.
1: I si no, consultem el professional sanitari, eh?
5: Exacte.
1: Sempre ens donarà indicacions
5: de què hem de fer
1: i que no ens hem de preocupar.
5: Exacte.
1: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
5: Sí, és important
4: rentar-se les mans.
5: Sí.
4: Rentar-se les mans. La higiene de mans és molt important.
1: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
4: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
5: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb simptomatologia, és important que, doncs, sí, que vingui amb la mascareta per prevenir, sí, a la gent que està...
4: I s'agrairia, sí, sobretot, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona gran, vulnerable. Sí. També posar-se la mascareta, sobretot en l'època de Nadal, que tot ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però sí, clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, doncs tots junts,
5: que és quan es fa una mica de vida.
4: Jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
5: també
4: ventilar
5: és important.
4: Sí, sí, menjador, sí, encara que...
1: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre, eh? El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
4: Sí.
1: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
4: No, no,
1: ja ens hem habituat a portar, sí, sí, la mascareta.
4: Sí, sí.
1: Finalment, Toñi, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc, que ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
4: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions i ingrés a hospital i
5: no sabem més.
4: I no sabem més,
5: que pot passar.
4: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica. I sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que han variat les soques, és una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B, i aquest any pues, és el primer any que l'han canviat totalment, o sigui, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
1: De fet, aquestes noves vacunes es té en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
4: sí,
1: per fabricar-les.
4: Sí, clar,
1: no?
4: Fan estudis i tot això, i van fer, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
5: en començar,
4: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
5: Cada any suposo que estudien a millorar, no?
4: Sí.
5: En ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni, que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació. Mots. I que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
4: I sobretot els nens, sí, que els nens són els que més encomanen.
5: Són
4: els que més encomanen.
5: I aquest any hem fet molt d'èmfasi en la població infantil, que comentaven, bueno, entre els 6 mesos i els 5 anys.
4: S'han de vacunar.
1: Tot té el seu motiu, no?
5: Sí.
1: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19 i ni ens assabentem.
4: Ni t'assabentes,
5: Ho farem amb carinyo.
4: Sí.
1: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a La Solana, i Toñi Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de La Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de La Solana.
4: Pues el taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, el telèfon 93 653 0099,
5: i el de La Solana és el 93 546 1777.
4: A La Meva Salut, a la citasalut.gencat.cat, al Call Center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
1: Doncs Toñi Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya, sorgir de feina ara, eh?
5: Sí,
1: però
5: sí.
1: Però sempre,
4: sí,
1: no?
4: Sempre. Organitzar, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
5: Bueno, gràcies, sí, a tu, Jordi.
1: Fins la propera.
5: Adéu.
4: Gràcies, Jordi.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Finalitzem aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb la nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Aquest dimarts entrevistarem a Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dilluns, dia 5 d'octubre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la convocatòria d'eleccions generals del dia 29 de novembre. Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, ha anunciat aquest matí convocatòria d'eleccions generals anticipades per al dia 29 de novembre, unes eleccions que coincidiran amb la celebració de la Festa Major d'Hivern de Sant Andreu de la Barca. I avui parlarem amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap, perquè ens faci balanç de la tempesta que va caure aquest cap de setmana a Catalunya i també a Sant Andreu de la Barca, i que va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, això sí, sense incidències remarcables. I avui arrenca una nova campanya de la vacunació de la grip i de la Covid-19, amb atenció especial als majors de 80 anys i als infants. Avui ens acompanyaran Toñi Martín, infermera pediàtrica i referent de vacunes, i Marta Ginés, infermera referent de vacunació d'adults. Ens explicaran, doncs, com funcionarà aquesta campanya a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Pedro Sánchez ha convocat les eleccions generals anticipades per al dia 29 de novembre. El president del govern espanyol ha anunciat aquest dilluns la convocatòria anticipada d'eleccions generals, una decisió que posa fi a la legislatura abans d'hora i obre un nou escenari polític en menys de 2 mesos de la cita electoral. Sánchez ha comunicat la decisió després d'uns dies marcats per la incertesa sobre la continuïtat de la legislatura i per les dificultats de l'executiu per mantenir una majoria estable al Congrés dels Diputats. La convocatòria electoral comportarà la dissolució de les Corts Generals i l'activació del calendari previst per la legislació electoral. La cita a les urnes serà el diumenge 29 de novembre, quan els ciutadans escolliran els nous representants al Congrés dels Diputats i al Senat. Aquestes són declaracions de Pedro Sánchez.
2: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.

0: el passat dissabte, el que últimament sembla ser que compliquen aquestes previsions, el fet de que una tempesta, no podem estar 100% segurs que ens caurà doncs, la pluja més o menys estimada en un lloc concret, com per exemple Sant Andreu de la Barca. Veiem que prop de Sant Andreu de la Barca, o més o menys a prop, Cornellà, l'Hospitalet, va patir i força, d'altres poblacions, com per exemple Sant Cugat el dimarts de la setmana passada. Vull dir que és difícil de preveure exactament la quantitat que pot caure en un lloc concret.
1: Exacto. Cuando hablamos de tormentas, hemos de entender que a veces los núcleos de tormentas son de escasos kilómetros, con lo cual, bueno, pues la afectación en unas zonas y otras pues puede variar mucho en cuanto pues eso, a intensidad y a acumulación de precipitación. Pero es decir, que lo del fin de semana estuvo muy bien previsto por los modelos meteorológicos. Nos marcaban claramente que las zonas donde se producirían los acumulados más importantes eran litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona. Y si vemos el mapa de acumulados una vez pasado y comparamos con el mapa previsto de acumulados, pues prácticamente son un calco, con lo cual pues la previsión de alguna manera salió, yo creo, desde mi punto de vista, muy bien en cuanto a donde estaba previsto, pero evidentemente ya a nivel local, de irnos a si en un municipio o en otro, pues la cantidad será mayor o inferior. Es muy complicado porque son tormentas y hemos de entender que ya el propio mecanismo de estas pues viene dado por la irregularidad en la precipitación.
0: Doncs, Carlos Lara, seguirem atentament de cara a les properes hores i els propers dies aquestes previsions del temps, i gràcies una vegada més per aquestes, no només previsions, sinó aquestes dades que s'analitzen des de Meteosap. L'episodi de la tempesta va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, sense incidències remarcables. Aquesta és la bona notícia. Carlos Lara, gràcies. Fins la propera.
1: Hasta la próxima.
0: La tempesta, com dèiem, va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, una tempesta que no va registrar incidències remarcables al municipi. Hem de recordar que es van ajornar i suspendre doncs, activitats previstes, com la 15a edició de la cursa de la tardor, també la fira al carrer, també els balls de saló previstos en el casino, i pel que fa al Centre Cultural Andaluz, va suspendre la processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca del Rosario 2026, tot i que va mantenir la celebració de la missa a la parròquia. Diumenge es van suspendre les activitats de la Jugoteca Ambiental i també el Cine Xic. També es van suspendre els trens de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i també de Renfe des de les 8 de la tarda fins a les 2 del migdia del diumenge. Com dèiem, una tempesta sense incidències remarcables a Sant Andreu de la Barca. Bombers van haver d'actuar pel risc de la caiguda d'un arbre a la plaça Font de la Roda el diumenge, però sense incidents. És doncs el que va succeir dissabte a la tarda i fins diumenge al migdia, la tempesta doncs, que va patir Sant Andreu de la Barca, com també altres poblacions del Baix Llobregat i altres poblacions catalanes, tot i que la incidència aquí a Sant Andreu de la Barca va ser menor respecte a altres ciutats, com també hem escoltat avui amb aquesta previsió, amb aquesta connexió amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martínez. Martín, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana. Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toñi Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
3: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després el 26 d'octubre ja començarem la resta de grups, ¿vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis i embarassades, i infants de 6 mesos a 5 anys i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
0: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grup de risc?
3: Per la seva immunitat, són més vulnerables i la seva immunitat, doncs, és, tenen més risc de encomanar-se la grip i el Covid.
0: A quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
4: Doncs, Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament pel llongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid, més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
3: Encara tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
4: Sí. I per lo de més serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
0: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
3: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís, que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. Això és,
4: sí,
3: molt important.
4: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni, doncs, com a mètode de protecció també.
3: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
4: Exacte.
3: I els estudiants també.
0: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és,
3: sí,
0: molt i molt recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o,
4: sí,
0: han de demanar cita?
4: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem. Residències, i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
3: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP, també a la zona de la Solana, vacunaran de 6 a 8 del matí sense cita qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
0: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de
3: grups. A la resta de grups, sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre amb majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
0: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
3: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any
0: una persona, la Covid. Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
3: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
0: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19, per tant són xifres
4: són
0: prou importants, no?
4: Importants, sí. La gent continua vacunant-se i després també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta, encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre retenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fem molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
0: Per tant, hi ha molta consciència.
4: Molta, molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
3: i hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumònia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà.
4: Però la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
3: És una porta d'entrada.
4: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem en campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada junt amb la Covid i grip.
0: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
4: Sí.
0: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè bueno, ningú s'espanti, eh?
3: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre i, pues bueno, et prens un paracetamol
4: cada 8 hores i ja està.
3: Cada 6 o 8 hores. Sí. I fred local.
4: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, hi ha, però molt poquetes.
0: I si no, consultem el professional sanitari,
4: Exacte.
0: Que sempre ens donarà indicacions
4: de
0: què hem de fer i no ens hem de preocupar.
4: Exacte.
0: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
4: Sí, és important
3: rentar-se les mans.
4: Sí,
3: rentar-se les mans. La higiene de mans és molt important.
0: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
3: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
4: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb simptomatologia, és important que, doncs, sí, que vingui amb la mascareta per prevenir, sí, a la gent que està...
3: I s'agrairia, sí, sobretot, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona gran, vulnerable. Sí. També posar-se la mascareta, sobretot a l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però sí, clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, doncs tots junts,
4: que és quan es fa una mica de vida.
3: Jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
4: és important
3: al, sí, sí, menjador, sí, encara que...
0: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre, eh?
4: Exacte.
0: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
3: Sí.
0: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
3: Exacte. No,
0: ja ens hem habituat a portar, sí, sí, la mascareta.
3: Sí, sí.
0: Finalment, Toni, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc, a... ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
3: Doncs ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions i ingrés a hospital i
4: no sabem més.
3: I no sabem més, però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica. I sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que han variat les soques. És una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B. I aquest any, pues, és el primer any que l'han canviat totalment. O sigui, els tres, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
0: De fet, aquestes noves vacunes es té en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
3: sí,
0: per fabricar-les.
3: Sí, clar, fan,
0: no?,
3: estudis i tot això, i van fer, elaboren aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
4: en començar,
3: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
4: Cada any suposo que estudien a millorar, no?,
3: sí,
4: en ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni, que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació, molts, i que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
3: I sobretot els nens, sí, que els nens són els que més encomanen.
4: Sí.
3: Són els que més encomanen.
4: I aquest any hem fet molt d'èmfasis en la població infantil, que comentaven, bueno, entre els 6 mesos i els 5 anys.
3: S'han de vacunar.
0: Tot té el seu motiu, no?
4: Sí.
0: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19 i... ni ens assabentem.
3: Nites a ventes,
4: Ho farem amb carinyo.
3: Sí.
0: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a La Solana, i Toni Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de La Solana, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de La Solana.
3: Pues el taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, el telèfon 93 653 0099,
4: i el de La Solana és el 93 546 1777.
3: A La Meva Salut, a la citasalut.gencat.cat, al Call Center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
0: Doncs Toni Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya, sugira feina ara, eh?
4: Sí,
0: però
4: sí.
0: Però sempre, no?
3: Sí, organitzar, sí, sí, sí, sí, sí.
4: Bueno, gràcies, sí, a tu, Jordi.
0: Fins la propera.
4: Adéu.
3: Gràcies, Jordi.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Finalitzem aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb la nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Aquest dimarts entrevistarem a Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
7: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: gangs of men going round taking names.
1: Salutacions cordials i benvinguts a aquesta nova edició de Blanc en Negre, un espai on la música no serveix per decorar silencis, sinó per explicar vides, vides complicades, vides trencades, vides que sovint no tenen un format ni un final net. Aquí no venim a buscar redencions fàcils, venim a escoltar què passa quan algú canta des d'un lloc on ja no hi ha gaire marge per fingir. Perquè hi ha artistes que no canten des de l'èxit, ni des del confort, ni des de la distància. Canten des de la ferida, des del cansament, des d'aquell punt on ja no queda gaire res per perdre.
2: I quan això passa, la música canvia. Canvia el to, canvia la manera d'explicar-se, canvia fins i tot la relació amb qui escolta. Ja no es tracta d'agradar ni de convèncer, es tracta de ser honest, encara que això impliqui incomodar. Avui parlarem de dues veus que comparteixen això, dues veus molt diferents, però unides per una mateixa manera de mirar el món. Des del marge, des de la culpa, des d'una masculinitat cansada i plena de cicatrius. Voices calling, voices crying.

0: Avui parlarem de Johnny Cash i de White Buffalo, d'un concert dins d'una presó a un disc que sembla escrit precisament després de la condemna.
1: Sí, At Folsom Prison és només un disc, no és només un disc en directe, és un gest molt concret i molt arriscat. Johnny Cash decideix anar a cantar davant d'un públic que no té cap obligació d'agradar-li. Presos, homes condemnats, homes que han perdut gairebé tot. I això no ho fa per provocació, ho fa perquè ell mateix se sent molt més a prop d'aquest públic que de qualsevol sala elegant. And at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around.
0: Whoever is unjust. En aquell moment, Johnny Cash no està bé. Addiccions i problemes personals, una carrera que trontolla. No és la icona sòlida que serà després. És un home cansat, ple de contradiccions, que ha flirtejat masses vegades amb l'autodestrucció. I potser per això Folsom funciona, perquè no hi ha impostura, hi ha un reconeixement mutu.
1: Molts anys després, The White Buffalo publica Love and the Death of Damnation, un disc que no parla de presons físiques, però sí de presons interiors, de culpa, de violència, de destins que semblen marcats abans de començar. No és un homenatge a Cash, és simplement una continuació emocional. Is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound.
0: Però entrem ja en el que ens ocupa avui, que és la presentació del disc clàssic. El Folsom Prison no és un escenari simbòlic, és una presó. És un lloc real, és un lloc fred, és un lloc dur, ple d'homes que saben exactament quant de temps els hi queda per endavant. Johnny Cash entra allà vestit de negre, amb una guitarra, i canta cançons que parlen de crim, de culpa, de pèrdua. No ve a fer un concert, ve a compartir una experiència.

0: I entrem així en el disc clàssic. Entrem per escoltar el primer tema que us presentarem avui d'aquest disc. Abans d'escoltar Folsom Prayer and Blues, cal situar molt bé l'escena. Aquesta cançó que escoltarem és una cançó on Johnny Cash entra a la presó sabent exactament què farà en aquesta cançó, no? No és la primera vegada que la canta, però sí la primera vegada que ho fa davant d'homes que estan complint condemna. Homes que no escolten la lletra com una història llunyana, sinó com una cosa molt i molt propera. Quan Cash canta això de I shot a man in Reno, just watch him die, no ho fa per provocar. Recordem que la traducció és disparat a un home a Reno només per veure com moria. I simplement expressa aquesta frase com una cosa que no és ficció, és una realitat compartida. I aquí és on la cançó deixa de ser una peça de repertori i es converteix en una declaració.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: El que passa després d'aquesta frase és molt revelador. L'ovació no és festiva, no és celebració del crim, és un reconeixement. Aquest home està parlant del nostre idioma. En Johnny Cash no canta com algú que jutja, ni com algú que mira des de fora. Canta com algú que podria haver acabat dins, igualment. I això crea una tensió molt forta, perquè Cash no justifica res, però tampoc condena. Senzillament i simplement posa les cartes sobre la taula, i en aquell context això és profundament honest. La cançó deixa de ser una presó concreta i passa a parlar de culpa, de destí, d'aquella línia fina que separa una vida d'una altra.
1: I continuem escoltant el següent dels temes que va interpretar en aquesta presó, Dark as Dungeon. Dark as Dungeon és una cançó que Johnny Cash canta sovint, però a Folsom pren un altre sentit. És una cançó escrita originalment sobre miners, sobre treballar sota terra, sobre la foscor constant, però aquí, davant d'un públic empresonat, la metàfora és immediata. Quan Cash presenta aquesta cançó, no necessita explicar res. Tothom entén de què va. La foscor, el tancament, la sensació que la llum sempre queda lluny.

0: Sempre he pensat que té caix que aquest magnetisme, si és la seva veu, el seu tempus, la seva manera de cantar, les coses que diu, però realment és una cançó que t'embriaga. És una, més que una cançó, una veu que t'embriaga i que te transporta. Caix ens cantava en aquesta cançó sense dramatitzar, precisament, gairebé amb una serenitat inquietant, no força l'emoció, no busca fer plorar ningú, i precisament per això fa tant de mal, perquè és crua, perquè sona com algú que ha acceptat que hi ha vides que es passen senceres sense veure la llum. I aquí Caix no és un predicador, és un narrador, algú que explica una realitat dura amb respecte, sense adornaments. I això, davant d'aquell públic, genera un silenci molt especial, un silenci de sentir-se implicats i identificats entre ells mateixos.
1: Sí, i després de parlar de crim, de foscor i de destí, Johnny Cash decideix fer una cosa molt arriscada. Canta una cançó d'amor i pèrdua, I Still Miss Someone. No parla de presons, no parla de violència, parla de recordar algú que ja no hi és. I cantar això dins d'una presó és gairebé cruel, perquè aquí tothom té algú a fora, algú que no veu, algú que potser no tornarà a veure mai igual.
2: They'll probably take that word out of it.

0: Repassant avui Johnny Cash en el nostre clàssic amb les seves cançons i el seu disc des de dintre de la presó. David, has vist la pel·lícula d'en Johnny Cash o no?
1: No miro mai pel·lícules de músics. És una...
0: Bueno, no, doncs,
1: és una cosa que no faig mai.
0: Precisament n'hi ha que estan una mica... ensucrades, però la de casa és un drama, i està molt ben feta.
1: Me l'apuntaré per mirar-la. Sí. De fet, l'única pel·lícula que he vist de músics va ser la dels The Doors, l'única que vaig veure. No he vist mai cap altra, no sé per què, però no m'atrauen prou.
0: Doncs la de Cash està bé. Em sembla que es titula Cash, així tal qual, d'allò, així està en plataformes. Bé, hem tornat a... hem escoltat aquesta cançó, molt continguda, molt senzilla, curteta. Cash no exagera el dolor, el diu tal com és, i això la fa devastadora una miqueta, aquesta, perquè la nostàlgia, quan està estancat, pesa el doble. Aquí la presó deixa de ser un espai físic i passa a ser emocional. No és només no poder sortir, és no poder tornar enrere, no poder recuperar una mica el temps perdut. I Cash ho canta amb una humanitat enorme, sense cap mena de condescendència.
1: Bé, doncs, per continuar una miqueta amb el programa, i com és la tònica habitual, explicarem algunes curiositats de Johnny Cash. Una d'elles és que el seu amor sempre va ser amb June Carter. June Carter va ser la persona que la va ajudar en tots els seus problemes d'addiccions, tots els seus problemes que havia tingut, i va morir el 2003. Quatre mesos després va morir Johnny Cash i bueno, tothom va comentar que era, o tothom va associar que era per la gran pèrdua que havia patit. Però havia passat una cosa amb la June, amb la seva dona, que és que la seva dona havia trobat cartes d'amor amb l'Elvis Presley. Llavors, quan en Johnny Cash els va veure, les va destruir. Això va ser com als anys 80, uns 20 anys, 20, 22 anys abans de que...
0: Tot això a la pel·lícula s'explica molt bé.
1: Veus? Jo no l'he vista, però tenia aquesta informació. Una altra cosa interessant de Johnny Cash és que va ser operador de ràdio quan va estar a Alemanya i interceptava comunicacions soviètiques. I això va ser... va generar un fruit que va ser una de les primeres persones del món que va conèixer la mort de Stalin. Perquè, clar, el seu operador de ràdio, doncs... I també una que és molt fàcil de conèixer i identificar com a curiositat és que sempre se li ha dit l'home negre, sempre anava vestit de negre, no? Aquesta és una cosa com més coneguda.
0: El seu color preferit, sí.
1: Molt més popular, no? Però bé, el que sí que no se sap tant d'ell és que tenia, segons sembla, un coeficient intel·lectual de 160, coeficient intel·lectual molt alt. Per tant, bueno, són cosetes que sempre expliquem en el programa i que considerem que aporten un plus sobre les persones de les que parlem en el blanc en negre.
0: Cocaine Blues.
1: Cocaine Blues és una tornada a l'autodestrucció. Drogues, violència, fugida constant. És com una cançó que explica una espiral, una caiguda que sembla inevitable. I aquí és impossible no pensar el mateix que Johnny Cash, en la seva relació amb les drogues, amb el límit i amb aquesta sensació de jugar constantment amb el foc.

0: Cash no canta en aquesta cançó com una advertència moral. Hem de recordar una miqueta que en aquests moments, en el moment que Cash decideix fer aquest concert a la presó, estava travessant una crisi realment sèria, molt important, en el que la seva vida fins i tot es havia plantejat doncs, deixar d'existir. Però la canta com algú que sap perfectament del que està parlant, com algú que ha estat molt a prop d'acabar igual, i això fa que la cançó no sigui èpica ni divertida, és incòmoda. És una història que no té final feliç, i escoltada en l'entorn i a l'escenari d'una presó, doncs se sona gairebé com un reflexe del que molts dels presos han viscut abans d'arribar allà.
1: Ara arriba el moment d'escoltar la cançó que va tancar aquest concert. El concert es tanca amb Greystone Chapel, una cançó escrita per un dels presos. I aquest detall ho canvia tot. Johnny Cash no tanca el concert amb una de les seves cançons més conegudes. El tanca cedint la veu.

0: Amb les paraules d'un presoner, així va acabar el concert, amb veu i la boca de Johnny Cash. Aquest gest resumeix tot el concert. Cash no ha vingut a explicar la seva història, ha vingut a escoltar també la dels altres, a compartir espai, a reconèixer que aquí, dintre de la presó, també hi ha veus que mereixen ser escoltades. I la música deixa de ser espectacle i es converteix en comunitat, i això és el que fa que Folsom Prison sigui molt més que un disc en directe. És un acte de respecte. Bé, però continuem, i ara al vell mig del programa, més o menys, és quan fem la transició i ens anem cap a l'altre costat, el blanc i el negre.
1: No? El blanc i el negre. El blanc ha sigut Johnny Cash.
0: Ara entrarem en la transició. Després d'escoltar Johnny Cash a Folsom, queda clar que aquí la música no servia per evadir-se, servia per mirar-se a la cara, per cantar davant d'homes que no necessitaven metàfores, perquè ja sabien exactament de què parlava cada paraula.
1: El temps passa, les portes es tanquen, les condemnes s'acaben i el que queda no sempre és llibertat. A vegades el que queda és silenci. És la vida després, quan ja no hi ha públic, ni escenari, ni ovacions. Només el pes del que has fet i del que no has sabut fer diferent.
0: I és aquí on està el relat, i el relat canvia, canvia de forma. De la pressió física a la pressió interior, del gest col·lectiu al paisatge íntim. A partir d'aquí, la veu ja no crida, s'arrossega. I des d'aquest punt, des d'aquell lloc, que comença és on comença a parlar White Buffalo.
1: I presentem així el disc contemporani en la secció negra del nostre programa d'avui, Love and the Death of Damnation. The White Buffalo canta des d'un altre lloc, no des del moment del delicte, sinó des del que queda després, que en Johnny hi ha excusa, quan només queda conviure amb el que has fet.
0: Aquest disc ens parla i està ple de personatges cansats, de violència interioritzada, de vides que no acaben de trobar sortida.
1: I el comencem amb una cançó que es diu Love Song 1. És a dir, el número 1, obre el disc i ja deixa clar que aquí no hi haurà cap idealització de l'amor. El títol sembla gairebé una broma perquè no és una cançó romàntica en el sentit clàssic. És una cançó sobre com l'amor pot convertir-se en una altra forma de condemna. The White Buffalo canta des d'un lloc molt adult. No des de l'enamorament, sinó des del desgast. Des d'aquell moment en què estimes algú, però ja saps que això també et farà mal. I això connecta molt directament amb tot el disc. Relacions que no salven, sinó que arrosseguen.

0: Sens dubte, també, en aquesta veu hi notem dolor, hi notem fragilitat. És una... Després d'escoltar-la et queda molt clar que aquí la mort tampoc és... que no és un refugi, és un conflicte, és dependència. És por quedar-se sol, encara que estiguis acompanyat, també fa mal. La veu de White Buffalo pesa, arrossega les paraules, com si cada frase li costés una mica més del compte. I això fa que la cançó no soni com una confessió bonica, a vegades la veu esquerdada, sinó com una constatació dura. Estimar a qui no és alliberar-se, és acceptar una càrrega i acceptar, i aquest to marca tot el disc des del primer minut.
1: I anem ara al que és gairebé una escena de cinema. Chico's Place és un bar, un alcohol, mirades creuades, una tensió que no saps exactament quan esclatarà, però que sents des del primer segon.

0: Blanc en negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
1: Avui el nostre diàleg està clar. Són dues veus que parlen des del dolor. Tan poderosa la cançó que acabem d'escoltar és que no necessita explicar el conflicte de manera explícita. Senzillament el sentíem, el notàvem amb la veu, en el ritme lent, en aquesta manera de cantar, com algú que ja sap com acabaran les coses, encara que ningú no hagi fet res encara. Aquí la violència no és un esclat, és un ambient, és una manera de viure, i això la fa molt més inquietant, perquè no parla d'un fet puntual, parla d'un patró que es repeteix una vegada i una altra.
2: I tornem a explicar més cosetes d'aquest disc de 2015 de The White Buffalo, d'un artista que no és un simple, una persona que té uns quants discos dels quals després parlarem, però que va néixer l'any, encara no està clar, no s'ha acabat d'aclarir si és de l'any 74-75, i bé, és un artista del que portarem informació interessant en la proper, després d'escoltar la propera cançó, que es diu The Pilot. The Pilot parla del control, de la necessitat de portar el timó encara que sàpigues que el viatge acabarà malament. És una cançó sobre el poder, però també sobre la por de perdre'l. El personatge que canta aquí no és un heroi. És algú que s'aferra a una idea de control perquè no sap viure d'una altra manera, i això encaixa molt bé amb tot l'univers del disc. Homes que no saben demanar ajuda, que només saben avançar, encara que tot s'estigui enfonsant.

0: Abans comentàvem que el diàleg avui a blanc i negre entre aquestes dues veus era el denominador comú del dolor. Però quina distància hi ha d'aquest dolor entre Johnny Cash i el nostre contemporani?
1: Es diu que White Buffalo va néixer entre el 74 i el 75. En algun lloc diuen que el 73, però bé, estem parlant d'uns quants anys de diferència. Recordem que els dos discos que es presentem avui es porten uns 40 i algun any de diferència, per tant, déu-n'hi-do.
0: Per tant, el diàleg, el que sempre comentem a blanc i negre, que no comparem estils ni similituds
1: artístiques,
0: sinó que conceptuals, missatges, continguts del que es parlava fa 40 anys i del que se segueix parlant
1: avui en dia.
0: Escoltàvem The Pilot, una cançó que, després d'escoltar-la, evidentment, et queda clar que el control aquí no era la força ni la fragilitat. El pilot no dirigeix perquè sigui valent, dirigeix perquè té por. Por de deixar anar, por de reconèixer que ja no pot més, i The White Buffalo canta això sense heroïcitat, amb una veu pesada, cansada, que sembla dir: seguiré endavant, sí, però no perquè cregui que això acabarà bé, senzillament perquè no sé fer-ho d'una altra manera.
1: I The White Buffalo, que no ho hem dit prèviament, es diu Jake Smith, és el sobrenom pel qual se'l coneix, aquest artista, no? És un cantautor nord-americà d'Estats Units i fa aquesta barreja de folk i rock que moltes vegades li ha valgut entrevistes que el comparessin en quant a veu amb l'Eddie Vedder de Pearl Jam o amb en Johnny Cash, l'artista que hem presentat avui en el nostre programa. El que tenim també d'informació d'ell i que volem compartir amb vosaltres és que la fama televisiva li va venir per una sèrie que es diu Sons of Anarchy, on va fer o va participar a la seva banda sonora, fins i tot amb la cançó, la hiperconeguda House of the Rising Sun. Però, a més d'això, va rebre una nominació a l'Emmy. I una última coseta que us volem dir d'ell com a curiositat és que el seu disc del 2021, que es diu Year of the Dark Horse, que és un disc conceptual, va buscar un concepte basat més en les quatre estacions i el va acompanyar d'una pel·lícula que visualitza la història de cadascuna de les cançons que presenta. Continuem escoltant un tema que s'anomena John Wayne, però com que estem aquí, que en parlàvem ara, House of the Rising Sun, potser la podríem posar, no, Àngel? Crec que seria una bona alternativa.
0: Sí, la tenim a punt.
1: Doncs vinga, posem-la.

0: Espectacular.
1: Quina meravella, eh? Bueno,
0: espectacular una... la versió si tinc un dubte, no, si no recordo malament, són dels, és del, dels
1: The Animals, sí, és una cançó dels The Animals.
0: L'Eric Burdon era, sí, no? Sí, l'Eric Burdon.
1: I bé, no sé, jo per mi aquesta és una de les millors covers, si no la millor, o millor versió, o una de les millors versions que s'ha fet mai d'aquesta cançó. És absolutament meravellosa.
0: Sí, i una, amb una veu realment profunda que t'arriba fins i tot et deixa la pell de gallina.
1: Sí, continuarem, no?
0: Sí, bueno, gairebé acabarem, però bueno, perquè sembla que és l'última cançó, no?
1: Escoltarem l'última cançó. Sí. Escoltarem l'última cançó, que es diu Wish It Was True. Wish It Was True tanca el disc amb una frase que ja és tota una declaració. No diu, és veritat. Diu, m'agradaria que fos veritat. I aquí hi ha tota la clau del final. No hi ha redempció, no hi ha aprenentatge clar, hi ha un desig. El desig que les coses haguessin estat diferents.

0: Aquest final, que en el que avui acabem el programa és profundament trist, perquè és molt honest. No hi ha promeses de canvi, no hi ha llum al final del túnel, hi ha una acceptació cansada, acceptar que la vida no sempre s'assembla al que hauries volgut. I tancar el disc així és coherent amb tot el que hem escoltat abans. El disc que us hem presentat no és un disc de salvació, és un disc de convivència amb la culpa, amb la ferida i amb el que no es pot arreglar.
1: I amb aquestes cançons que hem escoltat de The White Buffalo es construeix un disc ple de personatges que no busquen excuses, accepten el que són, encara que no els agradi. I això el fa dur, però també fa que el disc sigui molt honest.
0: És un disc que no crida, no predica, no consola, senzillament acompanya. I en el diàleg amb Johnny Cash queda clar que la ferida pot canviar de forma, però no desaparèixer mai del tot.
1: Quan arribem a aquest punt blanc en negre, el que fem ja és el tancament del programa i expliquem una miqueta dels dos discos. Per exemple, el que fem és tractar Johnny Cash at Folsom Prisons amb l'escolta d'una cançó que ens porta cançonetes molt interessants.
0: Jo tinc una sorpresa.
1: Ah, val, perfecte.
0: Tinc una sorpresa.

0: ciudad al bohemio. Però, espera, espera.
1: Ah, sí, ara ja està, ja veuràs. Sí, sí.

0: Totalment, totalment. No recordava això. Havia escoltat una vegada feia molt de temps quan vaig descobrir a The White Buffalo, però no recordava al principi perquè jo vaig sentir la cançó ja començada.
1: Doncs, doncs aquesta és una versió molt curiosa del Bohemian Rhapsody en què White Buffalo hi posa la seva veu.
0: Clar, jo sabia que com acabem el programa sempre posem alguna cançó d'algun dels dos artistes que hem presentat, que no està en cap dels discs.
1: Avui no és el clàssic.
0: I pensar que posaríem alguna cosa de Johnny Cash. I jo ja estava pensant, com que fem Folsom Prison, ficarem alguna cosa de Johnny Cash, com fem habitualment. I clar...
1: Avui t'he sorprès.
0: Així m'agrada.
1: Anem al tancament. Anem al tancament ja definitiu. Ens queden por un parell de minuts. Per tant, fem resum. Quan acaba el disc de Johnny Cash, Folsom Prison, no tens la sensació d'haver escoltat un gran concert. Tens la sensació d'haver estat dins un lloc on la música ha servit per alguna cosa molt concreta, no per distreure, sinó per no fer passar l'estona, sinó per reconèixer que hi ha alguna cosa que val la pena, per la que val la pena lluitar. Johnny Cash no entra a Folsom com un heroi ni com un salvador, i entra com algú que sap que podria haver acabat allà dins de la mateixa manera. Algú que arrossega culpa, addiccions, errors, i que no té gaire marge per donar lliçons a ningú, i potser per això la connexió amb els presos és tan forta. Aquest disc no parla de presons com a idea, parla de persones, de gent que ha pres decisions dolentes, que s'ha equivocat, de gent que ha pagat un preu molt alt, de gent que continua sent humana, malgrat tot. Cash no és absolt, però tampoc es jutja. Els mira de la cara i canta. I això és el que fa a Folsom Prison. Continuï colpint, avui en dia encara sigui un disc que ens impacta. No perquè sigui mític, ni perquè sigui històric, sinó perquè és honest, perquè és sincer i perquè entén la música com un espai on durant una estona ningú no està per sobre de ningú, només compartint el mateix pes.
0: Per altra banda, Love and the Death of Damnation and the White Buffalo no és un disc que passi dins d'una presó, però sembla escrit després d'haver-hi estat. Des d'aquell moment en què ja no hi ha excusa, ni escenari, ni públic, quan només queda conviure amb el que has fet i amb el que no has sabut fer diferent. The White Buffalo canta des d'un lloc molt cansat. No hi ha orgull, no hi ha heroisme, no hi ha voluntat de redempció clara. Hi ha personatges que accepten que la vida no ha anat com esperaven, pel pes que no desapareix, o potser perquè l'únic que poden fer és continuar caminant amb aquesta càrrega a sobre. És un disc dur perquè no promet res. No diu que tot millorarà, no diu que hi hagi sortida, però tampoc menteix, i aquesta honestedat el fa profundament coherent amb el gest que va fer Johnny Cash molts anys abans. Si Cash va cantar davant dels homes que encara estaven tancats de White Buffalo, canta per als que ja són fora, però continuen empresonats per dins.
1: Amics, us hem de deixar. Això ha estat en blanc, en negre. On els clàssics del passat encara ens ajuden a entendre el present.
2: Blanc en negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo.

0: La semana que viene, mucho más y mejor, y mejor, y mejor, y mejor.
1: És dilluns, a dia 5 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directa. Avui farem balanç de la tempesta del cap de setmana a Sant Andreu de la Barca. Va deixar 84 litres per metre quadrat. Analitzarem aquestes dades amb Carlos Lara de Meteosat. També parlarem de les incidències que hi va haver, que van ser mínimes a Sant Andreu de la Barca, tot i que es van haver d'ajornar i suspendre algunes activitats previstes. Avui també parlarem de la campanya de la vacunació de la grip i de la Covid, que comença precisament avui dilluns. Parlarem amb les responsables de vacunes a Sant Andreu de la Barca, del cap de l'Avinguda Constitució i també de la Solana. També parlarem de que el Parc Salvador Dalí inicia la seva transformació amb nous jocs i una zona de fitness demanada per als veïns. Avui també parlarem d'altres informacions, com el repte de Llobregat per la diabetis, un repte solidari que passarà per Sant Andreu de la Barca i recorrerà més de 200 quilòmetres. També contarem amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio Això va en sèrie, i d'altres informacions avui, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, en aquesta nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La pluja sembla ser que no ens abandonarà de cara als propers dies, però volem fer balanç de l'entempesta del passat cap de setmana i volem fer amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
1: Bé, la pluja que no ens abandonarà en els propers dies, després farem una mica de previsió del que ens espera de cara a les properes hores, però sí que hem de fer balanç del cap de setmana, una tempesta que també s'ha fet notar a Sant Andreu de la Barca. Ja avançàvem aquest diumenge, Carlos, a través de la pàgina web i les xarxes socials, que s'havien acumulat uns 84 litres per metre quadrat a la ciutat, a la pluja que va caure dissabte nit i diumenge.
3: Pues sí, pues el total al final aquí en el episodio en San Andrés pues fueron 84 milímetros, o como decía, litros por metro cuadrado, y la verdad es que, bueno, pues viendo registros de otras zonas, sobre todo litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona, pues hemos de decir que aquí fue una lluvia muy bien caída, con un registro que es abundante, son 84 litros, pero repartidos, pues vamos a decir, más o menos empezó a llover con cierta intensidad a las 8 de la tarde o algo así, y más o menos la intensidad así un poco fuerte se mantuvo hasta las 2 o 3 de la madrugada, así que hablamos de 7, 8 horas de lluvia, 80 litros, así que no vemos pues unas intensidades demasiado elevadas en ninguna parte del episodio. De hecho, la intensidad más alta fue de 100,2 milímetros hora, registrada a las 9 y 50 minutos, la intensidad elevada, pero repito, esta intensidad siempre es algo muy puntual de ese momento justo, y si hacemos pues un poquito pues el balance de todas las horas, pues nos salen aproximadamente a unos 10 litros hora, que es una muy buena intensidad, con lo cual aquí pues no tuvimos un episodio demasiado destacado en cuanto pues eso, ni a cantidad ni a intensidad de la precipitación.
1: Una precipitació que hem de sumar a la precipitació que vam patir també a inicis de setmana, concretament el passat dimarts.
3: Pues sí, otros 66,6. Entrábamos en una dinámica la semana pasada de tiempo inestable y bueno, la verdad es que estamos teniendo constancia pues prácticamente a diario, ¿no? Unos días más, otros días menos, ya lo comentábamos el viernes, que había llovido pues toda la semana. Pero evidentemente pues esa tormenta de que nos dejó 66,6 litros pues prácticamente pues fue el grueso de la semana pasada. Este fin de semana pues otros 84 milímetros, y bueno, pues como decías también un poco al principio, pues parece que esta tónica seguirá gran parte también de esta semana.
1: De cara als propers dies, les properes hores, Carlos, quina és la previsió que tenim?
3: Bueno, pues esta mañana ya está lloviendo con intensidad, y de hecho pues se pueden acumular cantidades relativamente importantes, ya está sucediendo en puntos del Vallés, con registros ya muy abundantes. Además, en esa zona hemos de decir que también fue una de las más afectadas el fin de semana, y por poner algunos registros y tenerlos presentes, tenemos pues casi en esas zonas valores durante esta tormenta que aquí nos dejaba a nosotros 84, pues tenemos valores superiores incluso a 250 litros. Vilassar de Mar, 288, Mataró, 254, Granollers, 248. O sea que hoy otra vez está apretando allí mucho la precipitación, y ya venían pues de este episodio del fin de semana con un acumulado, pues prácticamente podríamos decir que fue la zona cero.
1: Sobre, Carlos, sobre aquesta tempesta que vam patir el passat dissabte, el que últimament sembla ser que compliquen aquestes previsions, el fet de que una tempesta, no podem estar 100% segurs que ens caurà doncs, la pluja més o menys estimada en un lloc concret, com per exemple Sant Andreu de la Barca. Veiem que a prop de Sant Andreu de la Barca, o més o menys a prop, Cornellà, l'Hospitalet, va patir i força, d'altres poblacions, com per exemple Sant Cugat el dimarts de la setmana passada. Vull dir que és difícil de preveure exactament la quantitat que pot caure en un lloc concret.
3: Exacto. Cuando hablamos de tormentas, hemos de entender que a veces los núcleos de tormenta son de escasos kilómetros, con lo cual, bueno, pues la afectación en unas zonas y otras pues puede variar mucho en cuanto pues eso, a intensidad y a acumulación de precipitación. Pero es decir, que lo del fin de semana estuvo muy bien previsto por los modelos meteorológicos. Nos marcaban claramente que las zonas donde se producirían los acumulados más importantes eran litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona. Y si vemos el mapa de acumulados una vez pasado y comparamos con el mapa previsto de acumulados, pues prácticamente son un calco, con lo cual la previsión de alguna manera salió, yo creo, desde mi punto de vista, muy bien en cuanto a donde estaba previsto, pero evidentemente ya a nivel local, de irnos a si en un municipio o en otro, pues la cantidad será mayor o inferior. Es muy complicado porque son tormentas y hemos de entender que ya el propio mecanismo de estas pues viene dado por la irregularidad en la precipitación.
1: Doncs, Carlos Lara, seguirem atentament de cara a les properes hores i els propers dies aquestes previsions del temps, i gràcies una vegada més per aquestes, no només previsions, sinó aquestes dades que s'analitzen des de Meteosap. L'episodi de tempesta va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, sense incidències remarcables. Aquesta és la bona notícia. Carlos Lara, gràcies. Fins la propera.
3: Hasta la próxima.
1: La tempesta, com dèiem, va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, una tempesta que no va registrar incidències remarcables al municipi. Hem de recordar que es van ajornar i suspendre doncs, activitats previstes, com la 15a edició de la cursa de la tardor, també la fira al carrer, també els balls de saló previstos en el casino, i pel que fa al Centre Cultural Andaluz, va suspendre la processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca del Rosario 2026, tot i que va mantenir la celebració de la missa a la parròquia. Diumenge es van suspendre les activitats de la Jugoteca Ambiental i també el Cine Xic. També es van suspendre els trens de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i també de Renfe des de les 8 de la tarda fins a les 2 del migdia del diumenge. Com dèiem, una tempesta sense incidències remarcables a Sant Andreu de la Barca. Bombers van haver d'actuar pel risc de la caiguda d'un arbre a la plaça Font de la Roda el diumenge, però sense incidents. És doncs el que va succeir dissabte a la tarda i fins diumenge al migdia, la tempesta doncs, que va patir Sant Andreu de la Barca, com també altres poblacions del Baix Llobregat i altres poblacions catalanes, tot i que la incidència aquí a Sant Andreu de la Barca va ser menor respecte a altres ciutats, com també hem escoltat avui amb aquesta previsió, amb aquesta connexió amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui dilluns se comença la campanya de vacunació de la grip i de la Covid. També a Sant Andreu de la Barca. Tot seguit en parlem.

0: comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martín, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toñi Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
1: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després, el 26 d'octubre, ja començarem la resta de grups, ¿vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis, i embarassades, i infants de 6 mesos a 5 anys, i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
0: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grup de risc?
1: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat, doncs, tenen més risc d'encomanar-se la grip i el Covid.
0: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
2: Doncs Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
1: En què tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
2: Sí. I parlo de més, serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
0: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
1: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. Això és,
2: sí,
1: molt important.
2: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni, doncs, com a mètode de protecció també.
1: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
2: Exacte.
1: I els estudiants també.
0: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és,
1: sí,
0: molt i molt recomanable la vacuna. aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o sí. han de demanar cita?
2: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem. Residències i després amb aquest tipus de pacient, la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
1: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també a la zona de la Solana vacunaran de 6 a 8 del matí sense cita qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
0: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de grups.
1: Sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
0: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
1: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid, però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
0: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
1: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
0: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19. Per tant, són xifres
2: són
0: prou importants, no?
2: Importants, sí. La gent continua vacunant-se. I després, també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta. Encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació. Fem molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
0: Per tant, hi ha molta consciència.
2: Molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
1: i hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però
2: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
1: És una porta d'entrada.
2: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem a campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada, junt amb la Covid i grip.
0: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
2: Sí.
0: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè bueno, ningú s'espanti, eh?
1: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre i, pues bueno, et prens un paracetamol
2: cada
1: 6 o 8 hores, sí. I fred local.
2: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, eh? Hi ha, però molt poquetes.
0: I si no, consultem el professional sanitari, eh? Que sempre ens donarà indicacions
2: de
0: què hem de fer i no ens hem de preocupar.
2: Exacte.
0: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
2: Sí, és important...
1: Rentar-se les mans.
2: Sí,
1: rentar-se les mans. La higiene de mans és molt,
2: molt
1: important.
0: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
1: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaria, o sigui, em posaria i em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
2: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb sintomatologia, és important que, doncs, sí, que vingui amb la mascareta per prevenir,
1: sí,
2: a la gent que està...
1: I s'agrairia, sí, sobretot, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona
2: gran,
1: vulnerable.
2: Sí.
1: També, pues, posar-se la mascareta, sobretot a l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però
2: sí,
1: clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, pues, tots junts,
2: que és quan es fa una mica de vida.
1: I jo sempre ho explico a la consulta, de dir, ventilar entre primer plat i segon, ventilar
2: també és important.
1: Al menjador, encara que...
0: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre, eh?
2: Exacte.
0: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
1: Sí.
0: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
2: Exacte.
1: No,
0: ja ens hem habituat a portar la mascareta.
1: Sí, sí.
0: Finalment, Toni, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc a... ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
1: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions, i ingrés a hospital
2: i no sabem més que pot passar.
1: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica. I sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que han variat les soques. És una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B. I aquest any, pues, és el primer any que l'han canviat totalment. O sigui, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
0: De fet, aquestes noves vacunes es tenen en compte els anys anteriors, no?, de com han anat evolucionant,
1: sí,
0: per fabricar-les.
1: Sí, clar, fan,
0: no?,
1: estudis i tot això, i van fer, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
2: en començar,
1: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
2: Cada any suposo que estudien a millorar, no?,
1: sí,
2: en ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni, que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació, i que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
1: I sobretot els nens,
2: sí,
1: que els nens són els que més encomanen.
2: Són
1: els que més encomanen.
2: I aquest any hem fet molt d'èmfasis en la població infantil, que comentaven,
1: bueno,
2: entre els 6 mesos i els 5 anys.
1: S'han de vacunar.
0: Tot té el seu motiu, no?
2: Sí.
0: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19 i ni ens assabentem.
1: Ni t'assabentes, ni t'assabentes.
2: Ho farem amb carinyo.
1: Sí.
0: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a La Solana, i Toñi Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de La Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de La Solana.
1: Pues al taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, al telèfon 93 653 0099,
2: i el de La Solana és el 93 546 1777.
1: A La Meva Salut, a la citasalut.gencat.cat, al Call Center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
0: Doncs Toñi Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya, sugir a feinar, eh?
2: Sí,
0: bueno, sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sempre. Organitzar, sí, sí, sí,
2: sí, sí,
1: sí.
2: Bueno, gràcies, sí, a tu, Jordi.
0: Fins la propera.
2: Adéu.
1: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquesta setmana comença les activitats de la gent gran a Sant Andreu de la Barca, del mes de la gent gran, tot un mes a ple d'activitats esportives, culturals i també socials. Sant Andreu de la Barca celebra aquest mes d'octubre el mes de la gent gran, amb una programació que combina cultura, esport, salut, excursions, tallers i activitats de convivència. La commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran marca l'inici d'un mes que vol posar en valor el paper de les persones grans a la ciutat, reivindicar els seus drets i promoure un envelliment actiu i saludable. Per conèixer tots els detalls de la programació, hem parlat amb Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Bueno, pues el 1 d'octubre és el Dia de la Gent Gran i tot este mes tiene un objetivo muy importante, que es primero visualizar la gent gran de la ciutat, luchar contra el edatismo y reivindicar los derechos de las personas mayores, que una vez que se jubilan tienen toda una vida por delante, una vida cada vez más larga, más activa, y que tienen que tener cubiertos todas las necesidades y garantizados todos los derechos. Y en ese sentido es un mes de disfrute, de compartir, de actividades y sobre todo de reivindicación.
0: Un programa que combina activitats lúdiques, culturals, esportives, amb un caràcter també reivindicatiu, com va ser el passat ple municipal, on es va fer la lectura del manifest de la gent gran. Com s'ha treballat aquesta programació? Quin paper han tingut les persones grans del municipi?
4: Bueno, como siempre, se parte de los intereses de las personas que vienen durante todo el año a las actividades del casal, y bueno, lo que se hace es un programa muy completo que pues incluye los diferentes intereses, desde la parte más deportiva, la parte más lúdica, la parte cultural. Un poco se recoge todos los intereses que ellos van expresando, porque vamos haciendo asambleas en el casal. De hecho, tuvimos hace poquito una asamblea de valoración de todas las actividades del curso pasado, y ahí es donde hemos recogido pues los intereses que ellos tienen, y a partir de ahí se confecciona todo el programa.
0: Un programa on també s'aposta per l'activitat física, amb una proposta, per exemple, com el ioga adaptat, l'aigua gym, les passejades o la gimnàstica al carrer. De fet, durant l'any ja es fan activitats on es fomenta l'exercici físic, també important per la gent gran.
4: Sí, de hecho, este año tenemos, normalmente siempre hacemos una excursión por el río, por la ciudad, vamos buscando, y este año vamos a hacer una excursión dirigida con la persona que coordina, dirige toda la gimnasia del Casal, y vamos a ir por toda la ciudad, recorriendo la ciudad y parándonos en diferentes puntos de la ciudad y haciendo pues gimnasia, y vamos a combinar un poco eso, el conocimiento de la ciudad, la parte más cultural y la parte de actividad, y creo que va a ser una actividad muy divertida y además muy interesante.
0: Altres activitats, com per exemple el torneig de petanca.
4: Sí, es un clásico, es un clásico. Es un clásico porque tenemos un grupo de petanca muy activo, y entonces, coincidiendo con este mes, hacemos el concurso de petanca, y justo el último día, que es el día de la castañada, entregamos los premios de los ganadores y las ganadoras.
0: També hi ha activitats al carrer, tenim dues jornades de ball en línia, també doncs a la plaça Clara Campoamor, a la plaça Federico García Lorca. Això també comença a ser ja habitual, doncs sortir al carrer i fer doncs una activitat a l'aire lliure.
4: Sí, es un poco lo mismo que yo decía con la gimnasia, ¿no? El baile en línea es una actividad que promueve el ejercicio físico, pero también promueve la alegría, las ganas de vivir, y hacerla en la calle es especialmente interesante porque, bueno, se convierte en una actividad preciosa, que disfrutan muchísimo y que, bueno, genial el que podamos eso también hacerla como la gimnasia.
0: No només les activitats físiques, sinó tindrem un espectacle de playback als Jardins de la Casa Pedemonte el 22 d'octubre, precisament per al grup que sorgeix al Casal de la Gent Gran del grup de playback. De playback.
4: Sí, sí, sí, sí. El grup de playback en el Casal és un grup que té una trajectòria brutal, i lo que vamos a hacer es como una recopilación, y vamos a aprovechar también sacarlo a la calle, porque uno de los objetivos que tenemos en este mes de la Gent Gran es visibilizar. Es una forma, ¿no?, de que la ciudadanía vea, pues eso, todo lo que se está haciendo a nivel de actividad, de salud, de la Gent Gran, y por eso el objetivo es sacarlo a la calle, no solo hacerlo, sino visibilizar, reivindicar.
0: Comptem també amb un taller de reciclatge, decoració. A banda d'aquests tallers, la importància també és el fet d'estar amb d'altres persones, no? De compartir, no? Són els objectius de no només els tallers que es fan durant tot l'any, sinó aquest mes de la Gent Gran.
4: Sí, bueno, es que uno de los objetivos básicos es poder compartir, poder pues eso, mantener los vínculos, activar los vínculos, las relaciones, la ayuda mutua. Y entonces todos estos talleres son talleres pues pensados, ¿no?, para estar sentados, para desarrollar la creatividad. Es un poco una idea muy transversal, ¿no?, de por un lado salud, vínculos, alegría, actividad, también la parte cognitiva, ¿no? Los talleres desarrollan mucho todo lo que es la psicomotricidad fina, ¿no? El contacto cerebro-mano, y en ese sentido pues sigue siendo un poco la misma idea, ¿no? Actividad y vínculos y alegría, y pues eso, echarle ganas de vivir, porque eso, cada vez estamos más sanos, más vivos, y toca pues eso, estar muy activos.
0: També s'ha programat una xerrada de protecció civil amb consells d'autoprotecció davant d'emergències. També és habitual aquí en el Casal de la Gent Gran que s'han fet xerrades adreçades a la Gent Gran amb Mossos d'Esquadra, en aquest cas, doncs, protecció civil.
4: Exacto, sí, vamos cambiando porque los temas puedan ser diferentes y porque hay muchas, pues eso, que decía, temas diferentes. Y en este sentido, sí, hay años que viene Mossos y este año Protección Civil.
0: També una sortida en aquest cas a Peníscola.
4: Sí, sí, sí, nos vamos a Peníscola, vamos dos autocares enteros a Peníscola, la ración ha sido genial, y bueno, vamos a Peníscola y a Valencia, o sea, van a ser unos días de viajar, de actividad, de disfrute, en definitiva.
0: Abans hem parlat dels objectius del mes de la Gent Gran. Cal fer una crida perquè participi la Gent Gran, o durant tot l'any al Casal de la Gent Gran ja hi ha prou activitat i per tant aquesta crida potser no cal fer-la perquè sabem que l'èxit serà assegurat?
4: Bueno, el éxito será asegurado, seguro. tenemos mucha gente. De hecho, a todas las personas que están en el WhatsApp del Casal de la Gent Gran les llega. Pero no, sí que quiero hacer una llamada a todas las personas mayores de la ciudad, que aunque no estén en el Casal, pueden participar en las actividades. Son unas actividades abiertas a toda la ciudadanía y en ese sentido hay algunas que necesitan inscripción y entonces hoy empezamos, pero sobre todo, llamada a toda la ciudadanía, que no se crean que por no estar en el Casal, por no venir habitualmente, no pueden participar en todas estas actividades. La mayoría de ellas son abiertas y, por supuesto, encantadas de que puedan participar, de que puedan venir y que se unan, que después seguramente van a hacer relaciones, van a hacer vínculos y van a ver todas las actividades que se hacen en la ciudad.
0: També hi ha l'aposta a l'àmbit cultural. Hi ha dues obres, representacions que es podran veure en el Teatre Núria d'Espert, que la Gent Gran podrà obtindre importants descomptes. Una, la gala lírica, serà el diumenge 4 d'octubre en el Teatre Núria d'Espert, i l'altra, l'obra de teatre Loop, que serà el 16.

0: donde, bueno, es un día de mucho disfrute y bueno, lo mismo, ¿no? Pues a por ello y pues eso, a celebrar que empieza el otoño y que eso no implica que paremos nada, sino todo lo contrario.
1: Amb totes aquestes activitats al mes d'octubre, des de tallers de reciclatge, excursions, activitats esportives, activitats lúdiques, també tenim el cinema, l'espectacle de playback, la castanyada, per tant, un mes complet per la gent gran de Sant Andreu de la Barca. Isabel Marcó, regidora de Gent Gran, gràcies per acompanyar-nos.
0: Un mes brutal, gràcies a vosotros, como siempre, por darnos voz.
2: El Parc Salvador Dalí inicia la seva transformació amb nous jocs i una zona de fitness demanada pels veïns. L'espai tindrà 8 elements de joc per a diferents edats i 5 elements de fitness. Les obres de renovació del Parc Salvador Dalí de Sant Andreu de la Barca ja estan en marxa. L'actuació transformarà aquest espai del barri del centre amb nous jocs infantil, elements de fitness, nou mobiliari i enllumenat, a més de la renovació mural del parc. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha visitat els treballs acompanyat del regidor del barri del centre, Javier Romero, el regidor d'Urbanisme i Espai Públic, Joan Jansana, i també la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Marc Giribet, l'alcalde, ha situat la reforma dins de l'aposta municipal per actualitzar les àrees de joc de la ciutat.
3: Doncs, primer de tot, que ens fa molta il·lusió perquè continua tot el projecte d'inversió en renovació dels parcs infantils i un dels parcs que continuarem perquè finalitzi és el parc de Salvador Dalí. Així com a concepte, com sabeu, l'Ajuntament té una prioritat màxima, que és actualitzar aquests equipaments infantils. Fem una inversió que està referida en el pressupost de l'any anterior i, per tant, estem acabant d'executar aquest parc, que a més, després potser la regidora pot donar més detall, té jocs per moltíssimes edats, de 0 a 3, de 6 a 12, per més de 12 anys i fins i tot una zona de fitness amb 5 elements per fer esport que també ho poden utilitzar majors de 14 anys i persones més grans, i per tant és un parc que té una forma molt allargada i que, per tant, els diferents trams del parc doncs, es poden utilitzar per diferents àmbits i per diferents edats.
2: Aquesta idea que t'explica d'aquest parc del Salvador Dalí és una idea que també es podria traslladar d'altres parcs, el fet de que de diferents edats, tant infants com adults, ho puguin utilitzar.
3: Amb aquesta amplitud d'edats, el Parc Salvador Dalí penso que és dels que recull més, diguéssim, aquesta amplitud d'edats. També és cert que el Parc de la Solana, Mercè Rodoreda, també recollirà un ventall tan gran, diguéssim, d'edats que poden utilitzar aquest parc. Però sí, l'objectiu que té l'Ajuntament quan ha decidit invertir a cada parc és precisament aquest, és que el màxim nombre d'infants i de joves puguin gaudir dels espais que invertim i reformem.
2: 14 parcs infantils són els que s'han de reformar. Quins seran els propers?
3: Doncs començarem les obres en breu del Parc de l'Estació, començarem també les obres, o ja han començat les obres de la plaça 11 de setembre. Per tant, aquests són els objectius. Seguirem amb Salvador Allende, continuarem amb el del poliesportiu, el de la plaça Montserrat Roig, Jardins Montserrat Roig. Per tant, tots vindran ja en reguitzer i esperem que abans que acabi l'any doncs la immensa majoria estiguin ja acabats.
2: Per la seva banda, la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, ha detallat com serà la nova àrea infantil. El parc comptarà amb 8 elements de jocs dirigits a diferents franges d'edat amb l'objectiu que els infants puguin trobar propostes adaptades a les diferents etapes del seu creixement.
4: Aquest parc, concretament el Salvador Dalí, tindrà 8 elements de joc per diferents edats. Tindrà, entre altres coses, tobogan, gronxadors, molles individuals d'aquestes per nens més petits també per gronxar-se, estructures de casa petites, una cistella multijoc per jugar a pilota, també una pista per fer driblings, per jugar amb la pilota i fer passes, també elements de fitness, que això és gràcies a l'escolta activa que ha tingut el regidor de barri, Javi Romero, amb els diferents veïns i veïnes que han anat proposant que s'incorporés en aquest parc elements de fitness i, per tant, doncs, escoltant aquesta demanda dels veïns i veïnes, s'ha pogut incorporar i fer més complet aquest parc.

0: que té una cosa molt bona, que és que donarà resposta a diferents edats dels infants, des dels més petits i petites fins als elements de fitness, per exemple, que són a partir de 14 anys. Per tant, dona cabuda a moltes franges d'edat. A més, voldria destacar que Fem Sant Andreu seguim posant la infància, l'educació i el desenvolupament dels nens i nenes al centre de les nostres polítiques locals. I no només això, sinó que també apostem per la dignificació d'espais que històricament estaven abandonats i que necessitaven realment una aposta, una remodelació, i què millor que amb un parc infantil que el que fa és donar vida al barri, donar vida a la ciutat, i que, com deia prèviament, dona resposta a les necessitats dels nostres nens, nenes i de les nostres famílies.
1: La remodelació del Parc Salvador Dalí també incorpora propostes recollides a través de la regidoria de barri del centre. El seu regidor, Javi Romero, ha destacat la importància de veure materialitzada una actuació que considera necessària per a aquesta zona.
2: Bé, jo com a regidor de barri estic emocionat per veure com ja inicien les remodelacions dels jocs infantils del meu barri, que recordo que en el barri del centre comptarem amb 5 renovacions de parcs, i això és una alegria. I veure com el Parc Salvador Dalí, que era un parc que necessitava urgentment una remodelació completa, ja està veient la llum al final del túnel, i no només això, sinó que, com era un compromís del nostre govern, hem pogut atendre a que aquest parc, doncs, sigui un espai de relació intergeneracional, no? I com bé dius, en aquest sentit, fent escolta activa a les demandes dels nostres ciutadans i ciutadanes, doncs els veïns i veïnes del carrer Santiago Rossinyol, doncs, ens van adreçar la necessitat de tenir un espai on poder practicar activitat esportiva a l'aire lliure, i així hem recollit aquesta demanda i integrarem elements per fer esport i activitat física en aquest parc.
3: Un parc que aviat ja estarà disponible al 100%.
2: Ben aviat estarà disponible perquè juguin infants de totes les edats, des de els tobogans i els gronxadors, amb elements de joc com l'espai de dribbling, com bé dic, hi ha gent adulta i gent gran amb els elements d'activitat física. Moltes ganes de veure aquest parc ja acabat.
1: Les obres del Parc Salvador Dalí formen part del Pla Municipal de Reforma i Actualització de 14 àrees de joc infantil de Sant Andreu de la Barca. La primera fase ja permet renovar completament 5 espais: Campreses, el Parc de la Colònia, de l'Avinguda del Bosc, el carrer Verge del Carme, la plaça Petita del Palau i la plaça Font de la Roda. En breu començaran les obres del Parc de l'Estació i també han previstes actuacions a la plaça 11 de setembre, Salvador Allende, l'entorn del poliesportiu i els jardins Montserrat Roig.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Una setmana, la policia local de Sant Andreu de la Barca va celebrar el seu dia amb l'acte. Es va realitzar en el Teatre Núria Espert. La Diada de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca ha reconegut els bombers i també les ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. L'acte ha distingit els 35 anys de servei de l'agent Isabel Arcos Turc i de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos. El cap de la Policia Local, Jordi Català, ha reclamat mantenir les inversions en seguretat, i l'alcalde, Marc Giribet, ha reafirmat el compromís amb la nova comissaria. Sant Andreu de la Barca ha celebrat dimarts 29 de setembre la Diada de la Policia Local, una jornada de reconeixement a la trajectòria i també les actuacions destacades dels membres del cos, però també a persones, entitats i serveis d'emergències que han col·laborat amb la seguretat de la ciutat. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert ha tingut un dels moments destacats a l'homenatge al cos de bombers de la Generalitat, del Parc de Martorell i a l'ADF del Massís de l'Ordal per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i especialment per la seva intervenció durant l'incendi del passat mes de juliol a la zona de Can Salvi. La Diada jornada també ha servit perquè el cap de la policia local, Jordi Català, reclamés que les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament no frenin les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet ha recollit la petició i ha reafirmat que la construcció de la nova comissaria continua sent una prioritat, tot i admetre que la condemna dels més de 3 milions d'euros vinculada al cas Atrium afectarà el ritme d'alguns dels projectes municipals. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
5: Vull començar felicitant especialment totes les persones que avui seran condecorades o felicitades. Enhorabona. Cada reconeixement és fruit d'una actuació, d'un servei o d'una trajectòria que mereix ser posada en valor. Però darrere de cada reconeixement hi ha també un equip, perquè darrere de cada gent hi ha companys que donen suport, que comparteixen responsabilitats i que són allà quan se'l necessita. Per això, quan felicitem una gent, felicitem també a tot el cos. Enhorabona també a totes aquelles persones que sense portar uniforme ens ajuden cada dia. Gràcies per confiar en nosaltres i per ajudar a ajudar-nos. Vull reconèixer també la feina dels diferents cossos policials que operen al nostre territori, així com la de bombers, SEM, Protecció Civil, ADF i tots els serveis d'emergències. La seguretat és una feina compartida i quan treballem coordinats, qui guanya és la ciutadania. En vam tenir un exemple molt significatiu el passat mes de juliol, amb l'incendi que va afectar el nostre municipi. Davant d'una situació de risc evident, la resposta va ser ràpida, coordinada pels diferents serveis de seguretat i emergències, i va permetre protegir els nostres veïns i els seus béns i evitar un escenari molt més complex i dramàtic. Aquell dia van tornar a demostrar una cosa molt important. Quan arriben els moments difícils, sabeu treballar junts.
1: El cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català, ha aprofitat el seu discurs per formular una petició directa al govern municipal davant de les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament. Català ha recordat que la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats.
5: Guanyeu-vos cada dia la confiança de la ciutadania amb la vostra proximitat. La nostra ciutat necessita una policia present, propera quan les coses van bé, ferma i professional quan les coses es compliquen. I precisament perquè volem continuar avançant, permeteu avui que faci també una petició a l'Ajuntament. Som conscients que recentment hem tingut o hem conegut que la situació financera municipal serà complicada i que l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa extraordinària molt important. Entenem les dificultats i sabem que caldrà prendre decisions i establir prioritats. Ara bé, la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats. Per això demano a l'Ajuntament que, malgrat aquest context, continuï invertint en la millora del servei de la policia. Hem avançat molt i cal reconèixer-ho, però encara tenim necessitats i reptes importants per davant. Necessitem unes noves instal·lacions adequades a les necessitats actuals, necessitem continuar reforçant els recursos humans, perquè darrere de qualsevol projecte i de qualsevol resposta al carrer hi ha persones. I necessitem continuar millorant els recursos materials i tecnològics que permeten als nostres agents treballar amb més eficàcia. Perquè el nostre objectiu no pot ser només tramitar el dia a dia. Hem de poder anar més enllà. Hem de tenir capacitat per anticipar-nos, per arribar allà on volem estar com a servei públic. Per això, fins i tot en moments difícils, invertir en la policia local és invertir en seguretat, en convivència i en el servei a la ciutadania. I estic convençut que, amb responsabilitat i treballant conjuntament, continuarem fent passos endavant.
1: A la part final del seu discurs, el cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha recordat què és ser policia local.
5: Perquè hi ha una idea que resumeix molt bé què significa ser policia local. La ciutat no s'atura. Sant Andreu de la Barca es mou cada dia, al matí, a la tarda, a la nit, quan els carrers són plens i quan estan buits, quan tot està tranquil i també quan deixa d'estar-ho. Quan algú necessita ajuda, hi som. Quan hi ha alguna emergència, hi som. I quan les coses es compliquen, hi som. Per això vull que els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca ho tinguin clar. Quan en necessiteu, hi serem. I vosaltres, companys, heu de saber que aquesta és la vostra responsabilitat, però també és el nostre orgull.
1: Part del discurs de Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, en el dia de la policia local de la ciutat. Reconeixements. També un dels principals reconeixements de la jornada ha estat per l'agent Isabel Arcos Turk, que ha rebut la medalla a la dedicació i constància al servei policial categoria d'or per als seus 35 anys al servei de la policia local de la ciutat. El sergent de Mossos d'Esquadra de l'ABP de Martorell, Pere Ruiz Padilla, ha estat distingit amb la medalla del mèrit professional de la policia local amb distintiu blau i categoria d'or per la seva col·laboració permanent amb el cos i la seva contribució a la millora de la seguretat ciutadana. Els agents David Paez i Alfonso Fernández han rebut una felicitació pública individual per haver auxiliat una persona que patia un sagnat important després de que se li obrissin els punts de sutura d'una ferida. El cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i l'Associació de Defensa Forestal del Massís de l'Urdal han rebut, com deia, felicitacions públiques col·lectives per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i de manera especial per la seva intervenció en l'incendi que va afectar Can Salvi el passat mes de juliol. La diada també ha distingit els professionals que han treballat en el control d'accés dels principals esdeveniments festius de la ciutat, com Jorge, Adrián i Ana Martínez, del grup Nice Way, que han rebut una felicitació pública individual per la seva professionalitat, dedicació i eficàcia durant la Fira de la Primavera i la Festa Major. També han estat distingits Benny Smith, de Servicios Especiales 21SL, per la seva tasca desenvolupada en el control d'accés durant aquestes celebracions. També el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha rebut una felicitació pública col·lectiva per la seva col·laboració constant amb la policia local en la difusió d'informacions d'interès públic, campanyes preventives i situacions d'emergència. Finalment, el comissionat de la Via Pública, Sebastià Santos, ha estat reconegut per la seva col·laboració amb el cos en la resolució d'incidències relacionades amb la via pública, l'enllumenat, les emergències i altres serveis municipals. Acte finalitzat amb el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha recollit la petició del cap de la policia local i ha assegurat que des de l'inici del mandat ha tingut clar que calia reforçar el cos de la policia. Giribet ha assenyalat que aquest suport s'ha traduït en recursos i ha enumerat la posada en marxa de l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres, la incorporació de nous vehicles policials, l'ampliació de la plantilla i la creació de la nova unitat Ureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. També ha destacat que continua ferma la posició de que la policia local tingui una nova comissaria.
6: Hem posat en marxa l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres repartides per tot el municipi que ens permeten tenir ulls a molts més carrers. Hem incorporat vehicles, nous vehicles policials al cos. Hem reforçat la plantilla fins als seus màxims històrics i hem creat una nova unitat, l'Ureis, una unitat de reforç especial d'intervenció i seguretat. I és evident que volem fer una futura comissaria de la policia local. I aquí permeteu-me que m'aturi un moment i agafo el guà del cap de la policia. Perquè alguns de vosaltres m'heu traslladat la vostra preocupació en aquests darrers dies. Com ha comentat el cap de la policia, fa només uns dies vam conèixer que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està condemnat a pagar 3 milions d'euros arran d'una mala gestió urbanística en la construcció del centre comercial Atrium i del sector 21. És evident que aquesta quantitat té una magnitud que impacta clarament contra les finances municipals. I alguns de vosaltres m'heu preguntat, i ara què passarà amb la comissaria? Doncs, com sempre, no us enganyaré. Aquesta condemna afectarà el ritme d'algunes de les millores que volíem fer per Sant Andreu de la Barca. Hi haurà projectes que no podran avançar a la velocitat que a mi m'agradaria. Però hi ha una cosa que també us vull dir amb tota la claretat del món. Sant Andreu de la Barca necessita una nova comissaria. Aquesta necessitat no ha desaparegut. Les necessitats de la ciutat no han canviat i, per tant, per mi, continueu tenint la mateixa prioritat, que és construir aquesta nova comissaria. Vull que la nostra policia local disposi d'unes instal·lacions del segle XXI, modernes i dignes, i, per tant, continuarem treballant per fer-ho possible. Aquest és el meu compromís amb totes i tots vosaltres.
1: L'alcalde Marc Giribet també ha situat el civisme i la convivència entre els principals reptes que té la policia local, tot i valorar positivament l'evolució de les dades de seguretat, ha advertit que els indicadors no poden provocar una relaxació de l'actuació policial. L'alcalde Marc Giribet ha demanat a la policia local que continuïn treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei.
6: He assumit el compromís amb la ciutadania com a alcalde que vull combatre l'incivisme i fer complir les normes de convivència que hem aprovat en aquest mandat. Les normes existeixen per protegir la convivència i el descans dels veïns i l'espai públic i els drets de tothom. I, per tant, s'han de complir. Les heu de fer complir. I en aquest compromís, vosaltres teniu un paper imprescindible. Us demano que continueu treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei com ho heu fet fins ara. I que sapigueu que el vostre alcalde està al vostre costat en totes les actuacions que feu. Gràcies per la feina que feu cada dia. Gràcies pel compromís que totes i tots teniu amb Sant Andreu de la Barca. Visca la policia local i visca Sant Andreu de la Barca. Gràcies.
1: La Diada de la Policia Local ha tornat a posar en valor la feina diària dels agents i la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i emergències. Una jornada de reconeixements, però també de mirada cap al futur, amb el compromís de continuar reforçant els recursos humans, materials i tecnològics del cos i de mantenir la nova comissaria entre les prioritats municipals, malgrat el nou escenari econòmic. Tot plegat amb un objectiu compartit, continuar treballant per una ciutat més segura, cívica i també propera.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ara tot seguit us volem parlar d'un repte solidari. Llobregat parla diabetis, un repte solidari que passarà per Sant Andreu de la Barca i recorrerà més de 200 quilòmetres. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
7: Llobregat per la Diabetis afronta aquest mes un repte solidari d'ultradistància que recorrerà més de 200 quilòmetres en només 3 dies seguint el curs del riu Llobregat. La iniciativa impulsada per Cristian Gómez vol donar visibilitat a la diabetis tipus 1, malaltia que pateix el seu fill, per recaptar fons per la recerca d'Heredi. El recorregut començarà divendres 16 d'octubre a Castellar d'Enuc amb una primera etapa de 60,3 quilòmetres fins a Gironella. Dissabte, la segona etapa unirà Gironella i Monistrol de Montserrat al llarg d'uns 76,5 quilòmetres. La tercera i última etapa serà diumenge 18 d'octubre i recorrerà aproximadament 66,7 quilòmetres entre Monistrol de Montserrat i el Prat de Llobregat, per on farà parada Sant Andreu de la Barca.
8: Llobregat per la Diabetis és un repte que, bueno, amb el que va néixer a partir d'una idea, no?, d'un somni que era fer el simbolisme de la recerca per la cura i fer-ho a través del simbolisme del riu. No? Aquest riu, al final, el simbolisme, l'analogia que volem donar és que és un riu que neix petit, però és molt llarg, troba molts obstacles i sempre arriba al mar, no? Per nosaltres el mar és la cura i tot el riu és la malaltia, és la diabetis tipus 1, i al final nosaltres volem fer aquest simbolisme de que, bueno, la diabetis tipus 1 és una malaltia també que no es veu fins que no et toca de dins, però és molt dura, no? Llavors aquest camí és el camí de la diabetis i volem anar fins a la cura.
7: Abans d'entrar en que ens expliquis el recorregut i tot plegat, m'agradaria saber per què has començat aquesta iniciativa, que ets diabètic.
8: En el meu cas jo no tinc diabetis, però sí que al meu fill, des dels 4 anys, li van diagnosticar diabetis tipus 1. Ara portem 4 anys amb aquesta malaltia i, bueno, és una causa que em toca molt de prop i per ell i per totes les persones que tinguin diabetis tipus 1 fem aquest repte.
7: Diumenge 18 el recorregut passarà per Sant Andreu de la Barca. Què hi trobaran els participants quan arribin al municipi?
8: Bueno, trobaran gent molt emocionada, no? Amb moltes ganes. Al repte participa gent que té diabetes tipus 1 o que són familiars amb diabetes tipus 1 o també gent que no té relació però es volen solidaritzar amb aquesta causa, no? Quan arribem a Sant Andreu estarem molt cansats, però amb molta il·lusió, no? Perquè ja quedarà a prop per arribar a la meta, no? A la desembocadura. I a Sant Andreu farem una parada on volem fer un petit acte per aquesta causa. Per una banda, portem un llibre, que és el llibre de la solidaritat, on amb un representant de l'Ajuntament de Sant Andreu farem una signatura donar aquest agraïment, no? de que s'hagin adherit al repte. I a més portarem una ampolla d'aigua que estem omplint l'aigua de cada municipi del riu Llobregat Solidari, que també ho omplirem aquestes gotes a Sant Andreu. I mentre es faci això, doncs, també els participants faran un avituallament, no? I amb això doncs, carreguem una mica d'energia, aigua, isotònic, fruita i cap endavant, no? I per suposat, tots els veïns que es vulguin sumar ho poden fer corrent amb nosaltres, o ho poden fer un ritme més lent caminant, o poden agafar la bici, no? El fem perquè sigui molt inclusiu i que tothom s'hi pugui sumar.
7: Clar, Cristian, tu em parles de que la gent arribarà cansada, que hi haurà avituallament, però no, encara no m'ha explicat que el recorregut surt des de Castellar de Nuc, és a dir, des de l'inici del riu. Explica'ns com serà aquest recorregut, quants quilòmetres hauràs de fer i la dificultat del repte.
8: Sí, bueno, es diu Llobregat per la diabetis, no és que fem un tram, sinó que fem tot el tram del riu Llobregat, des del seu naixement a Castellar de Nuc fins a la desembocadura al Prat de Llobregat, i el farem en tres dies, en tres etapes. No? El primer dia farem des de Castellar de Nuc fins a Gironella, que ens sortirà...
7: Això serà divendres?
8: El divendres 16 d'octubre, seran uns 60 quilòmetres. És el tram potser més maco, però també el més dur, perquè hi ha molt de desnivell. I bueno, aquest tram també és un dia laborable i bueno, també queda molt lluny de la desembocadura. No hi haurà tanta gent. El segon dia fem, dissabte 17 d'octubre, farem des de Gironella fins al Monistrol de Montserrat, que serà el més llarg, va? Seran uns 75 quilòmetres.
7: Déu-n'hi-do.
8: I ja el diumenge 18 d'octubre, farem aquests últims 64 quilòmetres aproximadament des del Monistrol de Montserrat fins a la desembocadura al Prat. No? Aquest és el que veiem més emotiu, perquè és quan més gent s'hi suma i és el més... el que està, bueno, més a prop de l'arribada, no? I és el que ens fa més il·lusió fer.
7: M'imagino que te deus estar preparant, perquè faràs un fotiment de quilòmetres corrents.
8: Sí, la veritat és que, bueno, jo al final molt ens diuen atleta d'èlit, però sí, jo porto 3-4 anys corrent i no estic, o sigui, mai he fet una cosa igual, no? I sí que quan m'ho vaig plantejar vaig pensar que això, bueno, pues s'havia de preparar. I, bueno, em vaig agafar un entrenador personal que m'ha ajudat molt. L'estic fotent moltes hores, també, però la veritat és que, bueno, també respectant molt les cans, coses que jo no tenia en compte, i la veritat és que, bueno, amb els entrenaments que estic fent, ja em noto molt millor de com estava fa mesos, no? I sembla mentida que bueno, que en preparació es pugui arribar... No sé com sortirà, però la veritat és que jo he notat molta millora, no?
7: Pels sanandreuencs que ens estan sentint, com s'ha de fer per participar-hi? Cal inscriure's? Es pot anar individualment per lliure? Com ho han de fer per sumar-se en l'etapa que arriba a Sant Andreu de la Barca?
8: El repte està tot al llobregat.org, que és la pàgina on hi ha tota la informació, es veu el recorregut, i també estan les inscripcions perquè la gent s'hi pugui sumar com vulgui. Val? Les inscripcions estan obertes fins al 4 d'octubre, i bueno, en aquesta pàgina doncs, també estem amb la part de donatius, no? Perquè la gent, bueno, pues, al final pugui donar aquests diners, no? Per la recerca de la cura en diabetis tipus 1 a través de l'associació Aredi.
7: Quin és l'objectiu principal d'aquesta iniciativa? Conscienciar, reivindicar, recaptar fons, o també crear una xarxa de persones amb diabetis?
8: Bueno, al final la xarxa hi és, el que fem és connectar històries i persones. El nostre objectiu són dos, que és per una banda que la gent entengui o coneixi millor la diabetis tipus 1, donar visibilitat i alhora també captar fons, no? Perquè al final volem que, bueno, això arribi a la cura. Sí que és veritat que amb la tecnologia està millorant molt el control, però continua sent el mateix, la part emocional de portar tot això afecta molt i nosaltres al final el que volem és que arribem a la cura, no? Llavors aquests són els nostres objectius.
7: Mm-hmm. Tu com a pare amb un fill amb diabetis, què significa conviure amb aquesta malaltia dia a dia i quines dificultats poden passar desapercebudes per la resta de la societat?
8: Sí, nosaltres sempre diem que és una malaltia invisible, no? Perquè al final, amb un bon control, pues, una persona de tipus ho pot fer de tot, pot menjar de tot, pot fer esport, tindrem participants que faran aquest repte, no? Llavors això és algo que dius, bueno, pues, no suposa cap impediment, no? Tenir aquesta malaltia, però al final el que ho ha de controlar és el que sap tot el que hi ha, no? Estem parlant de que el teu pàncreas no genera insulina i que tot això que feia el teu pàncreas ho has de fer tu administrar insulina al cos. I això no és gens fàcil, no? Perquè això suposa estar controlant quan menjaràs, quin tipus de menjar menjaràs, si faràs esport, i al final has de controlar que la teva glucèmia, no? el sucre en sang, estigui en un rang que no pots passar, no? Si administres massa insulina pots provocar una hipoglucèmia i si no administres prou, no? Estaries en hiperglucèmia, que això té conseqüències a llarg termini i suposa un 24/7 controlant, no? Perquè tot això al final estàs gestionant la teva salut a curt termini i a llarg termini durant tots els dies de la teva vida, no?
7: Mm-hmm. Clar, la iniciativa que impulses, el Llobregat per la Diabetis, té una vessant esportiva molt potent. Quin paper té l'activitat física en la prevenció i el control de la diabetis?
8: Bueno, al final és molt saludable l'esport en general, no? I en el cas de la diabetis també, quan fas esport, la insulina és com que es torna més eficient, no? I bueno, al final això facilita, diguéssim, que la salut, no, de les persones amb diabetis funcioni millor, tot i que, bueno, pues al final s'ha de controlar, no, perquè ja et dic que els nivells que es mou els nivells de sucre en sang quan fas esport són diferents, no, però això ajuda molt a portar una millor qualitat de vida, no, en general l'esport i també amb la diabetis tipus 1.
7: Doncs el diumenge 18 passarà Llobregat per la diabetis per Sant Andreu de la Barca. Què us agradaria que s'emportés una persona després de participar en aquesta jornada en el tram de la seva ciutat?
8: Bueno, ens agradaria que es portessin això, no? Aquesta part de conèixer, no? Més informació sobre la diabetis i després també aquesta part emocional, no? Que hem connectat tot el riu Llobregat, no? Amb tots els municipis i formar part d'aquesta comunitat, no? Jo crec que és algo que realment és molt emocionant, és molt maco, no? I vull que tothom es quedi amb aquesta experiència i sobretot, no? Si tot va bé, farem més edicions i que la gent s'hi sumi, no? I que ens entengui i que ens recolzi en aquest projecte, perquè realment l'estem dedicant molt d'esforç, no? I volem connectar amb la gent.
7: Sant Andreu de la Barca signarà el llibre de solidaritat que firmaran tots els municipis per on transcorrerà el repte. En aquest cas, representants del govern municipal, com el regidor d'Esports Miquel Àngel Abril, asseguren que és una gran iniciativa i que l'Ajuntament s'hi adhereix.
9: Representa un orgull també i una oportunitat per poder formar part d'aquest projecte solidari tan autèntic i tan necessari, no? És un plaer i fins i tot una necessitat.
7: Entenc que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'hi adhereix. Signareu el llibre, fareu aquest gest de signar el llibre de solidaritat?
9: Sí, ens va demanar com a mínim això, poder signar el llibre, aturar-se un momentet, que per la planificació de la ruta això seria el diumenge 18 d'octubre aproximadament a 11:45, que s'aturaran els corredors que passaran per Sant Andreu, es desviaran un momentet de la llera del riu, entraran pel Josep Pla i allà farem el petit acte amb un parell de carpes, farem aquest petit acte de signar aquest llibre i també d'emplenar una ampolla que simbòlicament van portant per tot el recorregut, on s'omplirà justament unes gotetes de la nostra participació com a municipi.
7: El repte combina esport, salut i conscienciació. Quin paper creu que pot tenir l'esport a l'hora de donar visibilitat a la diabetis i també fomentar hàbits saludables?
9: L'esport com a palanca de conscienciació, no? Moltes vegades que ens serveix com a exemple de, per què no, practicant una disciplina o fent una activitat esportiva, doncs també pot ser una bona excusa per reivindicar, com en aquest cas, un tema de salut com és el cas que ens toca, no?, de la diabetis tipus 1. Llavors penso que és una magnífica combinació, perquè a més la persona, en aquest cas el Christian, que és pare, doncs a més corria, li agradava córrer, i va pensar que aquesta combinació d'intentar fer doncs, una cursa no competitiva, perquè a més la pots fer corrents, caminant o en bicicleta, com vulguis, activament, però va pensar que era una bona vinculació per reivindicar d'alguna manera i fer-se ressò d'aquesta necessitat d'investigar justament per intentar minimitzar o erradicar la diabetis tipus 1.
7: Per acabar, quin missatge enviaríeu als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca perquè s'acostin diumenge a acompanyar els participants durant el pas per la nostra ciutat?
9: Doncs a tota aquella i aquell que pugui, aquell dia li interessi passar-se pel Josep Pla, doncs estarem allà recolzant aquesta fantàstica iniciativa. Només seria allà ja diu molt, no?, de les persones, i a aquelles i aquells que vulguin participar activament, encara estan obertes les inscripcions per poder participar activament. No cal fer els 180 quilòmetres, evidentment, pots fer el tram que vulguis, ja sigui, com deia abans, corrent, caminant o en bicicleta, o també, si no es pot córrer, es pot participar activament fent donatius que aniran directament a la recerca contra la diabetis tipus 1.
7: El recorregut total de repte ascendeix fins al 203,5 quilòmetres, que començarà des de Castellar de Nuc fins al Prat de Llobregat. Un repte solidari que passarà per la nostra ciutat, per Sant Andreu de la Barca, i que vol recollir fons i donar visibilitat per la diabetis tipus 1.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
10: I ara, tot seguit en el Via Directa, això va en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio.
11: Continguts en xarxa.

0: comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Ivan i Sergi Joanson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de la Show en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient. Però un cop més... Jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació, eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
3: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
3: Home, tot el que porta 25 anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou, jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
3: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
3: DTF Sant Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
3: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour, de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parla, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual... I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original. Doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes. La recomano per qui la vulgui veure. No és gaire llarga. Té capítols duren relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No s'ha admirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada, ja l'estic.
3: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt
0: bé. Ara la Rachel ja ha tingut la nena.
3: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això. Sí, sí.
1: Pues...
3: Sí, ara l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, perquè aquesta temporada...
3: Aquesta temporada i moltes, però...
1: Jo te la puc arribar a comprar fins que marxi Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient que els capítols ja no són el mateix.
3: La temporada després de que marxi l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'ha agradat.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
3: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí, és que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
3: Aquest personatge no m'agrada, però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
3: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No, gràcies, no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general, eh? Vull dir, la tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pa la pena, ho pague.
3: Sí, és que jo crec que no m'agrada, vull dir, ja ho sabíem, que no m'agradaven les sitcoms, he vist una de les que està catalogada com de les tres millors, no m'ha agradat, veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè Joey i Rachel, a veure què se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, a més des del principi
1: jo,
0: la relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí estic d'acord amb tu, però
0: Joey i Rachel
1: no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius... És que no, és que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
0: ja,
1: saps?
0: No sé. Bueno, a mi sí que m'agradi. En tot cas...
1: Si em deixes, perdó,
0: sí,
1: últim incís d'actualitat, que la tecnologia d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
0: ¡Hombre! Buah, vaya serie, també t'he dit.
1: La última temporada
3: que me fico jo mirar-la,
1: és
3: ara.
1: La cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
3: Sí, com és que mires Lo Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies, un capítol de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Hombres de Paco.
3: Home, Los Hombres de Paco, quan se'n va amb lo del dimoni i l'inferri així,
0: també és una miqueta curiós.
1: Però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La
1: desena és la nova, la del 2021.
0: Ah, bueno, clar. Uf, però allò encara...
3: Això és una altra sèrie.
1: Però com a mínim ho anul·la, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
3: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de l'hotel.
0: Bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torna a tocar estrenes, en aquest cas de la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
2: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Casa l'any 1955.
3: Estem parlant de quina guerra civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
3: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No. No fa pinta.
3: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de guerra civil, ja us aviso.
0: Ah, sí?
3: Ja està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, guerra civil espanyola o...?
3: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, vinga. Doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle. A usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Tiramilles, Sergi.
3: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco. Prime Video fa un parell d'anys, ho feia, va fer la primera temporada adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord, de qualsevol novel·la negra, Hobbies que us querían i Vicky Luengo, que han enllaçat la promo del ser querido del Javier Bardem i del Toro Goyen amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado, jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
3: Molt ben feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegir les acotacions, Hobbits que querien, amb aquesta sèrie?
3: De fet, et diré que... Bueno, és per allò que va dir, eh?
1: Sí, sí.
3: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre. Sí.
0: Molt bé. Gràcies, Sergi. Adéu. Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: one told us what happened to the ship.
1: Whatever happened, it knocked us off course.
2: Where's the captain?
3: Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
4: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
5: Interessant, això,
4: la veritat és que sí, t'he de dir. Sí, sí, sí.
5: I
4: sí.
5: Això que tu no ets de gaire de ciència-ficció,
4: no,
5: eh?
4: No, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de las brujas.
6: Says here in your record you have anger issues.
7: Stop talking! What just happened?
8: Welcome to Coven Academy.
9: I'm so insecure, I think.
10: Being a witch is about sisterhood.
11: I'm over this teenage dream.
12: You ready to get in some real trouble?
13: As a coven, you can be unstoppable.
14: If I were a vampire, you'd be dead.
15: God! It's brutal out here.
4: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrentar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Bueno, versió bruja, no?
5: Home, home.
4: A veure, les portes de l'internado, pues...
5: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
4: No?
5: No.
4: És més adolescentoide.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: A veure, HBO Max, el sí. que arriba és Kill Jackie.
16: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
17: Well, you knew I wasn't always in art. And what I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
18: Jackie, what is happening?
17: Someone hired the Seven Demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
18: Fuck off, I didn't sign up for this.
17: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
19: Where is Jackie Price?
18: This is fucking insane.
20: Might be right about that.
4: Doncs Jackie Price porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí i letal al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. Això, la Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matin a ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
5: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpte.
4: Sí,
5: titular. Punt. Sí. Següent sèrie.
4: Sí, sí, sí, sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
5: Ay.
21: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan bala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
22: ¿Archie? Uy, te ves del culo.
21: Voy a oler tu sangre.
22: ¿Qué?
21: Que nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
18: ¡Ay, no mames!
22: Hay algo podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
21: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
22: ¿Qué se te antoja?
23: ¿Y qué?
22: ¿No quieres limón o algo?
4: Entre ser adolescent i ser adolescent zombi creix a... Créixer mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
5: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat, eh? Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també era una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu, era espanyola, sortia la Malena Alterio, era protagonista, així us dono pistes, i anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia, yeah. O sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i, clar, tothom s'ha deixat anar. De totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí, o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món i resulta que no s'ha acabat.
4: Pues,
5: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
4: Vale, perfecte. Doncs a Calle 13 el que arriba és Inspectora Marló.
0: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
2: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
12: Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos.
2: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
12: Ni de su humor.
23: ¿Podemos hablar un segundo?
2: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
23: Joey.
2: Stop, eso ha sido un segundo.
12: Inspectora Marló, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
4: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora Jefa Marló destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie?
5: En fin.
4: Així
5: es diu la sèrie. Són 6 capítolets de 40 minuts cadascun. Vull dir que és fàcil de mirar.
4: Sí, sí, sí. Vinga, més coses. A Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
24: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
25: ¡Papá! No, pero hay un límite.
24: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
26: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¿No lo entiendes? ¿Cómo puedes?
27: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
24: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
25: Ya lo sé.
28: Papá, ¿por qué defiendes a un violador?
29: John no estaba dispuesto.
25: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
29: No sé qué decir.
24: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso precisamente vienen a nosotros.
4: El peso de la justícia s'entinsa en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'ambició i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientada en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu.
5: Bueno.
4: O sigui, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, però tampoc... No, és veritat, o sigui, pot no avorrir-te, però tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant, ja la dels advocats, llavors, bueno... Però pot no avorrir-te.
5: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie en Los Cristal en TV.
4: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolm, saps?
5: Sí, sí.
4: A Netflix, arriba, això sí que fa una vida de mandra.
5: Vinga, va, som-hi.
4: El círculo.
30: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
31: Pásame otros 2 de nopal sin grasa.
32: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en 2. El antes y el después.
33: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
30: ¿Tú qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
34: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México. ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
4: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de 4 amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar. Bueno.
5: Vale. Sinopsis, Netflix.
4: Sí. Y la segunda de Netflix.
5: Venga,
4: machos de verdad.
1: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
3: ¿Qué haces? ¿Tomas apuntes?
6: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
7: Roberta es el nuevo director de programas.
8: Directora.
7: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad. Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
8: Abramos la relación.
7: ¿Perdona?
8: Tenemos que experimentar.
7: Me encuentro mal. Estoy fatal.
8: ¿Sabes cuánto hace que no...?
7: 5 semanas.
8: 5 meses.
7: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
8: Tú solo tienes bajos.
7: Vaya.
8: Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder.
9: En teoría podemos acostarnos ya mismo.
7: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
8: ¿Es un juguete sexual?
10: ¡Oh! ¿Pero qué es ese ruido?
8: Está llamando la abuela loca.
4: A Luigi ha perdut la libido, Máximo està al paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
5: Pues bueno, ¿que hi ha alguna raó per aquí a Espanya, que algú que vulgui mirar aquesta sèrie? Jo. No dic l'original, dic la italiana.
4: Ja. No sé.
5: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
4: S'entén.
5: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
4: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges...
5: Clar, la del tren, no? Si no m'equivoco o m'equivoco.
4: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La Wanda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
5: Pues no, però perdona, no és la del...
4: Ah, no?
5: No és la del tren, no és la del tren. Va sobre això, sobre també... Mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
4: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
5: venga,
4: dies...
5: Venga, va. Més.
4: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de

0: no entenc jo.
1: Exacte, exacte. El que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
0: Correcte.
1: Si voleu saber de què va...
0: No, no, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
1: Sí. Sí, sí.
0: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu spoiler amb la sinopsi, així neu nets, la
1: exacte,
0: gaudiu més.
1: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie.
2: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
3: Hi, I'm Sue, by the way.
4: Hi.
3: That's a really nice dress.
4: Thanks. I made it.
2: Sure did, didn't you?
4: So what do we do?
3: Oh, so this is your first day, like, ever?
4: I was schooled at home. Till today, I mean.
2: Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. The police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
4: I used to dream about this.
1: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig i després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública. La Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics.
0: Sí.
1: Arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
0: Sí.
1: No?
0: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè ara sí. Potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
1: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo, Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la unitat central de reds de xarxes d'immigració il·legal i falsedats documentals, i la seva companya, Carmen Osés, intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
0: Aquesta és dura, eh? Sí. Aquesta?
1: Aquesta és dura.
0: Sí, ja te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76 que està basada, evidentment, en la mateixa novel·la de Stephen King.
1: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també a secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
0: Un altre spin-off de Yellowstone?
1: Sí.
0: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palant.
1: Sí?
0: Sí,
1: doncs
0: sí.
1: Mira, en aquest
0: pare,
1: cas,
0: superfan.
1: Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls on combina les seves habilitats de cowboy amb les de Navy Seal per a impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i impartir justícia, però... Oye, tu.
0: Vinga, va, la segona de Fúria.
1: Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Clàudia Salas i Ana Torrent.
0: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
1: La veritat és que sí.
0: Era xula, Fúria. Sí? Jo recordo que va tenir... Sí, sí, jo crec que va tenir bones crítiques. Vamos, recordo que la gent parlava bé en el seu moment. El que passa és que, clar... Passa allò de que fa temps, yeah. Ja de la primera temporada.
1: Ja. Yeah. A Netflix arriba La Xispa de l'Amor. L'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona,
0: sí?
1: Amb una bateria.
0: Vaja,
1: arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgien les xispes... Oh.
0: Perdó.
1: Això hauria estat prohibit.
0: Netflix, és
1: Netflix, que clar. Netflix, per favor. Pues que a Netflix no es queda aquí, perquè també arriba aquell. Els actors Javier Morgado i Carlos Santos interpreten Rafael. Home, si el Carlos Santos sí, però quan estava a Los Hombres de Paco, no fan això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
0: Bueno, però per què, escolta?
1: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo, Blanca Suárez no va fer una peli d'una cançó de Rafael, o m'estic inventant?
0: Jo no la... Jo...

0: No ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
1: No ho sé,
0: vale,
1: és que bueno, jo em sembla que sí.
0: Pepa Niort de Manolo Caro, perquè aquí pel repartiment no pot, tampoc pot estar malament, no?
1: Natàlia Varela.
0: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
1: Sí, sí, no ho sé. A veure,
0: i Rafael confiem... és una figura important.
1: Sí, que no dic que no, que no dic que no. Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country Warner... Ah, perdó, Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu.
1: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SOAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament a la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ana Serra. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
2: També ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i també tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Ana Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Famílies, quina necessitat ha detectat l'Ajuntament, en aquest cas, per posar en marxa aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca?
3: Bé, doncs, des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I, per tant, vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten una orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
2: Per què en aquests moments? I ara ha començat aquest servei?
3: Bé, doncs això és un servei que porta molt de temps comença a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
2: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
3: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
2: Una de les funcions, Elena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SOAC és aquest. Com ho treballareu?
4: Bé, és cert que hi ha un... No són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que doncs pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que a vegades necessiten doncs aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves per poder evitar, no, que poder-los deixar de la mà, no, i que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquestes situacions.
2: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
4: Sí, el SOAC
2: important
4: també...
2: Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
4: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no?, de 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació a l'itinerari acadèmic que volem i formatiu que volem seguir, la idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
2: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix o coneix el servei del SOAC, decideix anar a fer una visita, quin és el procés que es fa, com actueu des d'inici?
4: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar, doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei, ho puguin fer a través de l'institut també.
2: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Heu parlat de l'exemple de l'Espai Jove.
4: Sí, exactament.
2: Hi ha molts joves que s'hi concentren i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
4: Exactament. Com també estem en contacte amb escoles velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxa't i de les proves d'accés.
2: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només... els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
3: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir, doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs, no l'ha finalitzat, doncs, quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla, i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que pugui adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder, doncs, explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també, evidentment, amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives, moltes vegades familiars, que bueno, hi ha vegades que corresponen i hi ha vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
2: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta, o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove, i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
4: Exacte, i de poder destriar o buscar, no?, amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
2: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
3: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder no desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. I també, d'altra banda, que, com sabem i esperem que aquest servei, doncs, tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves, doncs, que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar, doncs, aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
2: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar a la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
4: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és plaeducatiuentorn@sabarca.cat.
2: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOAC, que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2, i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove de 4 a 7.
4: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí, no? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
2: Doncs per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el servei d'orientació d'àmbit comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
3: I tant, esperem que, doncs això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant, que, doncs, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
2: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Helena de l'Ofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes i que vagi gràcies,
2: molt
3: gràcies
2: bé.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com. Fins aquest dimarts.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dilluns, dia 5 d'octubre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la convocatòria d'eleccions generals del dia 29 de novembre. Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, ha anunciat aquest matí convocatòria d'eleccions generals anticipades per al dia 29 de novembre, unes eleccions que coincidiran amb la celebració de la Festa Major d'Hivern de Sant Andreu de la Barca. I avui parlarem amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap, perquè ens faci balanç de la tempesta que va caure aquest cap de setmana a Catalunya i també a Sant Andreu de la Barca, i que va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, això sí, sense incidències remarcables. I avui arrenca una nova campanya de la vacunació de la grip i de la Covid-19, amb atenció especial als majors de 80 anys i als infants. Avui ens acompanyaran Toni Martín, infermera pediàtrica i referent de vacunes, i Marta Ginés, infermera referent de vacunació d'adults. Ens explicaran, doncs, com funcionarà aquesta campanya a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Pedro Sánchez ha convocat les eleccions generals anticipades per al dia 29 de novembre. El president del govern espanyol ha anunciat aquest dilluns la convocatòria anticipada d'eleccions generals, una decisió que posa fi a la legislatura abans d'hora i obre un nou escenari polític en menys de 2 mesos de la cita electoral. Sánchez ha comunicat la decisió després d'uns dies marcats per la incertesa sobre la continuïtat de la legislatura i per les dificultats de l'executiu per mantenir una majoria estable al Congrés dels Diputats. La convocatòria electoral comportarà la dissolució de les Corts Generals i l'activació del calendari previst per la legislació electoral. La cita a les urnes serà el diumenge 29 de novembre, quan els ciutadans escolliran els nous representants al Congrés dels Diputats i al Senat. Aquestes són declaracions de Pedro Sánchez.
2: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja de transformación, de transición. Una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella.
1: Amb la convocatòria d'eleccions s'inicia ara una intensa cursa electoral. Els partits hauran de concretar candidatures i programes i definir les seves estratègies per afrontar unes eleccions que poden redibuixar el mapa polític espanyol. L'habitatge, el cost de la vida, la situació econòmica, els serveis públics, les relacions entre Catalunya i l'Estat i la política de pactes es perfilen com algun dels principals assumptes que marcaran el debat durant les pròximes setmanes. La campanya també està condicionada per l'aritmètica parlamentària. Les últimes legislatures han evidenciat la dificultat dificultat d'assolir majories absolutes i han convertit els pactes entre formacions en una peça determinant per arribar a la Moncloa. El 29 de novembre, per tant, els electors tindran novament la paraula. De les urnes sortirà la composició de les noves Corts Generals i una nova correlació de forces que determinarà qui mantindrà opcions de formar el pròxim govern d'Espanya. La jornada electoral del 29 de novembre coincidirà també amb la celebració de la Festa Major d'Hivern de Sant Andreu de la Barca.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La pluja sembla ser que no ens abandonarà de cara als propers dies, però volem fer balanç de l'entempesta del passat cap de setmana i volem fer amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
1: Bé, la pluja que no ens abandonarà en els propers dies, després farem una mica de previsió del que ens espera de cara a les properes hores, però sí que hem de fer balanç del cap de setmana, una tempesta que també s'ha fet notar a Sant Andreu de la Barca. Ja avançàvem aquest diumenge, Carlos, a través de la pàgina web i les xarxes socials, que s'havien acumulat uns 84 litres per metre quadrat a la ciutat, a la pluja que va caure dissabte nit i diumenge.
3: Pues sí, pues el total al final aquí en el episodio en San Andrés pues fueron 84 milímetros, o como decía, litros por metro cuadrado, y la verdad es que, bueno, pues viendo registros de otras zonas, sobre todo litoral, prelitoral, de las comarcas de Barcelona y de Girona, pues hemos de decir que aquí fue una lluvia muy bien caída, con un registro que es abundante, son 84 litros, pero repartidos, pues vamos a decir, más o menos empezó a llover con cierta intensidad a las 8 de la tarde o algo así, y más o menos la intensidad así un poco fuerte se mantuvo hasta las 2.
4: Arribaran a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot arran de mar, i ja entrada la tarda, 6, 7, 8 del vespre, aquestes tempestes escombraran des de Tarragona i Lleida fins a Girona, per tant acabarà plovent a tot arreu, i sobretot, Helena, molta precaució a l'àrea metropolitana de Barcelona. No ens cansarem de repetir-ho, que després venen les sorpreses. Ho seguirem a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Doncs precisament per tot això que us acabem d'explicar, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant el que dèiem, la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic, tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges és alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal.
7: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
6: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles, excepte al Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
8: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, que han quedat malmeses.
9: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat, i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament, doncs, a la població.
6: I encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, enmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat, mentre a Pineda de Mar, els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut també diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra amb submarinistes i una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat, però, oficialment, la desaparició. I Rodalies està preparant, està, de fet, encarant un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà un servei alternatiu d'autobús mentre recupera la normalitat al llarg del dia. Tornem, doncs, a l'estació de Sants. Allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ens pots explicar de nou ara mateix?
10: Hola, Elena, bon dia. Està sent un matí d'alguns retards, algunes demores, en un matí de dimarts que intenta recuperar la normalitat després de les incidències registrades i acumulades pel temporal d'ahir dilluns i també de l'últim cap de setmana, i a l'espera del que pugui passar aquesta tarda amb l'arribada de noves pluges que encara perjudicarien i més el desenvolupament i el dia a dia a Rodalia. Sí que us podem dir que hi ha algunes millores. Per exemple, el servei de tren funciona a tota la línia de la R2 Sud, i en el cas de la R1, una de les línies més afectades en les últimes hores, s'ha recuperat el servei de tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar, tot i que es continua havent un servei de carretera des d'Arenys i fins a Massanet. De fet, són 8 les línies de Rodalies que en aquests moments mantenen els serveis per carretera. En el cas, per exemple, de la R2, hi ha bus entre Granollers i Sant Celoni. En el cas de la R4, també hi ha un servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa. En el cas de la R8, el servei per carretera s'estén a tot el recorregut, i també a la R7 es deriven els viatgers a un bus. Per tant, són 8 les línies de Rodalies que en aquests moments habiliten serveis alternatius per carretera per cobrir els diferents trajectes com a conseqüència de les incidències que s'han registrat per les pluges d'ahir dilluns i també del cap de setmana. I mentre Rodalies intenta recuperar la normalitat, també està a l'espera del nou front de pluges d'aquesta tarda per conèixer quin serà el resultat final i com afectarà en els serveis de tren.
6: En qualsevol cas, un jeroglífic per als usuaris, perquè és difícil saber què funciona i què no funciona. En tot cas, esperem que com a mínim els canals d'informació vagin a l'hora i diguin el que han de dir, en tot cas, pel que fa als serveis que es presten i els que no. Gràcies, Anna, per la informació. Bon dia. De nou, el president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí ja se n'ha publicat la convocatòria oficial al Butlletí Oficial de l'Estat. Els comicis arribaran, per tant, 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, amb el detonant de què va passar divendres al Congrés quan el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge. Ens ho amplia la Maite Polo.
11: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
11: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
6: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar, ara ho recordàvem, els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ho torna a intentar amb l'aprovació d'aquests decrets, Mari Carmen, al Consell de Ministres. L'objectiu, que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica en què consisteix tot plegat la Carina Bellvé.
12: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés del Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
13: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
12: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el 2 decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
6: Unes eleccions anticipades el 29 de novembre que obren un nou escenari polític. El doctor en ciència política Ernesto Pascual ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que Pedro Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge perquè aquest és un tema que mobilitza els sectors progressistes.
14: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral. Però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
6: En aquest context, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i també amb el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha aplegat 120.000 persones segons els organitzadors i 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga.
15: Per la policia, la manifestació ja està desconvocada. Abandoni la zona.
6: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. És una altra de les notícies que us destaquem en els titulars. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i si té prou temps, el del president del tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos s'oposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont, però també dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Doncs les ponències sobre la malversació, dèiem, obren la porta a l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia i, per tant, al retorn dels exiliats. Un d'aquests exiliats és Lluís Puig, exconseller de Cultura, amb qui volem parlar ara mateix perquè ens expliqui què significa per ell aquest moment, tant a nivell personal com també polític i segurament fins i tot simbòlic. Lluís Puig, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Molt bon dia i gràcies a vosaltres, és un plaer.
6: El Tribunal Constitucional, deia, està a punt de fixar la doctrina que obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia. Què espera vostè d'aquesta decisió?
16: Espero que sigui l'última vegada que abans de que es faci una sentència sapiguem ja des de fa dies què faran. Que això és el que dona més desprestigi a la justícia espanyola. Això no passa a cap país demòcrata europeu, si menys no. Per tant, això de que faci una setmana, ja que sabem què dirà, totalment contrari al que havia dit primer un dels jutges i després el que dirà el propi president, filtrat per ells mateixos, per tant no és que sigui filtrat, és que fan gala de dir el que diran, no ajuda a res, en definitiva, no? Que espero que el Suprem llegeixi ràpid aquesta resolució d'avui, si és tal com està previst que passi, i que no tardi masses dies o setmanes aplicar el que el mateix Constitucional li diu que s'han extralimitat, per dir-ho d'alguna manera.
6: No sé si vostè en sap alguna cosa o no, però segons ha transcendit les últimes hores en alguns mitjans de comunicació, el magistrat José María Macías podria retirar la seva ponència sobre Turull per evitar que el Suprem la pugui utilitzar, diu, per justificar l'aplicació de la llei d'amnistia. Això voldria dir que només es votarà la del progressista Conde Pumpido.
16: Sembla ser que pugui ser així bé. Qualsevol dels escenaris, tant si s'aprova només la de la Dolors Bassa, a qui tinc una gran estima i admiració, com si s'acaben aprovant les dues, l'efecte és un efecte en cadena que repercuteix a totes les set causes de les set persones, encara que estiguem repartits en diferents recursos d'empara. Per tant, la qüestió és quan el Suprem durant tres vegades reescriu el delicte de malversació sobre l'1 d'octubre, com és que abans no es para ja els peus en aquests jutges del Suprem, diguem-ne, no? Perquè era un tema evident. S'ha deixat passar els mesos, s'ha deixat passar els anys, ha fet falta que fóssim imprescindibles a Madrid perquè s'aprovés aquesta llei, que en la darrera campanya electoral asseguraven encara que ens portarien davant dels tribunals empresonats. Han passat masses coses innecessàries per un conflicte polític que no de dret penal, i així estem. Nosaltres resistim amb resiliència, com es diu ara, i disposats a aguantar el que calgui. M'agradaria pensar que serà curt el que falta.
6: No sé si pensa que el jutge Pablo Llarena, que és qui haurà d'aplicar la resolució del Constitucional, actuarà ràpid o no. Això que dèiem, una aplicació immediata, si pot haver-hi resistències, i fins a quin punt el context electoral hi pot exercir alguna influència.
16: Segons va dir el mateix jutge Pablo Llarena, ell estava disposat a assumir-ho ràpidament, aquesta resolució constitucional. Suposo que han entès que a Europa no tenen cap més possibilitat de moviment amb les extradicions. Ja des del gener del 2021 el TJUE va dictaminar que sí, podia tornar a demanar més extradicions, però si és que havia passat alguna cosa diferent, cosa que evidentment ningú podia presentar-ho, no? La batalla europea fa doncs 5 anys que està esgotada. que posen d'esperar les resolucions del Tribunal de Justícia sobre les preguntes prejudicials, que serien perfectament les respostes, però també van voler seguir dilatant això amb el temps. El propi Tribunal Constitucional, quan va dictaminar per primera vegada la seva sentència que la llei complia els requisits, ja podia haver fet això mateix, els nostres recursos estaven presentats. Per tant, tot plegat és una dilatació en el temps que només vol dir poques ganes d'aviam qui li penja el picarol al gat, per dir-ho una frase així. Sembla que ningú vulgui atrevir-se a fer el que calia fer des de fa molt temps.
6: Senyor Puig, molt ràpid, acabo. La resposta jo crec que també és molt simple. No sé si quan s'aixequin les ordres de detenció vostè podrà tornar a Catalunya, evidentment, si ho farà de manera immediata, i si ve amb la idea de participar o d'encara vincular-se a la política, o això ja ho descarta totalment.
16: Jo vaig deixar a l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat a totes les eleccions autonòmiques. En la primera vaig tenir que renunciar per un tema aritmètic, però en l'anterior legislatura i en l'actual estic exercint de diputat, i per tant el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també. A partir d'aquí veurem quin és l'escenari, però em vaig comprometre amb una legislatura amb Junts per Catalunya i m'agradaria, sempre m'ha agradat acabar les coses.
6: Lluís Puig, gràcies, bon dia, i esperem veure aquesta fotografia ben aviat. Que vagi molt bé.
16: Moltes gràcies a vosaltres, fins sempre.
6: Aquesta setmana reprèn la Lliga després de l'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge juntament amb Frankie de Jong i Joan García. I segona victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins als World Roller Games d'Asunción. S'ha imposat a Xile per 2-3 gràcies a un gol d'Aina Florença en el darrer segon del partit. El duel s'ha jugat en una pista alternativa després de les queixes de les jugadores pel mal estat del parquet. Ara l'equip suma 6 punts, els mateixos que el seu proper rival, l'Argentina.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pluja. Més que de pluja, va de paraigües. L'altre dia vaig passar davant d'una botiga que venien paraigües de tot tipus. Em vaig parar perquè em va cridar l'atenció la varietat de paraigües que hi havia. I jo, que sóc curiosa de nena, n'hi havia un de lluminós. Un que s'il·lumina amb les gotes de l'aigua. Aquest em va encantar. El vaig trobar molt simpàtic i molt cuqui. També n'hi havia un altre que porta altaveus incorporats per escoltar música o parlar per telèfon quan plou. I un altre paraigües que té un sensor que va connectat a una aplicació al mòbil i et va informant del temps i t'avisa quan plourà perquè no te'l deixis a casa. I mira, a mi se'm va escapar el riure, perquè jo no tinc cap paraigües tan modern, però tinc un souvenir de Besalú que és un mussol, i aquest ja és un membre més de la família. Li en diem en Carlos. Si venen pluges, en Carlos ens avisa. Quan fa un dia esplèndid, està de color blau, brillant, preciós. Quan no ho té clar, es posa d'un color lila no gaire definit. I quan plou, en Carlos es posa de color rosa, que no hi ha cap dubte que està plovent. Doncs mira, jo estic molt a favor de la innovació, però el tradicional també té el seu punt, oi?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores com Granollers intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal a Catalunya. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en ciència política, ha assegurat des del Notícies en xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
3: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
2: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i Mossos d'Esquadra. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. Una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. També afectaria l'exconseller Lluís Puig, resident a França, que ha explicat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la seva voluntat de tornar a seure al Parlament per acabar el mandat a les urnes.
4: El primer que faci quan el calendari el tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual es van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
2: Dels esports, destaquem que el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe, després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges és alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal.
5: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
2: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions.

0: Després van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. La normalitat es va recuperant paulatinament, però encara hi ha 3 centres educatius que avui es mantenen tancats pels efectes dels aiguats. Es tracta, per exemple, del Centre de Formació d'Adults Vallès de Granollers, com us comentàvem suara, la Llar d'Infants al Garbí, de Sant Adrià de Besòs, i també el Centre de Formació d'Adults Jaume Tuset de Ripollet, al Vallès Occidental. A les portes d'aquest equipament hi tenim l'Alejandro Paulino i el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Quan podrà reobrir portes aquest centre? Què t'han dit?
1: Doncs ens trobem aquí a les portes d'aquest centre i, com podeu veure, aquí hi ha avís important. Fins a nou avís no hi haurà classes al centre a causa d'alguns desperfectes ocasionats per la pluja. Per tant, en aquest avís almenys no podem saber quan tornarà a obrir aquest centre, però anem a mirar si aconseguim més informació, perquè tenim aquí a l'Òscar López, regidor d'Educació d'aquí a l'Ajuntament de Ripollet. Òscar, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Explica'ns una mica, quina és la situació? Se sap quan es podrà tornar a obrir aquest centre de formació?
2: Bueno, actualment no podem donar una data concreta de tornada, perquè tampoc volem generar expectatives. El que sí que podem dir és que ja portem treballant intensament des de primera hora d'ahir al matí, mantenir constància, òbviament, d'aquestes grans pluies d'aquest cap de setmana. I ahir a primera hora van venir els tècnics d'urbanisme i de ciutat, de brigada, per avaluar els danys, per veure quines eren les possibles actuacions que podíem fer. I, bueno, estem ara mateix treballant intensament en solucionar aquest problema i també en ubicar l'alumnat, mentre que no es fan les actuacions, ubicar-ho en altres espais perquè pugui desenvolupar el curs com amb més normalitat.
1: Perquè què és exactament el que ha succeït perquè no es pugui obrir aquest centre de formació per adults?
2: Bueno, amb les pluies torrencials d'aquests dies, amb aquestes pluies inusuals, que diguem, doncs ha entrat aigua per diverses parts dels sostres i inclús ha entrat aigua també al quadre elèctric de la planta superior. Llavors sí que els nostres tècnics deien que, clar, que no es podia fer classe, ha caigut també el guix dels sostres i les fuites, que diguem, estan, no només estan localitzades en algun punt concret, sinó que també són més generals a diversos espais. I per tant sí que això impedeix que es faci classe amb normalitat.
1: Com comentaves, no? Què s'està fent amb els alumnes que de mentre no puguin accedir en aquest centre de formació per adults perquè no perdin aquests dies de curs, aquest inici de curs?
2: Bueno, de moment estem planificant amb la direcció i amb l'escola els possibles espais que tenim com a municipi per poder oferir-los. És veritat que l'escola d'adults utilitza moltes classes tant l'horari de matí com la tarda, llavors, bueno, estem intentant doncs trobar els espais adequats perquè l'alumnat pugui tornar. Sí que és veritat que avui i ahir no han pogut venir, està tancat el centre d'alumnat, però sí que els profes i nosaltres també estem treballant per això, per poder reubicar mentre que no fem les actuacions.
1: I ja molt ràpid, però està previst més pluja, imagino que això no ajuda, no?
2: Clar, és veritat que les pluies no ajuden. Nosaltres ja fa mesos vam fer alguna actuació d'impermeabilització del sostre, que no ha tingut l'èxit que volien. També és veritat, com deia abans, que aquesta aigua ha entrat també per altres llocs on no teníem constància, i per tant, bueno, els tècnics estan treballant des d'ahir per intentar solucionar-lo el més ràpid possible, però és veritat que si continua plovent, doncs no ho soluciona fàcil.
1: Òscar López, regidor d'Educació d'aquí a l'Ajuntament de Ripollet, gràcies per atendre'ns aquí al Next Matí.
2: A vosaltres.
1: Bueno, companys, doncs ja heu vist el regidor que ens comentava, no?, que no se sap quan es podrà tornar a obrir aquest centre. Sí que s'està treballant amb els alumnes per tal de que almenys no perdin aquest inici de curs.
0: Doncs gràcies, Josep. Això mateix, que com a mínim l'alternativa arribi el més aviat possible. Que vagi molt bé. Més coses, Rodalies està afrontant també avui, aquest matí, un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana, però també d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim des de bon dematí el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
3: Bon dia, Helena. A aquesta hora les coses funcionen bastant bé a la R2 Sud i s'ha recuperat el servei de tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar a la R1. Precisament aquesta línia, la R1, juntament la R11 i la R2 Nord, acumulen la major part de les incidències, mentre 8 línies de Rodalies també mantenen serveis alternatius per carretera a aquesta hora. Tot això en un matí en el qual s'han registrat algunes incidències, algunes demores, amb alguns usuaris que s'adapten a les noves circumstàncies i també als últims temporals.
4: Està tot molt col·lapsat i molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot.

0: tot descontrolat, ja és a fons, fa temps.
1: Fem de Reus ara aquí Sants i avui
2: no, ha anat bastant bé.
3: Potser que 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, doncs el problema està més cap endavant, quan ja vas avançar més el dia, però ara no, bé, molt bé.
4: Recordar, Helena, que pel que fa a la R1, el servei alternatiu per carretera presta servei entre Arenys de Mar i Maçanet de la Selva. A la R2 hi ha un bus entre Granollers Centre i Sant Celoni, i el servei alternatiu per carretera pel que fa a la R4 realitza el servei entre Terrassa i Manresa. I, Helena, tots pendents també del front de pluges que s'apropa aquesta tarda i que podria entorpir encara més la situació a Rodalies. És a dir, que molta paciència a partir d'aquesta tarda.
5: Una estació de Sants, Anna, que ara ho veiem de fons, no es lliura tampoc de les goteres. Gràcies, que vagi molt bé. Les pluges han deixat al descobert les costures del territori. Carreteres tallades, Rodalies ara ho sentien paralitzades, de mica en mica es va tornant a la normalitat, però costa molt, rius desbordats. Què ens diu tot això sobre com construïm i com planifiquem? Perquè ens ajudi a entendre-ho tot plegat, hem convidat a Norberto Larriba. Ell és secretari del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Senyor Larriba, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
6: Bon dia, Helena.
5: Les pluges d'aquests dies han posat a prova el país. Vostè creu que les infraestructures actuals, tal com estan, estan prou ben adaptades per resistir els nous patrons meteorològics?
6: Bé, les infraestructures són com les persones, no? Van néixer en una època, entren en l'època que són fetes servir i es fan grans, es fan velles en aquest cas. Tenim infraestructures crítiques, que és el terme que fem servir, que són del segle XIX. El ferrocarril de la línia del Maresme és de l'any 1848, estem parlant de que aviat farà 200 anys. Llavors, les infraestructures antigues pateixen, i ho estem veient, les infraestructures més modernes pateixen menys, i aquesta és la realitat.
5: El col·lapse ferroviari, ara ho vèiem, ha estat un dels impactes més visibles d'aquest temporal. La xarxa ferroviària és la infraestructura, en tot cas, més vulnerable que tenim a Catalunya i per tant, és la més difícil d'afrontar tant per cost com per temps.
6: Bueno, sí, no. Estem destinant molts diners a infraestructures ferroviàries, en concret. És veritat que ja vam veure l'any passat, al desembre, al gener d'aquest any, que van caure algunes estructures de contenció, alguns murs, per dir-ho col·loquialment. Hem de seguir empleant aquests diners. Sí que pateixen perquè el ferrocarril, com deia fa un moment, és una infraestructura que es va fer fa molts anys. És veritat que hi ha línies que tenen grans renovacions i això ens ajuda. També hem de dir que és una de les infraestructures crítiques, molts milions de persones l'any, les línies del Vallès, com les del Maresme, com les del sud cap al Tarragonès. Llavors, clar, aquí hem de prestar alguna atenció reforçada, sí, així és.
5: I, per exemple, algunes veus també d'experts com la seva alerten que el pla de rieres i la canalització dels rius ja no responen tampoc al clima actual. Cal replantejar-lo amb nous criteris, ara em surt bé, hidràulics o de drenatge?
6: Sí i no, i m'explico. Les infraestructures, normalment les hidràuliques, es calculen amb un paràmetre que és el període de retorn. El període de retorn és la probabilitat, la inversa de la probabilitat que aconteixi un escenari. Llavors, l'ACA fa la seva feina i l'ha de seguir fent i potser l'ha d'accelerar. Hem de tenir els mapes d'inundabilitat de tota Catalunya actualitzats, això és fonamental. Llavors, aquí sí que hem de fer un esforç. També hem de ser conscients que durant molts anys i algunes dècades, podríem dir, hem urbanitzat zones que avui en dia no ens donaríem per urbanitzar. I aquí tenim unes situacions que seran complicades de gestionar. Haurem de fer reserves d'espais que siguin de sacrifici, hi haurà urbanitzacions que hagin quedat malmeses que no es podran refer, i això hem de ser conscients, hem de ser valents, no podem ser egoistes i els administradors públics hauran de fer la seva feina, sí. Això serà un moment a tenir en compte.
5: Doncs Norberto Larriba, del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Que vagi molt bé, gràcies per les seves explicacions.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en ciència política, ha assegurat des de Notícies en Xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
5: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores en aquest context per aquesta tardor i amb l'objectiu de reclamar precisament salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. També us expliquem que el Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i si té prou temps el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Puig, resident a França, ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa que té la intenció de tornar a Catalunya, d'ocupar el seu escó al Parlament de Catalunya tan bon punt s'apliqui l'amnistia. L'escoltem.
7: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat a totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
5: Temps ara per als esports i per la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
8: Bon dia.
5: Aquesta setmana es reprèn la Lliga després d'aquesta parèntesi, d'aquesta aturada pels partits de seleccions.
8: Sí, la jornada s'obrirà ja aquest divendres amb el partit que portarà l'Espanyol a jugar al camp del Màlaga, mentre que el Barça rebrà dissabte el Getafe al Camp Nou. L'equip blaugrana encara en quadra per l'absència dels internacionals ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la selecció canarinha, treballa al marge, juntament amb Frenkie de Jong i Joan Garcia. Avui la selecció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat espanyol, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. Ja han quedat definits els emparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que es disputarà a partit únic entre el 27 i el 29 d'octubre. Encara amb el Barça exempt, fins als 700 disputaran aquesta fase 7 equips catalans més el Prat, si s'acaba classificant. Precisament l'enfrontament més atractiu és el que enfrontarà els Pota Blava amb l'Atlètic Club, si és que el conjunt pretenc, que domina l'eliminatòria prèvia per 5-1, elimina el Sant Rafael eivissenc. Els altres emparellaments són Quarte Girona, Sestau Espanyol, Utebo Sabadell, Reus Baracaldo, Manresa Sant Andreu i Calamotxa Europa. A la Copa de la Reina han quedat definits els encreuaments per als vuitens amb tres equips catalans implicats. L'Europa, de segona federació, s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo. L'Espanyol visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. L'entrenadora de l'equip gracienc, Nani Aces, valora l'emparellament amb l'equip gallec.
9: Màxima il·lusió aquesta competició de Copa de la Reina, però un Depor en els que ens agrada el futbol, a sobre és un pla de partit complicadíssim, un rival que juga a futbol, que ja ha vingut aquí, que ja el vam tenir a sort, de competir amb elles a primera ref i d'anar a Riazor a competir, jo crec que un dels partits més marcats. Recordem aquell dia com a un dia amb molta il·lusió i tornar a tenir aquí el Depor, jo crec que per tot l'europeisme és un orgull i torna a ser un dia d'omplir Sardenya.
8: El bàsquet Girona disputarà avui el primer partit europeu de la seva història. A partir d'un quart de nou rebrà el Dinamo de Bucarest en l'estrena de la primera fase de l'Eurocup, la segona competició continental. L'entrenador de l'equip gironí, Moncho Fernández, explica què suposa aquest partit per al club.
10: Hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà.
8: El Joventut rep el Benei Herzliya d'Israel a la Champions League a partir de 8:45 del vespre. L'equip verd i negre buscarà un triomf per estrenar-se amb bones sensacions davant l'afició. La prèvia és d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
11: L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquerir la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la Penya, el Telekom Bonn, Alemany i el Porto. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions que ha arrossegat en les darreres setmanes. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim partits possibles a la competició.
12: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant pues, els objectius. No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia.
11: Pel partit contra el Benei Herzliya són baixes confirmades el pivot Antetòmic i Yannick Crack, que continuen lesionats.
8: Doncs demà repassem com han debutat els catalans a les competicions europees.
5: Va, impacients estem. Gràcies, Cristina.
8: Fins demà.
5: Que vagi bé, fins demà. I ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival hi ha els noms de The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. Amb Bad Gyal ens acomiadem. Bon dimarts i fins demà, que vagi bé, guardeu-vos de la pluja.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 6 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directe. Avui en el Via Directe entrevista amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem. Nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus que realitzarem de cara als propers dies. Avui amb Isabel Marcos parlarem pràcticament exclusivament a l'espai de portaveus del cas Atrium, com ho farem aquest dimecres amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, i el dijous amb el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val. La propera setmana seguirem amb la ronda d'entrevistes amb Vox, PSC i Fem Sant Andreu. No només avui tindrem l'espai de portaveus, avui parlarem de la festa de la bicicleta. Enguany canvia de data, serà al novembre. Escoltarem les paraules de Miquel Àngel Abril, que és el regidor d'Esports a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També parlarem d'altres informacions sobre l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i comptarem amb els espais de Cada Residu Compta i també l'espai del Món és Digital dels companys de la xarxa ràdio. Comencem, doncs, una nova edició del Via Directe, la d'avui dimarts, dia 6 d'octubre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La festa de la bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor de Esports, Miquel Àngel Abril.
1: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no? Una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta festa de la bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esport també i la part de sostenibilitat.
0: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta festa de la bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
1: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta festa de la bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
0: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
1: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho amb bicicleta, amb família, amb companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
0: Un any més també s'habilitarà, doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
1: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit, doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
0: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
1: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes més concorreguts de tot l'any.
0: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
1: Sí, a més, el fet de participar hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
0: Oberta a 600 participants, per tant, doncs, una crida aquí a la participació.
1: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis i ens veiem allà totes i tots.
0: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en el Via Directe, l'espai del Cada Residu compta amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.
3: Cada Residu compta.

0: que a l'hora de començar puguem recordar. Tere, on fallem?
1: Bueno, a veure, hem millorat. Primer, anem a reforçar una miqueta, que hi ha més consciència.
0: Sempre positivo.
1: Bueno, una miqueta, he de dir. El propi fet de que hi hagi aquest concepte de malbaratament alimentari és un concepte que ja tenim més normalitzat. Llavors sí que hi ha una certa millora. Hi ha aquest marc legal que tu deies, que també implica que hi ha una llei a nivell de l'Estat, que és de l'any passat. Vull dir que ara falta aquesta implementació, que també a nivell de Catalunya van ser pioners en aquest tema. Que per les empreses, moltes vegades, com que hem de comptar que el malbaratament alimentari, com tu deies, no és només allò que fem nosaltres, sinó des del moment de la producció, tot el que suposa pèrdua en els magatzems, en la restauració, en els comerços, etc. Per tant, s'ha de tenir en compte al llarg. I totes les empreses han anat fent iniciatives. Uh-huh. Per tant, ho anem veient, està present, i hi ha entitats bueno, que estan treballant perquè sigui cada vegada més possible aquesta reducció.
0: Permeteu una cosa.
1: Estem normalitzant pràctiques que abans no existien o no les veiem
0: bé. O potser estem recuperant pràctiques que abans ja fèiem i vam deixar de fer perquè no quedaven bé.
1: Totalment. Això ara ja ens estem referint, diguem-ne, a un període relativament molt recent.
0: Exacte.
1: Si parléssim dels nostres avis, ells sí que no feien malbaratament alimentari.
0: Exacte.
1: Totalment.
0: No sé si ens agradaria més parlar de malbaratament o d'aprofitament alimentari.
1: A veure, és un repte, però sí que hem de tenir consciència també de la idea del malbaratament. Es perden, perquè quan diem, si parlem de l'aprofitament alimentari, ens porta més a la idea de la cuina d'aprofitament, diguéssim, i de què en diguem, vale?
0: D'acord.
1: Però no, la idea de que quan nosaltres llencem una poma, no només estem llencem la poma, sinó tot el que hem invertit a nivell d'aigua, energia, transport,
0: el treball personal,
1: el treball personal que ha fet. No, aquí hi ha un impacte, que és un impacte econòmic, que és important que tinguem associat en aquest sentit, amb aquesta idea. Per tant, no estem en un moment en el que ens interessi, diguem-ne, treure aquesta paraula de circulació. I l'altra és que hem de pensar que una altra cosa moltes vegades és que tot està en un malbaratament en aquests altres productors, el comerç, la restauració.
0: No, a casa,
1: no seria? El 60% del malbaratament es produeix a les nostres llars, que és on, a més, ho llencem allà a la brossa i no tenim sensació o no veiem la dimensió d'allò que estem fent dia a dia.
0: Doncs jo crec que si reciclem bé, si separem l'orgànic a casa,
1: sí,
0: encara ens adonaríem molt més del malbaratament que fem.
1: Sí.
0: És una manera també de donar-te.
1: És una manera de veure la diferència, i quan agafes aquella bossa i veus el que pesa, perquè l'has d'anar llençant a l'orgànic, és un altre moment en el que veus que el que nosaltres llencem té i tindrà molt impacte. Hi ha una cosa que fem que és important per evitar-lo, és no guiar-nos per la data de, o tenir clara la diferència entre la data de caducitat i la data de consum preferent. Moltes vegades llencem coses perquè veiem una data i aquella data ens hem de fixar, és de consum preferent. Quan ens hi trobem amb això, o en les verdures, o en algun producte que ens ha quedat una mica...
0: Verdures, allò potxo.
1: Una mica rugadet.
0: Sí, rugadet, sí, brut.
1: Però això és com, en el cas d'un altre producte, la data de consum preferent. Això no indica que no estiguin òptimes o en bones condicions pel consum. Potser no estan òptimes i ha perdut o pot perdre algun element de la seva textura o d'alguna variable. Però ja que això ens ha passat, no hem d'anar a l'extrem de llençar-lo. Per tant, dintre de les mesures que hem d'aplicar, que tu deies, és aquesta separació, evidentment, i quan anem al mercat, doncs procurar que no només ens hem de guiar per comprar aquell producte que està tan bonic i en òptimes condicions. Hem de pensar que hem d'introduir hàbits en el que la compra d'un producte, si nosaltres tenim previst gastar-lo a curt termini, doncs podem comprar fins i tot un producte que diu que ja està a prop de la seva data de caducitat.
0: Però molts comerços ja ho fan, això,
1: És aquest canvi d'hàbits que ho està fent el comerç i ho hem de fer nosaltres.
0: Sí, sí.
1: No ens ha de fer vergonya, no passa res. No és una cosa, diguem-ne, no?, que ens puguin tatxar de garrepes.
0: No.
1: Agafar i comprar aquell producte que un comerç s'està esforçant en aplicar-li un descompte del 25%.
0: Uh-huh.
1: I no ho està fent. Nosaltres ens podem beneficiar econòmicament.
0: Jo això ho penso quan dic que avui haig de descongelar el pollastre que el tinc per menjar per sopar. Però passo per aquest comerç i veig que hi ha hamburgueses...
1: Total.
0: Amb data de caducitat de demà. Doncs sí, penso, sí. Doncs no descongelo i agafo aquesta.

0: Exacte.
1: Això també és col·laborar amb el sistema. Escolta'm, Tere, et faré 4 o 5 preguntes, però m'has de respondre molt ràpid a cada una, perquè algunes ja me les has dit, però ja ens queda poc temps. Creus que estem realment conscienciats sobre el malbaratament del menjar, sí o no?
0: No, cal més. Estem conscienciats, però hem de millorar, hem d'augmentar.
1: Doncs la dada és colpidora. Es llança un terç de tot el menjar del món. Jo ho dic així i que cadascú pensi. Segona pregunta. La culpa és de les grans superfícies o dels restaurants que ho tiren tot?
0: No, no. Hi ha una pràctica que és la nostra, les nostres llars, i que quan també anem al comerç i a la restauració també hem de fer un canvi d'hàbits.
1: Us recordo la dada que ens ha dit la Tere. Més del 60% del malbaratament es produeix a casa nostra. Més pregunta. Comprem massa o gestionem malament?
0: Les dues coses. Hem de comprar menys i, sobretot, hem de planificar i gestionar bé, tenint en compte el que és el malbaratament i que hem de descobrir el valor de la cuina i dels aliments per la nostra salut.
1: Més enllà dels diners que perdem, quin impacte té això en el planeta?
0: Bueno, genera un impacte ambiental amb tot el que és les emissions de CO2 i amb tot el que és la pèrdua i el sobreescalfament que genera en el planeta la nostra dinàmica de consum.
1: Digue'm 3 aplicacions que em puc descarregar avui mateix i que m'ajudaran a gestionar aquesta compra més de... Com es diu? De productes amb data de caducitat o així?
0: Exacte, amb possibilitats de que pugui tenir proximitat la caducitat. La més coneguda, el Togo. Aquesta està molt implantada i en molts petits comerços i fins i tot cadenes de supermercats que l'apliquen. I també podem tenir Encantador de Comerte i No Waste Olio, que també seria un altre que ens pot permetre això, aquest consum de proximitat i de productes de... en aquest cas, diguem-ne, amb consciència.
1: Molt bé, avui, aquests tres reptes que ens plantegem cada dia al final d'aquest programa. On va la llauna de conserva que ja haig de llançar per aquesta buida?
0: La llauna de conserva és un envàs, envasos color groc.
1: Si se m'ha caducat i haig de llançar el que hi ha dins...
0: Ho llences a l'orgànica perquè és un aliment i a més ho llences, no posis mai la llauna plena al contenidor.
1: Cert o fals, haig de rentar bé la llauna abans de llançar-la al groc?
0: L'has de buidar, no l'has de rentar.
1: Consell d'avui, petit gest que podem fer.
0: Això, justament, no llencis mai una llauna plena en el contenidor dels envasos i no cal que t'hi esforcis en rentar-la, però sí que assegura't que va buida.
1: Aprendrem tant la temporada aquesta, la temporada 3 del Cada Residu Compta, Teresa?
0: Entre tots, ho farem. Entre tots i totes.
1: Fins la setmana finent.
0: Vinga,
1: adéu a tothom.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3: Continguts en xarxa.

0: Un any més, Santanderu de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Santanderu de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Quiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è i el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer, a la gent de la Junta, quan es farà el sopar, perquè també a part de ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a les 8:00, i després el sopar comença a 8:45. I sí, és com sempre a la Societat del Casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino. De dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc. I ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Quiringueli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí i vam començar. Llavors el sopar no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar. Però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem. I vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
0: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí, la Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Ella estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, doncs ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i em sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
0: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
1: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la, de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem el 20, serà el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
0: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
1: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158-160 persones, més o menys.
0: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten, doncs, una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu en la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia.
2: Sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
0: És la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim, pues, bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la Junta ens juntem, i algú ens afegeix a més per ajudar-nos, i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar, a l'hora del cafè es venen els números i es sortegen. És la manera de recollir diners, perquè, clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssims. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
0: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten, doncs, molts comerços, d'elaborar també aquests lots, no?, aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
1: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo, quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la Junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè, clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat. Clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la Junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si... que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no?, fan l'aportació. Però sí, sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no?, perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
0: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no?, de donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu, doncs, un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva.
1: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
0: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. fa 25 o 27 anys quan es va inaugurar doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
2: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, s'han anat. Dic, a on s'han anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin. I això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, diu, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara, aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig de... Jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa i després saps on va i saps per què i molts i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això i jo estic contentíssima.
0: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar doncs, la cura del càncer.
2: Bueno, perdona, però a més... Aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
0: Eva?
1: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, a vell d'això decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia. I és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent ens vegui i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem, és no només per investigació, sinó que també prevenció, vull dir... com es diu, sensibilització i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix la malaltia, el càncer, hi ha germans, i aquests germans, clar, els pares que l'estan pretenent que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
0: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu de la Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
1: Sí, jo sempre ho he dit, que a Sant Andreu la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta com a altres coses participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... És una, bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es retroba ja any darrere any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
0: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
1: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permet, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè, torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta... S'han fet grans i ja hi ha llocs que no es fa. Nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre, pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
0: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
2: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
1: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen altra vegada a repetir el sopar.
0: Això és bo, eh? Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic, el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: I gràcies, com no, a Eugènia Gringelli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
2: Bueno, sí, no és la primera vegada.
0: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
2: No, aviam, no, saps què passa?
0: Compartiràs amb Ferran Campmany la presentació, eh?
2: Bueno, sí, això sí, però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit, però les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
1: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. El sopar, ja he dit abans, que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització, que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
0: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Gringelli, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Gràcies, igualment.
2: Bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Tietam by Titi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de la Tietam by Titi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i el Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la ruta de la tapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la ruta de la tapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de la Tieta by Titi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no la van tastar, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial, és brutal. O sigui, en resum, és brutal.
0: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
1: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar algunes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a la Tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que la Tieta continuï amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de la Tieta.
0: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
1: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
0: Va, això en un cap de setmana, eh?
1: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30, 8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
0: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, a l'edició del 2027.
1: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui la Tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear la Tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de la Tieta.
0: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
2: Bueno, especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçó. Al final és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
0: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
0: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment un reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una etapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
0: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt a moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provant de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
0: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol, i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisada del Ron amb el gelat de coco, ens va entrar a tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
0: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. Potser es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
0: Ja pensant en l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar allà per la salada.
0: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i, per tant, jo crec que anem en la bona línia. Agraïm molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan, i jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. És referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de que hi viu, però també a la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de la Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
0: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només el Sant Andreuenc, quasi Sant Andreuenc, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, serà una mica més perquè estem tancant els números, però potser estan al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques, amb un impacte positiu per la ciutat, i al final doncs, tot és suma i és un èxit, penso.
0: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
4: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi, i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
0: Propera edició 2027.
4: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes també amb més qualitat i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
0: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui és dimarts, per tant, avui contem amb un nou espai del Món és Digital, amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
3: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem un cop més d'aquesta notícia, alarmant notícia que corre a molts mitjans sobre si la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat. I per fer-ho tenim dos convidats. Una d'elles és habitual del programa, l'Aurea Rodríguez, directiva, autora i experta en innovació, ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Acció, l'EIT i Eurecat. L'altre convidat és en Josep Comas, enginyer tècnic en informàtica, màster en administració i direcció d'empreses i professor d'informàtica. I ara, ja sí, sense més dilació, comencem el programa. És la intel·ligència artificial un perill per la humanitat?
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
3: Bé, doncs, abans que res, Aurea i Josep, donar-vos la benvinguda al programa.
5: Moltes gràcies.
6: A tu, Tomàs, per invitar-nos.
3: Bueno, vosaltres sou, a part de les personalitats que sou, que després podeu llegir els comentaris del programa i també a la introducció he parlat una mica de vosaltres, també sou membres actius del grup aquest que tenim a WhatsApp i per això m'ha agradat convidar-vos, perquè la vostra opinió crec que és important. Bueno, com sabeu, la intel·ligència artificial fa dies, per no dir mesos, que jo cada dia, com a mínim, llegeixo 10, però en sèrio, 10 o 15 notícies de que, bueno, que la fi del món, no?, que acabarà amb nosaltres. Bueno, i no ho diu qualsevol, no, ho diuen directius de les grans empreses d'intel·ligència artificial, governs i, com no, el Trump, evidentment, aquest diu de tot, un dia que sí, un dia que no. Però ara us pregunto a vosaltres, com veieu aquesta notícia de la IA acabarà amb la humanitat a l'any 2030? És una bestiesa, però som-hi.
6: Bueno, Aurea, si vols començar tu, te deixo que comencis, o vols que comenci jo?
5: Comença, comença.
6: Sí, començo jo? Bueno, a veure, fa un temps dèiem que no hi havien, bueno, que havien començat aquest segle, que no hi havien moltes innovacions o coses importants com havia vingut al segle passat, no? Que el segle passat, a partir de mitjan segle passat, doncs va haver-hi molta recerca, molta investigació i tot això, no? I, bueno, van passar uns períodes de que, bueno, deia, ostres, aquí no sortirà res, tal i qual, i mireu on hem arribat ara, no? Vull dir, a vegades, bueno, tenim alts i baixos, no?, en el nostre món, i no vol dir que no deixem de fer coses. I, bueno, jo crec que ara estem en un moment molt apassionant, perquè recordo que quan jo vaig començar a treballar amb informàtica o quan jo començava a aprendre una mica de programació, realment era molt complicat trobar informació o poder dissenyar coses molt més grans o amb més possibilitats que tens ara. Per tant, jo penso que estem en un moment magnífic. Què està passant o com ho veig jo que bueno, s'han espantat una mica, potser, aquestes grans empreses, perquè han vist que Tot això està anant molt ràpid, però a més crec que ho han fet tan ràpid que no han mirat de controlar una mica i han dit, va, anem provant coses, tal i qual. I hem vist que la intel·ligència artificial, si la deixes anar pel seu camí, per com vulguis, sense posar o mirar o provar coses, pues mira, han començat a dir, ostres, va per aquí, va per allà, això no pot ser perquè no va de la manera que nosaltres li hem demanat, no? Per tant, això jo penso que és, podríem fer un símil amb la programació. Tu pots fer un programa que funcioni, però que a lo millor per dintre no estigui gaire ben fet, no? I a lo millor tingui errors i aquestes coses. Per tant, què els està passant? Que la competència és tan brutal que no poden parar. Llavors, no s'han pensat a dir, no, intentem-ho fer-ho ben fet, no? Anem pas a pas i fem que tot això no sigui, bueno, vull dir, tingui uns fonaments, no? Unes bases, com una casa, que diguis, s'aguanta bé, no? Penso que per aquí és on han volgut córrer massa la competència, sobretot també la Xina, si han escoltat ara les últimes declaracions d'en Trump, d'en Donald Trump, pues què diu? Vale, sí, els grans proveïdors diuen, bueno, hem de parar una mica la IA, però bé, nosaltres no podem parar perquè tenim una competència de la Xina que aquest país no pararà. Per tant, vulguin o no vulguin, haurem de tirar endavant.
3: Però no em dius, la pregunta concreta és, com veus la notícia de que la IA acabarà amb la humanitat, que passarà per sobre de nosaltres, que perdrem el control?
6: Bueno, és un tema que molt clar si passarà o no passarà. Diuen que hi ha un 10% de probabilitat, però, no sé, bé van dissenyar la bomba atòmica i no ha passat res, no? I pot fer molt de mal, no? Què passa? O que ara tenim models molt petits i molt potents, que qualsevol usuari els pot engegar i començar a atacar llocs. Per tant, què passa? Que nosaltres tenim moltes software, aplicacions desenvolupades i que no estan al dia, no estan actualitzades. Per tant, si nosaltres volem coses més greus, ens hem de centrar en la seguretat i, per tant, començar a mirar tots els nostres sistemes, fer-los més segurs per evitar que la IA pugui acabar en aquest món.
3: Àurea, endavant.
5: Pues, jo no ho veig, o sigui, la meva reacció no va ser d'estupefacció, perquè ja fa temps que això ronroneja. De fet, hi ha un catedràtic ara no me'n recordo la universitat, però que ell parla de grans riscos existencials. Això ja fa molt de temps que ho va dient, en el sentit de la capacitat que dona la IA a qualsevol per fer armes biològiques des de casa seva o poder interferir gràcies a la connectivitat i gràcies a l'automatització dels agents, no? La teva afirmació és que la IA, la pròpia IA, no? La pròpia màquina, això és el momentum que les màquines s'apoderen del món, no? Una mica és aquest, amb la intel·ligència artificial general i després la superintel·ligència, això que ha fet el Trump, que ha fet aquesta setmana, que ha fet una enquesta, diem, anem a canviar-li el nom a la intel·ligència artificial, no? És igual, digue-li com vulguis. O sigui, digue-li com vulguis, al final estem creant una cosa que ja arriba a un nivell que se'ns ha anat de les mans, en certa manera. Llavors, jo crec que hi ha aquí en diverses capes. Hi ha una capa de geoestratègia, ja ho va dir Putin, qui domina la intel·ligència artificial domina el món, i aquesta setmana ho ha dit la Xina, també, no? Va dir, hem de fer d'això, llavors aquí són les potències i tal. Després hi ha una capa econòmica, que jo aquesta setmana vaig escriure un article que es deia la borsa, la vida o la IA, perquè una mica era aquesta disquisició, no? De dir, posem el freno perquè si no traurem a borsa les nostres empreses ens fotrem una castanya, o no, no? I aquí hi ha un component econòmic. Després hi ha un component tecnològic, no? De dir fins a quin punt deleguem a les màquines certes decisions, no? Fins a quin punt? Al final és això, és fins a quin punt deleguem certes decisions. Llavors aquí es parla del protocol, es parla de tenir uns estàndards en el moment d'un internet, i això és tecnologia i posar-se d'acord, vull dir, al final. Llavors jo crec que és un moment bo, perquè si tots estem arribant al món mundial, arriba a aquesta, dit de diferents maneres, de que ens hem de posar d'acord, no? Això és bo. Ara, aquí hi ha els governs, o sigui, les grans potències, hi ha les grans empreses, però no hi ha la ciutadania, que a mi això és el que em preocupa, i ho saps tu, bueno, ho sabeu vosaltres, que jo sempre vaig repicant, de que, perquè el quart poder, que és els mitjans de comunicació, estan absorbits ja per les grans empreses. Vull dir, de fet, alguns ja estan comprats i altres estan en ells, s'estan absorbint. Per tant, aquí l'únic que ens queda és la ciutadania. Jo ja fa molt de temps, justament avui he vist que començàvem a haver-hi protestes. Això ja sembla amb tu, Tomàs, ho havia comentat ja fa molt de temps, que algun dia arribarien les protestes contra la tecnologia. Doncs pues ja comencen. Ja comencen. Per què? Perquè la gent és el tercer pilar. O sigui, si aquests estàndards es fan només les grans empreses o fan aquests grans governs que es posen d'acord, els BRICS per un costat o els Estats Units per un altre, tenim un problema. O sigui, si ho fa el Trump, malament. Si ho fan només els BRICS, que són dos terços quasi de la població mundial, malament. Per tant, ha d'haver-hi la tercera pota, i per mi la tercera pota és la ciutadania. I la ciutadania, l'altre dia, que també ho va dir el Bill Gates, o sigui, on estem? Vull dir, on estem? On estem repicant? Què és el que volem? I al final el que volem és que això sigui pel bé de tothom, no? I llavors, entre els grans riscos assistencials, la geoestratègia i tal, per mi el que falta és que la ciutadania sigui conscient de que això és una tecnologia tremendament transformadora en positiu, però també transformadora, de que qualsevol persona a casa seva pagant una subscripció de no sé què pot crear una arma biològica, o sigui, o de qualsevol altre tipus. O pot hackejar, mira, vull dir, a mi m'esvera, perquè m'esvera molt saber que el hackejat OpenAI o Anthropic, o sigui, les principals empreses que generen aquests models i que haurien de ser el Fort Knox entre nosaltres, han sigut hackejades. I no només això, sinó que els seus agents s'han anat de la mar, de mare. Amb la qual cosa això em preocupa moltíssim, moltíssim. I hauríem d'estar fent, movent-nos.
3: El Josep abans ha dit que la bomba atòmica, que no va passar res. Bueno, sí, va tenir que passar que morissin els que es van pringar a Hiroshima i Nagasaki per prendre decisions, no? Tindrà que passar el mateix, perquè és que no reaccionem. I posar d'acord a la gent, o sigui, posar d'acord a Rússia o a Xina, amb els Estats Units, bueno, a Europa ja, perquè no pinta res, però posar-nos d'acord quan hi ha interessos comercials tan bèsties és difícil. Tindrem que esperar que passi una de grossa? O creieu que serem capaços abans de, com digueu, posar-nos d'acord i posar algun aturador al tema?
6: Jo personalment sempre he vist que la tendència que tenim és fins que no passen coses no comencem a moure'ns, no? I a vegades han de passar coses una mica greus perquè diguem, ostres, aquí hem de fer alguna cosa, d'acord? Bueno, tot això va molt ràpid i per tant potser sí que estem en un moment més perillós que d'altres, però bueno, jo confio que, clar, de moment crec que ho podem controlar. Podem controlar el hardware, podem fer els sistemes més segurs, això ho podem fer-ho. És a dir, encara que tinguem altres països, si ho mirem des del món occidental, que vagin i vulguin avançar més i anar pel seu compte, perquè encara jo no tinc molt clar si ells, la Xina, o el dia que s'incorpori Rússia, no sé, ja veurem, poden avançar als Estats Units. Perquè el que han fet, o almenys el que diuen, és que estan destil·lant, és a dir, aprofiten per entrenar els seus models a partir dels models americans. Per tant, de moment, els que estan a davant són els models americans, i per tant, qui poden posar, teòricament, les normes, el camí, a seguir, i tot això. Però, bueno, hem de veure què pot arribar a passar. I no sé què en penses tu, Aurea.
5: Jo el que veig és que, Vull dir, el Tomàs ens diu si estem a temps o no. Jo crec que estem a temps, que justament és el moment de fer-ho. Altra cosa és que estigui a les nostres mans, que són coses diferents, no? Que la cosa vagi tan ràpid que de sobte ens trobem, com ens hem trobat, amb una sèrie de productes sense cap mena. Però com amb altres vegades, és a dir, la innovació és això, crear coses noves i una vegada estan en circulació, doncs te n'adones de avantatges i inconvenients. Una vegada els exposes a la població general és quan veus, no?, les utilitats. I ara és el moment. El que, insisteixo, jo el que trobo a faltar és són veus potents que comencin a dir i que posin l'aturador. Al final, el relat que ens han venut també és que a Europa, a part de ser el vell continent i tot això, nosaltres només regulem, no desenvolupem i només regulem. Però ara tothom està demanant la regulació. També és una mica de dir, bueno, al final no estem tan lluny nosaltres de certes coses. Altra cosa és que nosaltres haguem de tenir desenvolupar tecnologies pròpies, etcètera, etcètera, per no tenir aquesta dependència. Però al final el món mundial està demanant això. Perquè, clar, la primera afirmació que has fet, Tomàs, és això extingirà la humanitat. Home, doncs és com per pensar-s'ho. O sigui, jo és que... I que aquestes veus que són els mateixos que desenvolupen la tecnologia, estiguin cridant a l'alto, doncs és que deuen haver vist alguna cosa que no,

0: el problema, però cada vegada jo crec que amb això a llarg termini podríem aconseguir que que realment no en gastessin tant. I penso que en aquest sentit no hi hauria el problema. El que em preocupa més és fer les coses una mica sense pensar tant i analitzar més bé els models. Llavors, comentes que el model al·lucina, val, però ja fa temps que almenys els que ens dediquem a ensenyar amb la IA com s'ha de fer bé, pues, intentem carregar documents, documentació, el que se'n diu el RAC, perquè aquests models no al·lucinin. I també s'ha treballat més en aquest tema i cada vegada al·lucinen menys. Per tant, jo no em preocuparia tant amb el tema de l'al·lucinació, sinó em preocuparia més que no sabem molt bé a vegades per què decideix el model fer una cosa o una altra, d'acord? I no segueix les nostres directrius. Pues aquí seria.
1: Sí, evidentment, el que pren decisions... O sigui, la famosa caixa negra. Què és més perillós? Que la IA prengui el control o que determinades persones o institucions o organitzacions prenguin el control utilitzant o mal utilitzant la intel·ligència artificial? Perquè aquest és el segon problema, no? Té una capacitat tan bestial, inclús el tema hacking, com deies fa un moment, que clar, que en males mans pot fer... Sí que pot acabar amb nosaltres, però no la IA, sinó les persones mal utilitzant-la.
2: Jo crec que ja estem en aquest cas, que ja tenim la IA en mans de persones que ja tenen el descontrol de la IA. O sigui, estem... Ara mateix aquesta és la situació que tenim, que hem concentrat en aquestes tecnologies amb uns quants players i amb unes quantes persones, perquè al final hi ha unes quantes persones que estan decidint cap on anem, cap on deixem d'anar, quins guardarrails posem, de tot, no? L'ètica de la IA l'estem decidint les quantes persones que decideixen si un model va cap aquí, va cap allà, et contesta una cosa o una altra. Per tant, ja estem en l'època en la qual això està en unes quantes mans i és perillosíssim en el sentit de que no tenen una visió del món global i ho estan reflectint en els seus models i aquests models a sobre s'estan descontrolant, amb la qual és un risc elevat. Jo crec que estem en aquest segon estadi ara mateix.
0: Per tant, jo crec que, sempre ho he pensat, que incidir molt en l'educació de les persones, per tant, intentar crear un mínim de persones que puguin fer mal a la nostra societat es pot afavorir, i després l'altre tema és que nosaltres podem controlar els recursos, podem dir la computació disponible. De moment, o menys el que s'ha vist als últims atacs, necessitaves molta potència de càlcul, molts agents treballant per infiltrar-se. Veurem, ara és un moment que potser cal que limitem que les persones, no tothom, pugui tenir un hardware tan potent, no? Potser, no sé com ho veieu, a veure si podem aconseguir-ho, almenys des d'aquesta banda.
1: No, jo crec que... Perdona, és que ens queden 2 minuts de programa. Limitaràs alguns... Evidentment, aquí la vol fer a parar, perquè de hacking hi ha autèntiques empreses, hi ha multinacionals de hacking, i guanyen pasta, i aturar-ho no crec. Ens queda 1 minut, vinga, la conclusió, res, el consell final. Què fem? Cap a on tirem? Què creieu que s'ha de fer? Però teniu 30 segons cada un, o 40.
2: Educació i revolució, jo ho tinc claríssim.
1: Torna-ho a dir?
2: Educació i revolució.
1: Molt bé.
0: Jo coincideixo amb l'Àurea que el més important és l'educació de les persones i si no, això no ho podrem aturar de cap manera.
1: Però precisament estem vivint un moment, gràcies també a la intel·ligència artificial, de grandíssima desinformació, de grandíssima maleducació dirigida. I la gent és borrega amb tot el carinyo, eh? Llavors, això... Jo crec que no. Educació sí, està molt bé. Educarem els nostres fills, però educar la població mundial que està enganxada al TikTok mirant les bestieses que arriben serà realment difícil. Encara tenim l'última oportunitat, l'últim segon.
2: Bueno, doncs t'ho rectifico. Educació, conscienciació i revolució.
1: Josep.
0: Mira, a mi, jo crec que és l'educació i ja està, i prou. No et dic més per...
1: Bueno, després sortiu al carrer i veuré com està el món d'educació. Però jo també estic d'acord que hem d'educar. Res més.

0: gràcies per haver estat aquí. Com sempre, el temps és limitat i aquí sí que no hi ha intel·ligència que sigui capaç d'expandir-ho, ni Einstein ni la IA. Gràcies, Josep, gràcies, Àurea, i fins la propera.
1: Gràcies a tu, Tomàs.
0: Bé, aquest és el segon programa que parlem d'aquesta qüestió, de si la intel·ligència artificial serà o no, en breu, a més, el fi de la humanitat, i un cop més hem arribat a la conclusió de que no tenim resposta. Tot depèn de com les empreses constructores, com els governs, com les grans corporacions reaccionen enfront d'un problema que realment comença a semblar que és un problema real. I fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que si voleu intervenir al programa o proposar ponents, podeu fer-ho a través de la compte de correu hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Ara sí, res més. Us espero la propera setmana aquí a El Món és Digital.
2: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
4: L'espai del Món és Digital, que també ens acompanya en el via directe aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu a la 98.0 de la FM.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: Amb l'arribada del setembre i la tornada a la rutina, el complex esportiu municipal l'11 de setembre ha recuperat a ple rendiment la seva activitat habitual. El gimnàs i les diferents instal·lacions del complex registren aquests primers dies de temporada una elevada afluència d'usuaris, tant de persones que reprenen l'activitat física després de les vacances com de nous abonats que aprofiten l'inici de curs per incorporar l'esport als seus hàbits. Un moment de l'any en què augmenten les inscripcions i en què molts ciutadans es marquen com a objectiu recuperar la rutina, millorar la seva condició física o simplement mantenir un estil de vida actiu. A aquest inici de temporada s'hi suma també una oferta renovada d'activitats dirigides en diferents propostes pensades per adaptar-se als gustos i necessitat dels usuaris del complex. Carles Domínguez, tècnic esportiu de les instal·lacions, ha assegurat que el setembre és l'època amb més afluència de l'any.
7: Sí que és cert que hi ha un increment de gent que ve, però jo diria que això durant el temps també ha canviat una mica. Abans sí que es notava molt durant els mesos d'estiu, sobretot l'agost, el número de gent. Hi havia vacances, la gent no venia, desconnectava més. Ara és tot molt més regular. Precisament, jo he fet vacances el mes de juliol, per exemple, he estat el mes d'agost aquí, a la sala, i bueno, la sala estava plena. Hi havia pels matins, jo venia pels matins especialment, però sé que per la tarda també. Vull dir, el concepte aquest de la gent ha adoptat molt el tema de fer exercici, sí o sí.
6: Parlant dels perfils que sí que tornen a fer esport, quin perfil de persones torna o s'apunta més al gimnàs al setembre? Són persones que ja venien o també hi ha molts d'usuaris nous que s'apunten ara al començar el setembre?
7: Bueno, hi ha de tot una mica, però és com comentàvem abans, jo crec que la gent és molt més regular a l'hora de fer exercici i sí que s'apunten gent, encara continua havent-hi gent que bueno, després de la temporada d'estiu que s'han deixat anar una mica més, doncs sí que s'incrementa. També pot haver-hi alguna baixa, jo crec que s'equipara una mica tot plegat.
6: Després de l'estiu, quins són els objectius que més us plantegeu als usuaris o que més us plantegen els usuaris? Posar-se en forma, recuperar hàbits, preparar alguna prova esportiva, què és el que més us trobeu?
7: Jo diria que és tot un conjunt de coses, és tot el que has dit tu. Hi han diferents perfils i aleshores la gent, pues, donat a que el tema de l'estat físic avui en dia és fonamental pel tema de la salut, per l'estètica, pel que sigui, tot aquest conjunt de coses fa que la gent vingui al gimnàs i precisament les activitats que tenim totes van encaminades a donar una màxima gamma de possibilitats per treballar el cos i per treballar la ment també.
8: L'esport podem dir que està de moda, per tant, quines activitats dirigides tenen més demanda durant aquestes primeres setmanes de temporada?
7: Bueno, les de sempre, que són el body pump, aeròbic, totes aquestes activitats. L'entrenament de força s'està posant molt de moda per un tema inclús de salut. Ve molta gent, inclús amb una franja d'edat gran, pel tema de treballar el tema de la força per qüestions òssies i tal, i llavors doncs, això té molt... el format aquest és molt, molt ampli, ja no solament la gent jove que busca treballar, sinó que té aquest aspecte. I després també tenim activitats que hem posat noves aquest any, com les puc mencionar, que són l'híbrid, que és una combinació d'exercicis de força, precisament resistència i capacitat cardiovascular. Després el mobility, que és una activitat destinada també a treballar la mobilitat articular per previndre lesions, per treballar el que és la higiene postural. I després el yoga nidra, que és una tècnica de relaxació profunda i meditació guiada per reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i afavorir descansos del reparador del cos en general.
8: Clar, amb la situació que planteges del fet que s'hagi posat de moda els entrenaments de força, cada vegada vulgui més gent fer-ne, això no planteja una pressió cada vegada més gran a la sala de màquines, per exemple, que són ja tota la càrrega dels exercicis de força?
7: Efectivament, és així, tal com has dit tu. Bueno, ara jo crec que ja tenim, tot i que tenim una sala de fitness a dalt a Can Salvi, que ha estat bé per descongestionar una mica, però el problema el comencem a tenir ja. Les tardes són complexes, ve molta gent, quasi tot el ventall horari, i pels matins també. De fet, la instal·lació s'obre a les 6 del matí, però és sorprenent com a les 6 del matí poden haver-hi a la sala de fitness 40, 45, 50 persones. Sí.
8: Tornant a la tornada a la rutina, per una persona que vulgui començar ara i no sàpiga què fer exactament, quines opcions li recomanaríeu dins del complex?
7: Bé, això seria, depèn dels objectius que tingués cada persona. La recomanació amb els tècnics que tenim, que és molt àmplia, tant el que pot haver-hi el tècnic de la sala de fitness com les persones d'activitats, els entrenadors que tenim personals, bueno, estan absolutament, que això volia mencionar, capacitats i molt preparats per donar un ventall de possibilitats molt, molt ampli.
8: Més enllà de les activitats esportives de força i de la sala de màquines, hi ha actualment algun espai en el complex que vulgueu potenciar aquesta temporada?
7: Aviam, així internament no ho hem parlat, però és que sempre hi ha possibilitats. El problema que tenim és l'espai, que aleshores, com no en tenim, no ens hi hem posat exactament a fer-ho, però sí que hi haurien possibilitats de fer, que clar, coses se'n poden fer moltes.
8: Doncs per acabar, si haguessis de fer una fotografia de com està el complex l'11 de setembre, aquest setembre, sobretot per l'inici de la temporada, com està sent aquest inici de temporada i què espereu dels pròxims mesos?
7: Bueno, a veure, el complex és això que et deia abans, està, diguéssim, al tope, està al 100%, la gent està, bueno, com sempre tenim un equip de coordinació de tècnics immillorable, que treballen molt, molt a gust, i bueno, la motivació és aquesta. El tema és que bueno, que veiem que la cosa està una mica al límit respecte al tema de la instal·lació.
8: O sigui, podríem dir que ara mateix al setembre és l'època que més a tope està el gimnàs?
7: Sí, a pesar de que, com deia abans, s'ha normalitzat això de que l'exercici es té que fer durant tot l'any, sí que és cert que també, bueno, després de l'estiu la gent s'acomoda una mica més i és quan hi ha més explosió dels temes, com per exemple, doncs, després de Nadal també, no? Però bueno, jo crec que això, ja et dic, és un tema de que s'ha normalitzat i la cosa està a tope durant quasi tot l'any.
6: Des del complex, l'11 de setembre animen els ciutadans que vulguin començar a fer esport o recuperar l'activitat després de l'estiu a informar-se sobre les opcions disponibles i trobar aquella activitat que millor s'adapti al seu ritme. D'aquesta manera, setembre es converteix un any més en el punt de partida d'una nova temporada esportiva a Sant Andreu de la Barca.
4: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directe d'avui dimarts, dia 6 d'octubre. Tornem aquest dimecres amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54 amb Marta...
0: amb Anna Morgades
2: Valldosera. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és Rambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o heu començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiant, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió, perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors i simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts de alta tensió que puguin ser problemàtics així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca, i Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció, per tant és un grup que es dedica entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica i en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de mussol i de òliba aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria a aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per òliba i tenim 8 per mussol comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres des d'aquí, des del Rambla 54, doncs intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlives.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies. I Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia. Moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte. Si escolteu mussols, si escolteu òlives, Laia, enregistrament, en mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant, que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So, what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomàquet. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits, i nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent, és a dir, la cosa va ser molt ràpida, perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius, i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia, i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble, i bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet ells han penjat un reel a Instagram explicant la història, i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això, han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure... Vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el puntcat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al puntcat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu... tant, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al puntcat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al puntcat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja...
4: Tot hem creat un tió, també.
2: Hem creat un tió, que per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i farem, bueno, intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió... que dius, no, és un tió, no és un caga, tió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tots d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí, la veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament, és perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini .dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera i la segona. Es veu que, diria concretament, que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello, estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adéu.
5: Doncs...
6: M'he de trobar molt.
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, por lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: Infàs...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6. Hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més. I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença el febrer, cada any.
0: Vale. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
0: I des de febrer ja intensiu o
1: sí.
0: Ja intensiu, a l'estiu ho has estat
1: no,
0: aquí amb
1: no,
0: la
1: no hem parat ni
0: amb més... l'aire condicionat.
1: Una setmana és... només en l'agost.
0: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances,
1: prou, eh? Home. Sí. Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats i claro. Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que els tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, els fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
2: Ahora aquella, ahora yo, luego va otra, después va otra...
0: Trabajo en cadena.
2: Y la última, la maestra.
0: I l'última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo, que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
3: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
3: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
3: Sí. Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, sí, tres más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
3: Hay que hacer...
1: Para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces... No, 6, me sembla que 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no? Al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
3: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí,
3: sí.
1: 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora. Fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors vaig descobrir que hi havia uns taladros que hi havia marxa. Si provéssim amb un taladro, ficarem la marxa més baixeta, perquè no... Llavors, a partir d'aquí, vam començar ja amb el taladro. Ja tot arreu ja amb el taladro. De primer era la marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
4: Ara ja anem amb la marxa a tope.
0: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
1: Pues també fa el del dissenyador cada any.
4: Que és una altra categoria a part.
1: Sí, bueno, aquell no entra.
4: No entra categoria, és no. Com d'exposició.
1: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
4: De museu, totalment.
1: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquell.
4: Sempre
1: vestit.
4: Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
1: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... Tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes i les donen aigua.
0: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
1: I mentre elles aguanten, jo ja ho pugui jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... Perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
4: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'enguany.
1: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
0: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen. Un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà. Perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menà, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim-lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparats 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... Dóna per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... No sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte. En la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni plan.

0: una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
1: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
0: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
1: Sí.
0: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
1: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
0: sí,
1: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, més rimes, estructures, etcètera, però jo en el meu cas almenys faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no?, no et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, no?, ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no?, el meu espai com d'oci i de llibertat.
0: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista,
1: sí,
0: i te'n deus fer farts.
1: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no, en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
0: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
1: En el cas de Malva o en general?
0: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
1: Yeah.
0: Així, com a raig, no? Quan em ve la inspiració, sí, venga, que no vol dir que després no ho revisis, eh?
1: Mm-hmm.
0: Però jo no sé, en el teu cas.
1: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina, mm-hmm, i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. A mi està lo típic que te agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
0: clar, perquè si no, no te'n recordes, no?
1: Clar, clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, el teu chat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment lo que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea, i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algú té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou, perquè si no podríem estar fins a TT.

0: Nom, no? Escrivint o modificant aquell text.
1: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
0: Exacte, també, amb una tasca molt important aquesta.
1: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps o com es va construir aquest poemari?
0: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare, que ell va morir el 2017, i jo en aquella època doncs tenia en aquella època, just després de la mort, va passar un temps, però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar, i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, pues ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
1: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
0: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però són les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no?, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
1: I el títol, Maria, Malva?
0: Doncs això és molt curiós, i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè, bueno, jo al barri on vivíem, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella, i em va dir, són unes malves, no?, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'en ell, no?, és a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que després, a partir d'aleshores, no?, sempre que la veia pels camps, no?, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no?, que era una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no?, aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, Malva, crec jo,
1: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
0: Sí,
1: és una cosa
0: sí.
1: que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany, però és perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
0: Sí, de fet, ell és molt curiós això, i em fa gràcia que ho preguntis, perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no?, sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no?, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no?, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no?, i és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
1: Clar, tot el vincle és en castellà.
0: Exacte. Mm-hmm. Sí, totalment.
1: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa, estem fent poemes, o t'estàs atrevint amb alguna novel·la, alguna altra cosa?
0: No, jo el tema de relats, almenys fins que no crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no?, en el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dentro d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
1: Uh-huh. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
0: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo té aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo, no és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en aquelles cases, no?, en aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
1: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... no?
0: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol Esclar, que sí. Ho mire ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que te vull dir?
1: Ja. Yeah.
0: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no?, d'aquests balcons o aquestes finestres.
1: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància, tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el perquè.
0: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no?, que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
1: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
0: però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
1: Per viure-la, no? Cadascú, sí, cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
0: I tant, Anna, que vagi molt bé.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries du Auli de Ràdio. Ivan i Sergi Iwanson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de la Show en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient.
0: Ui.
1: Però un cop més... Jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació, eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
3: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
3: Home, tot el que porta 25 anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols, més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou, jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
3: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
3: DTF Sant Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
3: Entre altres protagonitzada pel David Harbour de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parla, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual... I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original. Doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes. La recomano per qui la vulgui veure. No és gaire llarga. Té capítols durant relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No has admirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada, ja l'estic.
3: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ara la Rachel ja ha tingut la nena.
3: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això. Sí, sí.
1: Pues...
3: Ara a l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, eh? Perquè aquesta temporada...
3: Aquesta temporada i moltes, però
1: no passa res. Jo te la puc arribar a comprar fins que marxe Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient de que els capítols ja no són
3: la
1: mateix.
3: La temporada després de que marxe l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'agrada.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
3: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí. És que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
3: Aquest personatge no m'agrada. Però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
3: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No,
3: gràcies,
1: no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general. Eh? Vull dir, la tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pague la pena, ho pague.
3: Sí, és que jo crec que no m'agrada, vull dir, ja ho sabíem, que no m'agradaven les sitcoms, he vist una de les que està catalogada com de les tres millors, no m'ha agradat, veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè sí. Joe i Rachel, a veure qui se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, de,
1: no
0: a més des del principi
1: gens
0: jo, la relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí sí, estic d'acord amb tu, però
0: Joe i Rachel...
1: Joe i Rachel no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius... És que no, és que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
0: ja,
1: saps?
0: No sé. Bueno, a mi sí que m'agradi. Tot cas...
1: Si em deixes, perdó,
0: últim
1: incís d'actualitat, que la tecnologia d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
0: ¡Hombre! Buah, vaya serie, també t'he dit.
1: La última temporada
3: que me fico jo
1: és
3: ara.
1: La cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
3: Sí, com és que mires Lo Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies, un capítol de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Hombres de Paco.
3: Home, Los Hombres de Paco, quan se'n va amb el del dimoni i l'infern i així...
0: Sí, allà se'n va a perdre.
1: Però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La desena, perquè...
1: La desena és la nova, la del 2021.
0: Ah, bueno, clar. Uf, però allò encara...
3: Això és una altra sèrie.
1: Però com a mínim ho anul·la, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
3: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de...
0: Bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torna a tocar estrenes, en aquest cas la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
2: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Kazan l'any 1955.
3: Estem parlant de quina guerra civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
3: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No. No fa pinta.
3: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de guerra civil, ja us aviso.
0: Ah, sí?
3: Ja està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, guerra civil espanyola o...?
3: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, venga. Doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle. Usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Sí. Tiramilles, así.
3: Juan Gómez Jurado, escriptor español de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco. Prime Video fa un parell d'anys, ho feia, va fer la primera temporada adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord, de qualsevol novel·la negra, Jovis Keuskerian i Vicky Luengo, que han enllaçat la promo del ser querido del Javier Bardem i del Toro Goyen amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado, jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
3: Molt ben feta, molt ben interpretada, perquè tant el Jovi com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegit les acotacions, Jovi, que et querien amb aquesta sèrie?
3: De fet, et diré que... Bueno, espera allò que va dir, eh?
1: Sí, sí.
3: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre. Sí.
0: Molt bé. Gràcies, Sergi. Adéu. Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: one told us what happened to the ship.
1: Whatever happened, it knocked us off course.
2: Where's the captain? Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
3: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
4: Interessant, això.
3: La veritat és que sí, t'he de dir. Sí, sí, sí.
4: I això que tu no ets de gaire de ciència-ficció,
3: no,
4: eh?
3: No, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de les brujas.
5: It says here in your record you have anger issues.
6: Stop talking! What just happened?
7: Welcome to Coven Academy.
8: I'm so insecure, I think.
9: Being a witch is about sisterhood.
10: Over this teenage dream.
11: You ready to get in some real trouble?
12: As a coven, you can be unstoppable.
13: If I were a vampire, you'd be dead.
14: God! It's brutal out here.
3: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrentar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Bueno, versió bruja, no?
4: Home, home.
3: A veure, les portes de l'internado, pues...
4: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
3: No?
4: No.
3: És més adolescentoide.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: A veure, HBO Max, el sí. Que arriba és Kill Jackie.
15: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
16: Well, you knew I wasn't always an art. What I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
17: Jackie, what is happening?
16: Someone hired the Seven Demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
17: Fuck off! I didn't sign up for this!
16: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
18: Where is Jackie Bryce?
17: This is fucking insane!
19: You might be right about that.
3: Doncs Jackie Price porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí, i letal, al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. La Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matin a ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
4: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpto.
3: Sí,
4: titular. Punt! Sí. Següent sèrie.
3: Sí, sí, sí, sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
4: Ay.
20: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan bala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
21: ¿Archie? Uy, te ves del culo.
20: Puedo oler tu sangre.
21: ¿Qué?
20: Que nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
17: ¡Ay, no mames! ¡Otra noche!
21: Hay algo podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
20: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
21: ¿Qué se te antoja?
22: ¿Y qué?
21: ¿No quieres limón o algo?
3: Entre ser adolescent i ser adolescent zombi creix Créixer mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
4: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat. Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també anava una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu, era espanyola, sortia la Malena Alterio, era protagonista, així us dono pistes, i anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia... Si la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món, i clar, tothom s'ha deixat anar. De totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí, o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món, i resulta que no s'ha acabat.
3: Pues,
4: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt pues, entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
3: Vale, perfecte. Doncs a Calle 13 el que arriba és Inspectora Marló.
0: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
11: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
22: Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos.
11: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
22: Ni de su humor.
23: ¿Podemos hablar un segundo?
11: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
23: Yo...
11: Stop, eso ha sido un segundo.
22: Inspectora Marló, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
3: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marló destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
4: En fin.
3: Així es diu la sèrie.
4: Així es diu la sèrie. Són 6 capítolets de 40 minuts cadascun. Vull dir que és fàcil de mirar.
3: Sí, sí, sí. Vinga, més coses. A Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
24: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
25: ¡Papá! No, pero hay un límite.
24: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
26: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¡No lo entiendes! ¿Cómo puedes?
27: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
24: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
25: Ya lo sé.
28: Papá, ¿por qué defiendes a un violador?
26: Yo no estaba disfrutando.
25: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
26: No sé qué decir.
24: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso, precisamente, vienen a nosotros.
3: El peso de la justícia sentint-se en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'admissió i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientat en un sistema judicial són més a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder on cada veredicte té un preu.
4: Bueno.
3: O sigui, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, però tampoc... No, és veritat, o sigui, pot no avorrir-te, però vale. Tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant, ja la dels advocats, llavors, bueno... Però pot no avorrir-te.
4: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie en los Cristal en TV.
3: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolmo, saps?
4: Sí, sí.
3: A Netflix arriba, això sí que fa una vida de mandra.
4: Vinga, va, som-hi.
3: El círculo.
29: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
30: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
31: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
29: ¿Tú qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
32: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México. ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
3: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de 4 amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar. Bueno.
4: Vale. Sinopsis, Netflix.
3: Sí. Y la segunda de Netflix.
4: Venga,
3: machos de verdad.
1: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
2: ¿Qué haces? Tomas apuntes.
5: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
6: Roberta es el nuevo director de programas.
7: Directora.
6: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad.
8: Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
7: Abramos la relación.
8: ¿Perdona?
7: Tenemos que experimentar.
8: Me encuentro mal. Estoy fatal.
7: ¿Sabes cuánto hace que no...?
8: 5 semanas.
7: 5 meses.
8: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
7: Tú solo tienes bajos.
8: Vaya.
7: Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder.
9: En teoría podemos acostarnos ya mismo.
10: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
7: ¿Es un juguete sexual?
12: ¡Oh! ¿Pero qué es ese ruido?
7: Está llamando a la abuela loca.
3: A Luigi ha perdut la libido, Máximo està al paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
4: Pues bueno, ¿hi ha alguna raó per aquí a Espanya que algú que vulgui mirar aquesta sèrie? No dic l'original, dic la italiana.
3: Ja. No sé.
4: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
3: S'entén.
4: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
3: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges.
4: Clar, la del tren, no? Si no m'equivoco.
3: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La Wanda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
4: Pues no, però perdona, no és la del...
3: Ah, no?
4: No és la del tren, Va sobre això, sobre també... Mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
3: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
4: venga,
3: dies...
4: Venga, va. Més.
3: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un mal entès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romans, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare de Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament tira de cada... tonteria?
4: Jo te diré que per mi i el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar de... Ui, a veure què ha tret Netflix aquesta setmana.
3: Ja,
4: entens?
3: Ja. Que ho entenc. Que no, hòstia, no sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas.
13: I met a man who managed to grow homunculi.
14: The little people in jars.
15: Excuse me, you sell buckets?
14: Buckets? No.
16: I'm always wondering what he's up to in that shed of his.
14: Are you two an item?
33: No word!
34: You can ask them questions about the future.
14: They will always answer with the truth.
34: What are you going to ask them?
3: És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit. Com? Ah, vale. Bueno, clar, clar, clar.
4: Perquè ells ho tenen gratis, perquè la tele pública no ho entenc jo.
3: Exacte, exacte. El que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
4: Correcte.
3: Si voleu saber de què va...
4: No, no, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
3: Sí, sí, sí.
4: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu spoiler amb la sinopsi, així neu nets, la
3: exacte,
4: gaudiu més.
3: Exacte, exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie.
0: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
11: Hi, I'm Sue, by the way.
17: Hi.
11: That's a really nice dress.
17: Thanks. I made it.
11: Sure did, didn't you?
17: So what do we do?
11: Oh, so this is your first day, like, ever?
17: I was schooled at home. Till today, I mean.
11: Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. The police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
17: I used to dream about this.
3: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig, i després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública, la Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics.
4: Sí.
3: Arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
4: Sí.
3: No?
4: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè sí. Ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
3: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo, Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la Unitat Central de Reds de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals, i la seva companya, Carmen Osés, intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
4: Aquesta és dura, aquesta?
3: Aquesta és dura.
4: Sí, te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76 que està basada, evidentment, en la mateixa novel·la de Stephen King.
3: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina amb quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
4: Un altre spin-off de Yellowstone?
3: Sí.
4: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palant.
3: Sí?
4: Sí,
3: doncs
4: sí.
3: Mira, en aquest
4: bon
3: cas, Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls on combinen les seves habilitats de cowboy amb les de Navy Seal per a impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i impartir justícia, però... Oye, tu.
4: Vinga, va, la segona de Fúria.
3: HBO, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Clàudia Salas i Anna Torrent.
4: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
3: La veritat és que sí.
4: Era xula, Fúria. Sí? Jo recordo que va tenir... Sí, sí, jo crec que va tenir bones crítiques. Vamos, recordo que la gent parlava bé en el seu moment. El que passa és que, clar... Passa allò de que fa temps, ja. Ja de la primera temporada.
3: Ja. A Netflix arriba La Xispa de l'Amor, l'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona,
4: sí?
3: Amb una bateria.
4: Vaja,
3: arriba
4: mal,
3: una cor amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgiran les xispes... O sigui,
4: perdó,
3: això
4: perdó. Això
3: hauria estat prohibit.
4: Netflix, és
3: Netflix,
4: clar.
3: Netflix, per favor... Pues que a Netflix no es quede aquí, perquè també arriba aquell. Els actors Javier Morgan i Carlos Santos interpreten Rafael. Home, sí, el Carlos Santos sí, però quan estava amb Los Hombres de Paco, no fan això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
4: Bueno, però per què, escolta?
3: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo, Blanca Suárez no va fer una peli de una cançó de Rafael, o m'estic inventant?
4: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
3: No sé,
4: vale,
3: és que bueno, jo em sembla que sí.
4: Pepa Nior de Manolo Caro, ve que aquí pel repartiment no pot estar malament, no?
3: Natàlia Varela.
4: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
3: Sí, sí, no ho sé. A veure,
4: i Rafael confiem... és una figura important.
3: Sí, que no dic que no, que no dic que no. Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country Warner... Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
4: Adeu.
3: Fins aquí l'Això van ser l'espai de sèries d'Oulí de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continguts en xarxa.

0: ¿No os habláis?
1: Apenas le conozco.
0: Conocí a Frankie justo después de cumplir los 37. Hacía trabajillos de arreglacortes. A mí me curaba cuando yo creía que no había remedio. Un buen tipo para tener en tu esquina.
1: Sí, lo es.
0: Se quedó conmigo hasta mi último combate en San Bernardino. Mi manager andaba por ahí emborrachándose. Y nos quedamos solos, Frankie y yo. Estaba recibiendo una paliza brutal. Todos tenemos un tope de combates capaces de pelear. Nadie te dice cuál es ese tope. El mío era 109. Pero no quería reconocerlo. En el cuarto asalto, se me abrió un corte. Me empezó a chorrear sangre en el ojo. Tendrían que haber parado el combate, pero coño, yo era un negro en San Bernardino. Yo estaba allí para sangrar. Asalto tras asalto, le decía a Frankie que me curara. Él me hablaba de tirar la toalla, pero no era mi manager y no podía tirar nada. Asalto tras asalto, discutía conmigo. Yo me reía porque, joder, le afectaba más a él que a mí. Aguanté 15 asaltos y perdí por puntos. Al día siguiente perdí el ojo.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parles amb Víctor Alexandre. Aquesta escena que ara sentíem pertany a una de les grans pel·lícules de Clint Eastwood, Million Dollar Baby, que va ser guardonada amb l'Oscar al millor film, millor director, Clint Eastwood, millor actriu, Hilary Swank, i millor actor secundari, Morgan Freeman. Avui en parlem perquè aquest Cinema a la Xarxa el dedicarem al cinema i a l'esport, una temàtica que ha donat una gran diversitat de films amb enfocaments igualment diversos. Hi ha hagut films que han optat per mostrar-nos la cara amarga d'un esport, d'altres s'han centrat en el perfil psicològic de l'esportista i d'altres en la força de voluntat per assolir una fita. Million Dollar Baby se centra a la figura d'una noia que entra en un món genuïnament masculí, com és la boxa, amb voluntat d'esdevenir una gran figura. Però l'interessant és tot el que hi ha al darrere. Una extracció social baixa, unes ferides familiars, la necessitat de reafirmació, l'esperit de sacrifici i la superació personal. La història té un final tràgic, però la noia descobreix que al final de la vida el més important no són les copes, les medalles o els honors que hem aconseguit, sinó els lligams que hem establert amb les persones que hem conegut. En aquest film, la temàtica és la boxa, però també podria ser l'automobilística. La pel·lícula Rush, de Ron Howard, parla en certa manera d'això. La història se centra en la figura del corredor austríac de Fórmula 1, Niki Lauda, que va ser 3 vegades campió del món. Lauda, a diferència de la noia de Million Dollar Baby, era de família benestant, però tenia una obsessió per ser el millor, per guanyar, per vèncer, i va mantenir una gran rivalitat amb el pilot britànic James Hunt. L'any 1976, quan tenia 27 anys, Niki Lauda va ser víctima d'un terrible accident en una cursa a Alemanya quan se li va incendiar el cotxe i va patir ferides molt greus que li van desfigurar la cara. Aquest és un fragment del film.
3: 25 pilotos empiezan cada temporada de Fórmula 1. Y cada año mueren 2. ¿Qué clase de gente se dedica a esto? Gente normal, ¿no? Seguro. Rebeldes, lunáticos, soñadores. Gente desesperada por dejar huella y dispuesta a morir por ello. Me llamo Niki Lauda y la gente de las carreras me conoce por 2 cosas. La primera, mi rivalidad con él.
4: Empujen más, nos llevan islos. ¿Quieres cambiarlos?
5: Por favor, despejen la parrilla.
6: ¿Qué ha hecho Han? ¿Los ha cambiado?
4: Va con los de lluvia.
3: No sé por qué se le dio tanta importancia. Solo éramos pilotos, tocándonos las pelotas. Para mí era algo normal, pero otros no lo veían así. y creían que lo que había entre nosotros era más profundo.
4: Bien, entonces me quedo con los de lluvia.
3: La otra cosa por la que se me recuerda es por lo que sucedió el 1 de agosto de 1976, cuando iba tras él, como un gilipollas.
2: Rush, una pel·lícula del 2013 sobre Niki Lauda i James Hunt, que no sols se centrava en la rivalitat esportiva, sinó també en l'ètica. Al llarg de la història de la Fórmula 1, comptant a partir dels anys 50, han mort d'accident 28 pilots. L'any 1975, a Barcelona, al circuit de Montjuïc, el pilot alemany Rolf Stommelen va patir un gravíssim accident que, per sort, no va ser fatal, però que va causar la mort de 4 persones. 2 espectadors, un periodista i un bomber. Entre els pilots morts més famosos hi ha hagut l'italià Lorenzo Bandini, el suec Ronnie Peterson, el brasiler Ayrton Senna o el francès Gilles Bianchi, que va morir després d'estar 9 mesos en coma. I pel que fa a les motos, el balanç és encara més gruixut, ja que des que es va crear el Campionat del Món, l'any 1949, han mort 104 pilots. Sovint ens preguntem per què arrisquen la vida aquests homes.

0: Avui dia, poques coses hi ha al món que siguin tan polítiques com l'esport. Totes les competicions són un festival de banderes i d'himnes nacionals en què la identificació del públic amb els esportistes té més a veure amb el país que representen que no pas amb les seves qualitats individuals. Això no treu que l'esport hagi estat un factor de conciliació entre bàndols antagònics. Nelson Mandela, per exemple, només ser alliberat i esdevenir president de Sud-àfrica, va decretar l'abolició de l'apartheid i, com a mesura de reconciliació entre la minoria blanca i la majoria negra, malgrat les barbaritats que havia comès la minoria blanca, va aconseguir que la celebració de la Copa Mundial de Rugby, que es va celebrar al seu país l'any 1995, fos un instrument d'aquella reconciliació. Aquell episodi el va recollir la pel·lícula Invictus de Clint Eastwood.
1: En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran africaners. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma. Leí sus libros. Su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido, ¿no creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los africaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos han privado. Pero este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. Es el momento de construir nuestra nación utilizando hasta el último ladrillo disponible.
0: Invictus, de Clint Eastwood, amb Morgan Freeman en el paper de Nelson Mandela i Matt Damon en el de François Pienaar, capità de l'equip de rugby. Sud-àfrica va guanyar Nova Zelanda en el darrer minut del partit. Abans d'això, Nelson Mandela havia donat al capità el poema Invictus de William Ernest Henley, que en un dels seus fragments diu això. A les urpes ferotges de les circumstàncies no m'he arronsat ni he cridat de dolor. Sota els cops del destí, el meu cap sagna, però està alçat. No importa com sigui d'estreta la porta, ni quants càstigs pesin sobre el pergamí. Jo sóc l'amo del meu destí. Jo sóc el capità de la meva ànima. Una altra pel·lícula sobre el món de l'esport, però no sobre el món dels guanyadors, sinó dels derrotats, és l'esplèndida Fat City, Ciutat Daurada, de John Huston. Una autèntica joia. És un retrat molt cru de la gent que viu a la banda menys assolellada de l'esport, a la més sòrdida, podríem dir. I és que no tot són copes i premis i contractes milionaris. Hi ha una part no visible de l'esport on predomina la solitud, la lluita per la vida, el desencís i els somnis que ja mai no seran realitat. En el fons, la vida i l'esport són una mateixa cosa, perquè tots dos ens demanen aprendre de les nostres equivocacions i comprendre que la vida no sempre és justa i que no sempre guanya el millor. Podríem dir que la pràctica de l'esport pot ser una bona escola existencial si sabem treure profit dels seus valors, en el sentit que ens ajuda a gestionar la frustració cada cop que hem de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A la banda sonora de Fat City hi ha una gran cançó de Kris Kristofferson que es diu Ajuda'm a passar la nit. Serà la cançó amb la qual tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriki les vies de so. La cançó és un crit contra la solitud i també un crit en favor de la proximitat humana. La lletra diu, treu-te la cinta dels cabells, deixa'ls anar i que caiguin reposant suaus sobre la meva pell com les ombres a la paret. Vine, jeu al meu costat fins que arribi la llum de l'albada. L'única cosa que et demano és el teu temps. Ajuda'm a passar la nit. Fins la setmana vinent, amics.

Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana d'impàs entre setembre i octubre, però amb algunes estrenes destacades a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: ¿Cómo matar a un hombre en público y salir impune? El truco está en ocultar las pruebas a plena vista, al estilo del Padrino.
2: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin, i arriba la temporada 2 d'Inspectora Ellis.
3: Han asesinado a una pobre joven.
4: Las mujeres migrantes desaparecen y se ven obligadas a ejercer la prostitución.
2: Torna aquesta ficció que segueix la detectiu més tenaç d'Anglaterra, la refrescant sèrie policíaca imprescindible del creador de Shetland.
3: Se toman decisiones y cuando las cosas no salen según lo planeado, haces todo lo posible para arreglarlas.
2: La trama segueix a la inspectora Ellis i el seu company, el sergent Harper, que arriben a una comissaria per resoldre casos d'assassinat. Malgrat ser menyspreada per ser dona, la protagonista és una detectiu decidida i impulsada per un fort sentit de la justícia.
5: Vale, vale. Adiós.
6: Adiós.
5: Los vecinos se han quejado de los crop tops.
7: Encanta, tío.
8: Es porque se aburre.
2: Des d'aquest dimecres a Disney Plus hi trobem la segona temporada d'Adults.
9: No quiero hacérmelo contigo en el baño, ¿vale?
10: ¡Oh, me encanta el sexo en la discoteca!
2: Arriba la segona entrega d'aquesta comèdia coral per adults sobre un grup de joves al voltant dels 20 anys que viuen a Nova York i intenten navegar junts per l'amor, la feina, les amistats i la família.
11: Quiero que quede algo muy claro. Mi papá no vuelve a poner un pie en esta empresa.
2: També des d'aquest dimecres tenim a Netflix la segona temporada de Medusa.
12: Tratan de matar a Bárbara y ahora a ti.
13: Esto es en contra de la empresa por todos los problemas que estamos teniendo y por eso manda mi papá.
2: Torna aquesta apassionant i complicada història de poder i ambició que s'entrellaça amb un amor com cap altre. La ficció parteix de la desaparició de la nova CEO de Medusa sota la sospitosa explosió del seu vaixell de luxe.
14: Sé que en este mundo hay monstruos nacidos de padres humanos.
2: Aquest dijous encara Netflix i arriba a l'Este de l'Edén.
14: Un bebé puede nacer sin mácula en el cuerpo, pero también sin bondad ni conciencia.
15: Me dirás cómo te llamas.
2: Després de la Guerra Civil Americana, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona els sedueix i els manipula.
16: Encerrada en esta habitación y ya ha iluminado la casa entera.
14: Es muy bueno conmigo.
2: Aquest és l'argument d'aquesta sèrie protagonitzada per Florence Pugh, basada en la novel·la de John Steinbeck i que va adaptar al cinema Elia Kazan al 1955. Ara la seva neta està al capdavant de la proposta com a co-creadora i guionista.
17: Según tu expediente, te cuesta gestionar la ira.
9: ¡Cállese ya!
2: Divendres a Disney Plus s'estrena Coven Academy, el hechizo de las brujas.
18: Somos brujas, la confianza lo es todo.
2: Les portes de l'internat més obscur de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, enfrontar-se a forces obscures i descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia.
19: ¿Alguna vez has sentido cuando las cosas van mal? Que hay algo mucho peor esperándote.
2: També divendres, però HBO, l'estrena de la setmana, Kill Jackie.
19: Algo de mi pasado ha regresado.
20: Jackie, ¿qué está pasando?
19: Alguien contrató a los 7 demonios.
2: Catherine Zeta-Jones és la protagonista d'aquesta ficció que porta 20 anys vivint una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues.
21: Todo esto es una puta locura.
22: Puede que tengas razón.
2: Però tot canvia quan el grup de sicaris més perillós del sector reben l'encàrrec de matar-la.
23: Me presento, yo soy Archie Pérez. No tan mala en el romance ni en hacer amigos y así.
2: També aquest divendres a Amazon Prime i arriba Prefiero la muerte.
24: Puedo oler tu sangre.
25: ¿Qué?
24: Que nos tenemos que ir.
2: Un grup d'adolescents intenta salvar el seu poble d'una invasió de zombis després que el noi més impopular de l'escola sigui mossegat per un dels morts vivents.
26: Hoy han intentado asesinar a tiros a una mujer.
0: Tal vez ella tenga la clave de algo.
2: També a Amazon aquest divendres s'hi estrena la segona temporada de Reina Roja, Bola Negra.
6: Chornaya Volzitsa, que significa l'ova negra.
7: És un assassinat a sueldo.
2: Torna aquesta adaptació de la novel·la de Juan Gómez Jurado, ara centrada en la segona novel·la, L'ova negra.
8: Però no sempre hago las cosas bien.
2: La primera temporada de la sèrie s'ha convertit en una de les propostes espanyoles més vistes de Prime a nivell local.
20: Llevamos mucho tiempo evitando el tema. Soy una soldada.
2: Arribem, ara sí, a la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Lioness i la seva tercera temporada.
20: Todos nuestros enemigos han estado librando una guerra encubierta contra nosotros.
2: La ficció la podeu trobar completa ja a Sky Showtime. La crítica ha considerat aquesta tercera entrega com la més trepidant, ambiciosa i intensa de la sèrie d'espies creada per Taylor Sheridan.
25: Los objetivos del programa Lioness podrían hacerse públicos.
20: Tenemos que asumir que tienen tu número, que lo tienen todo.
2: Perquè ens situem, Lioness és una proposta d'espies que es basa en el programa real de la CIA basat en infiltracions en els moviments i grups més perillosos.
20: Encontraré a quienes están detrás de esto y me los cargaré a todos.
2: Aquí, però, Sheridan hi aporta el seu toc per fer de la secció Lioness, formada per dones principalment, un grup d'elit responsable de les trames més complicades de l'Agència d'Intel·ligència Nord-Americana.
26: Agarraos bien allá atrás.
27: Secuestraron a una congresista en suelo estadounidense.
2: Com sabeu, Lioness està protagonitzada per Zoe Saldana i Nicole Kidman, entre d'altres. Saldana és la cap de la unitat que durant les dues temporades anteriors ha dirigit a les joves Lioness en les seves missions d'infiltració.
20: És una Lioness. Lo dirijo. No sé si puedo confiar en la chica, pero sé que en ti puedo confiar. ¿Cuál es tu misión ahora?
2: Ara, en aquesta nova entrega, la trama es concentra directament en la protagonista portant l'acció a casa, als Estats Units, amb un segrest que destaparà els punts més foscos de la CIA.
20: Tu padre es la misión ahora.
8: ¿Por qué?
20: Porque así es como sobrevivirá.
8: Lo saben.
27: ¿Quiénes lo saben?
2: Però anem a pams. Estem davant d'una entrega on les escenes de combat i desplegament militar llueixen amb gran qualitat, com ens té acostumat Sheridan. Però aquí la narrativa adopta una fredor clínica i metòdica que recorda l'estil sec i directe de pel·lícules com Sicario.
20: Tu eres la clave. Vamos a ver lo bien que sabes pilotar.
8: Dos minutos.
2: Una narrativa que des del primer moment juga amb dos temps, que es podrien definir com la causa i la conseqüència. Les dues trames acabaran concluint en un final més lineal.
28: Mamà, eres tu? Mamà?
8: Dame un abrazo.
2: Parlem d'una estratègia no nova, però que aquí funciona bé per mantenir el suspens i la tensió.
29: Totes les opcions, entre elles, declarar el estado de emergencia después de la tercera noche de violencia y disturbios cada 20.
30: The Wall Street Journal informa de que Hamas ha confirmado que tiene a 20 rehenes.
2: El tauler del joc, hem dit, és Estats Units, però l'excusa, la guerra d'Ucraïna. En aquesta tercera temporada, ja ho hem dit, tenim una trama molt més intensa, amb més joc i on, sens dubte, el pes de l'acció dramàtica recau en la seva protagonista.
27: Asesinaron a su familia por orden del ministro de Seguridad Nacional de China.
31: Que haya una Lioness, por lo menos.
2: Menció especial, però també mereixen les interpretacions de Nicole Kidman o de Dave Annabelle, el patidor marit de Saldana que lluita per mantenir la família unida mentre la seva dona cada cop s'allunya més de la vida familiar.
8: He recibido un embarazo. Busco la manera de aceptar el hecho de que me haya alejado por ti, por ellas, por mí.
2: En fi, que si encara no heu vist Lioness i sou amants de les sèries d'acció i d'espies, ara és un bon moment. I atenció, perquè aquesta tercera temporada pot interessar els més escèptics sobre els mètodes de la CIA.
27: La missió és demostrar-les a Iran i a China que no somos los únicos con fronteras abiertas.
32: Haga lo que sea para que no les descubra.
2: De moment, aquí us deixem un fragment perquè us jutgeu vosaltres mateixos.
20: No nos gusta hacerlo así. La inteligencia rusa observa más a los suyos que a vosotros. Queríamos contactar desde que empezó la guerra, así que aproveché la oportunidad.
8: Vale. ¿Y qué vas a hacer con ella?
20: Alexei Yurimov.
8: Lo siento, no estoy al día con los espías rusos. Lo mío es Oriente Medio.
20: ¿El SSD?
8: Sí.
20: Lo lleva él. Se ha desplazado al frente. Tengo su posición.
8: Vale. Bien por ti.
20: Queremos que lo capturéis.
8: ¿Y por qué nos interesaría?
20: Puede que un intercambio.
1: ¿Por qué os interesa a vosotros?
3: Es el martillo de Putin. Si lo matamos, la represalia de Putin será terrible. Pero si lo capturáis, así es el juego.
1: Sería peligroso para la unidad, porque si fracasan, serán exhibidos ante todo el mundo de camino a un campo de concentración.
3: Estaríais sacando a la reina de Putin del tablero. ¿Eres consciente del valor que tiene eso para
1: no,
3: todos?
1: No, si lo entiendo muy bien. Para vosotros. ¿Pero qué sacamos a cambio?
3: ¿Qué queréis?
1: No lo sé. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu campo?
3: Reclutamiento e infiltración. ¿Conoces Honeypot?
1: Lo conozco.
3: Yo estoy al mando.
1: ¿Cómo te contactamos?
3: Dame tu número. Haré que alguien te
1: contacte. Ni en tus putos sueños. Tú me das un número y te llamamos, tal vez. Si nos interesa, te llamaremos.
4: ¿Ha ido bien?
1: Interesante.
5: ¿Sí? ¿Y a dónde nos manda ese interesante?
1: ¿Conocéis Ucrania?
4: Tienes que estar de coña, jefa.
5: No está en mi lista de los lugares a los que quiero ir.
1: Ya, pues toca ahora.
4: Joder.
2: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Tirabu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: És dimarts, dia 6 d'octubre. Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'Infosap, portaveus. Avui entrevistarem a Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, amb el cas Atrium com a principal tema que tractarem. No només a l'entrevista d'avui, sinó en la resta d'entrevistes de l'espai de portaveus. Avui comentarem també altres informacions referents a l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, perquè tornen les assemblees de barri i també les oficines de l'alcalde. A més de les oficines d'alcalde, que es tornaran a traslladar en aquesta ocasió també als instituts de la ciutat. En parlarem amb el regidor de participació, Javi Romero. I avui ens volem fer ressò de les autoescoles de Sant Andreu de la Barca. Els hi hem preguntat com valoren els nous canvis de circulació que han entrat en vigor des del 1 d'octubre per part de la DGT. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'Infosap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
1: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també, doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític, i bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
0: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Uh-huh. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
1: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
0: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
1: sí,
0: amb l'alcalde.
1: Sí, no? I potser de temàtica, com dic, més privada, més personal, no?, i que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
0: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri, per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
1: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
0: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
1: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta que... Mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure, i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei a punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
0: Suposo que cada barri és diferent, hi ha necessitats diferents, o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè, perquè vostè és el regidor de participació, jo crec que vostè va a totes les
1: assisteix a totes les assemblees,
0: a part la del seu barri.
1: Correcte,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris, i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que, doncs, ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara, doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
0: En l'anterior ronda es va fer, doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu de la Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
1: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
0: Regidor de joventut,
1: sí, exacte.
0: Aquí també hi va assistir.
1: Vaig acompanyar l'alcalde juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves, doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior, i la repliquem perquè, com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
0: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem, l'oficina de l'alcalde al matí, i l'assemblea, doncs, arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
1: no?
0: A través del WhatsApp.
1: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde, doncs, per demanar una cita en concret, sobretot, doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions, doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
0: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, Ja us afegiu. Vull anar a l'oficina de l'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
1: Exacte.
0: I aquí ens donaran...
1: Sí, sí, exacte. Molt bé.
0: Dilluns 19 d'octubre.
1: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana, i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
0: Dimarts 20 d'octubre.
1: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
0: Dimecres 21 d'octubre.
1: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
0: Dijous 22 d'octubre.
1: Al mes.

0: o fins i tot fer propostes, no?
1: I tant, és que al final que...
0: No tots són queixes.
1: No tots són queixes, de veritat que no totes ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública, és a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
0: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Des de l'1 d'octubre, la DGT ha realitzat nous canvis de circulació. Hem preguntat a les autoescoles de Sant Andreu de la Barca què opinen d'aquests canvis. És un reportatge de Joel Carrasco.
4: Les autoescoles de Sant Andreu de la Barca analitzen l'entrada en vigor dels nous canvis de la normativa de circulació impulsats per la Direcció General de Trànsit. Les modificacions posen especialment el focus a la protecció dels usuaris més vulnerables de la via, com ara vianants, ciclistes, motoristes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal. Entre les principals novetats hi ha noves obligacions per als conductors a l'hora d'avançar ciclistes, així com canvis que afecten els usuaris de patinets elèctrics i els motoristes. Des de l'autoescola Més Vial valoren positivament les mesures, en especial dels patinets, però apunten que calen moltes més campanyes de conscienciació.
5: Per exemple, el tema dels patinetes, de los vehículos de movilidad personal, patinete eléctrico, si no nos concienciamos de que hay que seguir una normativa, no sirve de nada, ¿vale? O sea, que si tiene que ir uno en el patinete, que vaya uno, porque yo aquí por San Andrés de la Barca he visto patinetes hasta con tres. Si tiene que llevar casco, que lleven casco, que no circule por aceras, o sea, que se cumpla la normativa. En el caso de las motos, el tema de las chanclas, claro que por supuesto, eso es súper seguridad, o sea, no hay ninguna duda. La normativa que ha entrado en vigor este 1 de octubre siempre ha mejorado el tema de seguridad. O sea, 100%.
4: Un dels canvis més destacats és que els conductors hauran de reduir almenys 20 quilòmetres respecte del límit de la via quan avancin un ciclista. Que com afectarà aquesta norma la conducció i els futurs conductors?
5: Lo veo perfecto porque... claro, a veces llegamos a un grupo de ciclistas, llegamos muy rápidos y nos echamos encima de ellos. O sea, yo tengo que ver un grupo de ciclistas reducir la velocidad antes de hacer un rebasamiento a ese ciclista. O sea, lo veo bien. O sea, por ejemplo, en carreteras convencionales que la velocidad máxima es de 90, que tú llegues a un grupo de ciclistas y a la hora de adelantarlo tú adelantas a 70, no lo veo mal.
4: Claro, y tú
5: no tengo necesidad de adelantarlos a 90. O sea, reducimos la velocidad, nos aseguramos. Miramos que se haga con seguridad y se hace rebasamiento a esos ciclistas.
4: Tornant al tema dels patinets elèctrics, que passen a tenir una edat mínima de 15 anys i el casc obligatori.
5: Sí.
4: Creieu que hi ha prou coneixement entre els joves sobre les normes que han de complir?
5: Es que yo creo que se debería cumplir, tener en cuenta que el vehículo de movilidad personal, el patinete eléctrico, va como si eso fuese un juguete, y eso no es un juguete, es un vehículo de movilidad personal, tiene una velocidad. Y esa velocidad hay que respetarla, los chicos como a partir de 15 años ya más o menos, pero un chico con 10, 12 años, los ves pasar por aquí por San Andrés de la Barca en patinete y cuidado, No respetan a los peatones, no respetan normas, se meten por sentidos contrarios, o sea, con calles en sentido contrario, y eso hay que concienciar a los chavales.
4: Els motoristes s'hauran de portar guants en vies interurbanes, com comentaves, i el calçat, a més, també tancat, en qualsevol tipus de via. Són mesures que els alumnes de moto estan rebent bé?
5: No, a ver, es que eso es seguridad. Tú ten en cuenta, si tú tropiezas, ¿qué es lo primero que va al suelo? Las manos, ¿vale? Si tú vas con una moto yendo a 80 o 60 y caes de la moto, lo primero que cae al suelo es la mano. La abrasión que tú sufres en las manos es bestial. Y el tema de las chanclas es lo mismo. O sea, tiene que ir con un zapato cerrado. Es que yo no entiendo que la gente todavía vaya en chanclas en moto, si lo, cuando tú te paras en un stop o lo que sea, o tienes alguna reacción y pones pie en el suelo, la chancla se va a tomar por saco.

0: La festa de la bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor de Esports, Miquel Àngel Abril.
1: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no? Una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta festa de la bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
0: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta festa de la bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
1: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta festa de la bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
0: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
1: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho en bicicleta, en família, en companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
0: Un any més també s'habilitarà doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
1: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també doncs de les seves bicicletes. No? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
0: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
1: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem doncs, aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes doncs, més concorreguts de tot l'any.
0: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
1: Sí, a més, el fet de participar hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
0: Oberta a 600 participants, per tant, doncs una crida aquí a la participació.
1: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis i ens veiem allà totes i tots.
0: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb més informacions aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: See you later, alligator, que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. See you later, alligator. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat... Sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que em tindrien que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collonut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gookie Wolver, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955 i va passar sense pena ni glòria, eh? Concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, eh? Enchained Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bette Medley, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warnes, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa. Oh.

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat, la qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho entre d'altres plataformes a iVox.com. També a YouTube, i a Spotify, i Amazon Music, i Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida, les que t'han agradat més, les que potser t'han emocionat més, les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí. Aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen el seu mail: hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que el vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix, perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota, perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades, per qüestions de feina, em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal, fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diuen Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics Vigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

Ai, escolta, aquest més és que jo. Tinc un missatge per tu. Els Vigis, de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Campllong. La segona és molt més marxosa. Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

Nascut el 1941 a Alabama, i sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now is Love, és a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon.

és una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Camp Llong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

Everybody is talking. Tothom parla, sí. I a vegades més del compte. Jo afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road again.

On the road again, t'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara, Show Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Calvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havia recordat d'ella. Ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Purs Overkill. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Però en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: valentes i de molt bones ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest.

Això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí. Però era molt jovenet.

Stuck in the Middle with You. Aquí estic, al mig. With You, esclar. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steel Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut. Es diu Star.

Jordi, l'escollir Steely Will entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo, i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut al 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steely Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta.

espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road, Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre, que hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument.

Smile. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75, d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951, que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic, enemic, que acaba la vida prenent-nos el pèl. Aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels Vigis, d'Andy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. Gironès. Que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que a la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Campllong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no estan, per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altre, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kind, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it up. Let me hear it, let me hear it. All right. That's what I call soul time.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: See you later, alligator. Cocodril Club. See you later.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio. Sempre a la ràdio. Algú va dir... Mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat. Tu nombre me sabe a hierba. Que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents, perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: Dejé los montes y me vine al mar.
1: Ay, porque te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club i comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos, Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sí, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot. I sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament. I que a més és un programa que costa pocs diners de fer. Que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Potser va ser un dels Beatles...

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola, Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra, i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: Sidney Bechet i la seva gran creació, una petita flor que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner, Josep Guardiola, Pepe Hucha para los amigos, es deia. I a més, li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodril Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus famosos que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres que va fer bones i maques, la petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé.

0: I algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miqui et refrescarà la memòria amb alguns detalls.
1: T'encontré

Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Digo al correo, buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada sobre las 5 cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol... Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, ¿no? Diu Víctor, tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no deje de acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que, Albert, tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero... Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs em mou de gust perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no ho sé, jo era un criajo. Jo hauria de tenir 12 anys. I va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia, però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguí la Glòria...
0: Nunca perseguí la Glòria, deien el Maya, sí. En fi. En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les cinc cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó, també. El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No...

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira de Nicola Di Bari, que ara té 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo recordo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant de Los

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor.

0: també del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor de los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre. Y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y al cuba di una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, eh? Diu, eren festes molt excitants. Bueno, però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat, no, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, rec, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock, sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Hot Love. Aquest era un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeu més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa, que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me'n una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cotodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cotodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu: en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. Sí, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? Sí, era molt famosa, hi anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre els lents sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la

sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballam en aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger, amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango?

0: Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche, i tu?
1: La noche y yo. Olvida el tiempo. Ya lo olvidé.
0: I el bon amic Pere Ponsa, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia de l'Ametlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem aigua, aigua.

0: Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave Synth-Pop formada a Londres. Corria 1979, quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles: el vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com amor més un. Mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una vida de ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 6 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directe. Avui en el Via Directe entrevista amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem. Nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus que realitzarem de cara als propers dies. Avui amb Isabel Marcos parlarem pràcticament exclusivament a l'espai de portaveus del cas Atrium, com ho farem aquest dimecres amb la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, i el dijous amb el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val. La propera setmana seguirem amb la ronda d'entrevistes amb Vox, PSC i Fem Sant Andreu. No només avui tindrem l'espai de portaveus, avui parlarem de la festa de la bicicleta. Enguany canvia de data, serà al novembre. Escoltarem les paraules de Miquel Àngel Abril, que és el regidor d'Esports a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També parlarem d'altres informacions sobre l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i comptarem amb els espais de cada residu compta i també l'espai del món és digital dels companys de la xarxa ràdio. Comencem, doncs, una nova edició del Via Directe, la d'avui dimarts, dia 6 d'octubre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La festa de la bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril.
1: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no? Una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta festa de la bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
0: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta festa de la bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
1: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta festa de la bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
0: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
1: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho en bicicleta, en família, en companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
0: Un any més també s'habilitarà doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
1: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit doncs, sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
0: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
1: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes doncs, més concorreguts de tot l'any.
0: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
1: Sí, a més, el fet de participar-hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
0: Oberta a 600 participants, per tant, doncs una crida aquí a la participació.
1: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis i ens veiem allà totes i tots.
0: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en el Via Directa, l'espai del Cada Residu compta amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.
3: Cada Residu compta.
4: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts al Cada Residu Compte. Avui seguim fent aquest repàs de temes de temporades anteriors perquè així puguem començar el mes d'octubre ja, Teresa, a tot drap, eh?
5: Bueno, i perquè el dia a dia ens posa reptes moltes vegades que són, bueno, els que ja hem assolit alguna vegada però que hem de consolidar.
4: Avui ens acompanya, com heu sentit, la Teresa Zamora, tècnica de Medi Ambient, i volem parlar amb ella, aprofitant una efemèride, que és el 29 de setembre, que és el Dia Mundial contra el Malbaratament Alimentari. N'hem parlat moltes vegades aquí al programa. Hi ha un marc legal, hi ha una llei que ens ajuda, ens guia en com hem de fer aquesta prevenció del malbaratament alimentari, que no és res més d'intentar no llançar menjar, intentar, doncs, que el menjar que comprem el cuinem, que les empreses siguin conscients d'això, que no només estem llançant menjar, estem llançant diners, també.
5: Sí, sí.
4: Vaig dient frases que ens hem anat repetint i que creiem, doncs, que és important que a l'hora de començar puguem recordar. Tere, on fallem?
5: Bueno, a veure, hem millorat. Primer, anem a reforçar una miqueta, que hi ha més consciència.
4: Sempre positivo.
5: Bueno, una miqueta, eh? De dir, el propi fet de que hi hagi aquest concepte de malbaratament alimentari és un concepte que ja tenim més normalitzat. Llavors sí que hi ha una certa millora. Hi ha aquest marc legal que tu deies, que també implica que hi ha una llei a nivell de l'Estat, que és de l'any passat. Vull dir que ara falta aquesta implementació, que també a nivell de Catalunya van ser pioners en aquest tema. Que per les empreses, moltes vegades, que hem de comptar que el malbaratament alimentari, com tu deies, no és només allò que fem nosaltres, sinó des del moment de la producció, tot el que suposa pèrdua en els magatzems, en la restauració, en els comerços, etc. Per tant, s'ha de tenir en compte al llarg. I totes les empreses han anat fent iniciatives. Uh-huh. Per tant, ho anem veient, està present, i hi ha entitats que, bueno, que estan treballant perquè sigui cada vegada més possible aquesta reducció.
4: Permeteu una cosa.
5: Estem normalitzant pràctiques que abans no existien o no les veiem
4: o
5: bé.
4: O potser estem recuperant pràctiques que abans ja fèiem i vam deixar de fer perquè no quedaven bé.
5: Totalment. Això ara ja ens estem referint, diguem-ne, a un període relativament molt recent.
4: Exacte.
5: Si parléssim dels nostres avis, ells sí que no feien malbaratament alimentari.
4: Exacte.
5: Totalment.
4: No sé si ens agradaria més parlar de malbaratament o d'aprofitament alimentari.
5: A veure, és un repte, però sí que hem de tenir consciència també de la idea del malbaratament. Es perden, perquè quan diem, si parlem de l'aprofitament alimentari, ens porta més a, com a la idea de la cuina d'aprofitament, diguéssim, i de com diguem, vale?
4: D'acord.
5: Però no, la idea de que quan nosaltres llencem una poma, no només estem llencem la poma, sinó tot el que hem invertit a nivell d'aigua, energia, transport,
4: el treball personal,
5: aquí hi ha un impacte, que és un impacte econòmic, que és important que tinguem associat en aquest sentit, amb aquesta idea. Per tant, no estem en un moment en el que ens interessi, diguem-ne, treure aquesta paraula de circulació. I l'altra és que hem de pensar que una altra cosa moltes vegades és que tot està en un malbaratament en aquests altres productors, el comerç, la restauració.
4: No, a casa no seria?
5: El 60% del malbaratament es produeix a les nostres llars, que és on, a més, ho llencem allà a la brossa i no tenim sensació o no veiem la dimensió d'allò que estem fent dia a dia.
4: Doncs jo crec que si reciclem bé, si separem l'orgànic a casa, sí, encara ens adonaríem molt més del malbaratament que fem.
5: Sí.
4: És una manera també de donar-te.
5: És una manera de veure la diferència, i quan agafes aquella bossa i veus el que pesa, perquè l'has d'anar llençant a l'orgànic, és un altre moment en el que veus que el que nosaltres llencem té i tindrà molt impacte. Hi ha una cosa que fem que és important per evitar-lo, és no guiar-nos per la data de, o tenir clara la diferència entre la data de caducitat i la data de consum preferent. Moltes vegades llencem coses perquè veiem una data i aquella data ens hem de fixar, és de consum preferent. Quan ens hi trobem amb això, o en les verdures, o en algun producte que ens ha quedat una mica...
4: En la verdura, allò pocho.
5: Una mica rugadet.
4: Sí, rugadet, vale? Sí, brut.
5: Però això és com, en el cas d'un altre producte, la data de consum preferent. Això no indica que no estiguin òptimes en bones condicions pel consum. Potser no estan òptimes i ha perdut o pot perdre algun element de la seva textura o del

0: que ja està a prop de la seva data de caducitat.
1: Però molts comerços ja ho fan, això, eh?
0: És aquest canvi d'hàbits que ho està fent el comerç i ho hem de fer nosaltres.
1: Sí, sí.
0: No ens ha de fer vergonya, no passa res. No és una cosa, diguem-ne, no?, que ens puguin tatxar de garrepes,
1: no.
0: Agafar i comprar aquell producte que un comerç s'està esforçant en aplicar-li un descompte del 25%.
1: Uh-huh.
0: I no ho està fent, nosaltres ens podem beneficiar
1: jo
0: econòmicament.
1: Jo això ho penso quan dic, avui haig de descongelar el pollastre que el tinc per menjar per sopar, però passo per aquest comerç i veig que hi ha hamburgueses...
0: Total.
1: Amb data de caducitat de demà. Doncs penso, doncs no descongelo i agafo aquestes.
0: Exacte.
1: Això també és col·laborar amb el sistema. Escolta'm, Tere, et faré 4 o 5 preguntes, però m'has de respondre molt ràpid a cada una, perquè... Algunes ja me les has dit, però ja ens queda poc temps. Creus que estem realment conscienciats sobre el malbaratament del menjar, sí o no?
0: No, cal més. Estem conscienciats, però hem de millorar, hem d'augmentar.
1: Doncs la dada és colpidora. Es llança un terç de tot el menjar del món. Jo ho dic així i que cadascú pensi. Segona pregunta. La culpa és de les grans superfícies o dels restaurants que ho tiren tot?
0: No, no. Hi ha una pràctica que és la nostra, les nostres llars, i que quan també anem al comerç i a la restauració també hem de fer un canvi d'hàbits.
1: Us recordo la dada que ens ha dit la Tere. Més del 60% del malbaratament es produeix a casa nostra. Més pregunta. Comprem massa o gestionem malament?
0: Les dues coses. Hem de comprar menys i, sobretot, hem de planificar i gestionar bé, tenint en compte el que és el malbaratament i que hem de descobrir el valor de la cuina i dels aliments per la nostra salut.
1: Més enllà dels diners que perdem, quin impacte té això en el planeta?
0: Bueno, genera un impacte ambiental amb tot el que és les emissions de CO2 i amb tot el que és la pèrdua i el sobreescalfament que genera en el planeta la nostra dinàmica de consum.
1: Digue'm 3 aplicacions que em puc descarregar avui mateix i que m'ajudaran a gestionar aquesta compra més de... Com es diu? De productes en data de caducitat o així?
0: Exacte, amb possibilitats que pugui tenir proximitat la caducitat. La més coneguda, el Togo. Aquesta està molt implantada i amb molts petits comerços i fins i tot cadenes de supermercats que l'apliquen. I també podem tenir Encantador de Comerte i No Waste Olio, que també seria un altre que ens pot permetre això, aquest consum de proximitat i de productes de, en aquest cas, diguem-ne, amb consciència.
1: Molt bé, avui, aquests 3 reptes que ens plantegem cada dia al final d'aquest programa. On va la llauna de conserva que ja haig de llançar perquè està buida?
0: La llauna de conserva és un envàs, envasos color groc.
1: Si se m'ha caducat i haig de llançar el que hi ha dins...
0: Ho llences a l'orgànica perquè és un aliment i a més ho llences, no et posis mai la llauna plena al contenidor.
1: Cert o fals, haig de rentar bé la llauna abans de llançar-la al groc?
0: L'has de buidar, no l'has de rentar.
1: Consell d'avui, petit gest que podem fer.
0: Això, justament, no llencis mai una llauna plena. En el contenidor dels envasos i no cal que t'hi esforcis en rentar-la, però sí que assegura't que va buida.
1: Aprendrem tant la temporada aquesta, la temporada 3 del Cada Residu Compte, Teresa?
0: Entre tots, ho farem entre tots i totes.
1: Fins la setmana finent.
0: Vinga,
1: adéu a tothom.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3: Continguts en xarxa.

0: Un any més, Sant Andreu de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Quiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions.

0: edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs s'arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è i el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer, a la gent de la Junta, quan es farà el sopar, perquè també a part de ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a les 8:00, i després el sopar comença a 8:45. I sí, és com sempre a la Societat del Casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino. De dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc. I ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Giringeli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia, escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí. I vam començar. Llavors el sopar, no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar, però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem. I vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
0: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí, la Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Ella estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir, escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir, bueno, doncs ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i me'n sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
0: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
1: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem és el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
0: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
1: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158, 160 persones, més o menys.
0: un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten doncs una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu en la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia,
2: sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
0: És la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim pues bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la junta ens juntem i algú ens afegeix a més per ajudar-nos i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar, a l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
0: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten doncs molts comerços, d'elaborar també aquests lots, no?, d'aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
1: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat, clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si, que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no?, fan l'aportació. Però sí, sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no?, perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
0: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no?, de donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu doncs un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva?
1: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
0: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. Fa 25 o 27 anys quan es va inaugurar doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca. El tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
2: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, a on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. i no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin. I això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu "muchas gracias". Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, "gràcies, gràcies de què?". Diu, "mira, diu, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners". Diu, "i ara aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions". I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa, i després saps on va i saps per què. I molts i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona, i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això, i jo estic contentíssima.
0: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar, doncs, la cura del càncer.
2: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell, que ens ho va dir així tan clarament, de dir "gràcies per això que feu", que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
0: Eva?
1: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que diguem, li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, a vell d'això decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia. I és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent es vegui i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem, és no només per investigació, sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix l'enfermetat, la malaltia, el càncer, hi ha germans. I aquests germans, clar, els pares que estan per aquest nen que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per aquests germans i perquè puguin també una mica, pues, això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
0: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu de la Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
1: Sí, jo sempre he dit que a Sant Andreu la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta com a altres coses participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... És una, bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es va trobar allà any darrere any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
0: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
1: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa. Nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre, pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
0: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
2: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
1: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen una altra vegada a repetir el sopar.
0: Això és bo, eh? Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: I gràcies, com no, a Eugènia Gringueli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
2: Bueno, sí, no és la primera vegada.
0: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
2: No, no, aviam. No, saps què passa?
0: Compartiràs amb Ferran Campmany la presentació, eh?
2: Bueno, sí, això sí. Però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit. Però les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
1: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. Bueno, el sopar ja he dit abans que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
0: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Quiringuele, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Gràcies, igualment.
2: Bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Tieta amb Aititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de la Tieta amb Aititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i el Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la ruta de l'etapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la ruta de l'etapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de la Tieta Baititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Qui tenia aquesta Paradise Burger? Perquè hi ha persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, perquè hi ha persones que no la van tastar, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial. És brutal. O sigui, en resum, és brutal.
0: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
1: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar algunes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a la Tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que la Tieta continuï amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de la Tieta.
0: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
1: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
0: Ah, això en un cap de setmana, eh?
1: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30-8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
0: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, l'edició del 2027.
1: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui la Tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear la Tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de la Tieta.
0: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
2: Bon especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Pues, al final, és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
0: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
0: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una etapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
0: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt en moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provem de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
0: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs va, te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisada del Ron amb el gelat de coco, ens va entrar a tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
0: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. A lo millor es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
0: Ja pensant en l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
0: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i, per tant, jo crec que anem en la bona línia. Agrair molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan, i jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. I és referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de què hi viu, però també a la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de la Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
0: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat es respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van, que tenim la sort, no?, de tastar, no només el Sant Andreuen, quasi Sant Andreuen, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, serà una mica més perquè estem tancant els números, però potser estan al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques, amb un impacte positiu per la ciutat, i al final pues, tot és suma i és un èxit, penso.
0: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
4: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi, i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
0: Propera edició 2027.
4: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes també amb més qualitat i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
0: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui és dimarts, per tant, avui contem amb un nou espai del Món és Digital, amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
3: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem un cop més d'aquesta notícia, alarmant notícia que corre a molts mitjans sobre si la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat. I per fer-ho tenim dos convidats. Una d'elles és habitual del programa, Laura Rodríguez, directiva, autora i experta en innovació, ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Acció, l'EIT i Eurecat. L'altre convidat és en Josep Comas, enginyer tècnic en informàtica, màster en administració i direcció d'empreses i professor d'informàtica. I ara, ja sí, sense més dilació, comencem el programa. És la intel·ligència artificial un perill per la humanitat?
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
3: Bé, doncs abans que res, Aurea i Josep, donar-vos la benvinguda al programa.
5: Moltes gràcies.
6: A tu, Tomàs, per invitar-nos.
3: Bueno, vosaltres sou, a part de les personalitats que sou, que després podeu llegir els comentaris del programa i també a la introducció he parlat una mica de vosaltres, també sou membres actius del grup aquest que tenim a WhatsApp i per això m'ha agradat convidar-vos, perquè la vostra opinió crec que és important. Bueno, com sabeu, la intel·ligència artificial fa dies, per no dir mesos, que jo cada dia, com a mínim, llegeixo 10, però en sèrio, 10 o 15 notícies de que, bueno, que la fi del món, no?, que acabarà amb nosaltres. Bueno, i no ho diu qualsevol, no, ho diuen directius de les grans empreses d'intel·ligència artificial, governs i, com no, el Trump, evidentment, aquest diu de tot, un dia que sí, un dia que no. Però ara us pregunto a vosaltres, com veieu aquesta notícia de la IA acabarà amb la humanitat a l'any 2030? És una bestiesa, però som-hi.
6: Bueno, Aurea, si vols començar tu, te deixo que comencis, o vols que comenci jo?
5: Comença, comença.
6: Sí, començo jo? Bueno, a veure, fa un temps dèiem que no hi havien, bueno, que havíem començat aquest segle, que no hi havíem moltes innovacions o coses importants com havia vingut al segle passat, no? Que el segle passat, a partir de mitjan segle passat, doncs va haver-hi molta recerca, molta investigació i tot això, no? I, bueno, van passar uns períodes de que, bueno, deia, ostres, aquí no sortirà res, tal i qual, i mireu on hem arribat ara, no? Vull dir, a vegades, bueno, tenim alts i baixos, no?, en el nostre món, i no vol dir que no deixem de fer coses. I, bueno, jo crec que ara estem en un moment molt apassionant, perquè recordo que quan jo vaig començar a treballar amb informàtica o quan jo començava a aprendre una mica de programació, realment era molt complicat trobar informació o poder dissenyar coses molt més grans o amb més possibilitats que tens ara. Per tant, jo penso que estem en un moment magnífic. Què està passant o com ho veig jo que bueno, s'han espantat una mica, potser, aquestes grans empreses, perquè han vist que tot això està anant molt ràpid, però a més crec que ho han fet tan ràpid que no han mirat de controlar una mica i han dit, va, anem provant coses, tal i qual. I hem vist que la intel·ligència artificial, si la deixes anar pel seu camí, per com vulguis, sense posar o mirar o provar coses, pues mira, han començat a dir, ostres, va per aquí, va per allà, això no pot ser perquè no va per de la manera que nosaltres li hem demanat, no? Per tant, això jo penso que és, podríem fer un símil amb la programació. Tu pots fer un programa que funcioni, però que a lo millor per dintre no estigui gaire ben fet, no? I a lo millor tingui errors i aquestes coses. Per tant, què els està passant? Que la competència és tan brutal que no poden parar. Llavors, no s'han pensat a dir, no, intentem-ho fer-ho ben fet, no? Anem pas a pas i fem que tot això no sigui, bueno, vull dir, tingui uns fonaments, no? Unes bases, com una casa, que diguis, s'aguanta bé, no? Penso que per aquí és on han volgut córrer massa la competència, sobretot també la Xina, si hem escoltat ara les últimes declaracions d'en Trump, d'en Donald Trump, pues què diu? Vale, sí, els grans proveïdors diuen, bueno, hem de parar una mica la IA, però bé, nosaltres no podem parar perquè tenim una competència de la Xina que aquest país no pararà. Per tant, vulguin o no vulguin, haurem de tirar endavant.
3: Però no em dius... La pregunta concreta és com veus la notícia de que la IA acabarà amb la humanitat, que passarà per sobre de nosaltres, que perdrem el control?
6: Bueno, és un tema que molt clar si passarà o no passarà. Diuen que hi ha un 10% de probabilitat. Però, no sé, bé van dissenyar la bomba atòmica i no ha passat res, no? I pot fer molt de mal, no? Què passa? O que ara tenim models molt petits i molt potents que qualsevol usuari els pot engegar i començar a atacar llocs. Per tant, què passa? Que nosaltres tenim moltes software, aplicacions desenvolupades i que no estan al dia, no estan actualitzades. Per tant, si nosaltres volem coses més greus, ens hem de centrar en la seguretat i, per tant, començar a mirar tots els nostres sistemes, fer-los més segurs per evitar que la IA pugui acabar en aquest món.
3: Àurea, endavant.
5: Pues, jo no ho veig, o sigui, la meva reacció no va ser d'estupefacció, perquè ja fa temps que això ronroneja, de fet hi ha un catedràtic ara no me'n recordo la universitat, però que ell parla de grans riscos existencials. Això ja fa molt de temps que ho va dient, en el sentit de la capacitat que dona la IA a qualsevol per fer armes biològiques des de casa seva o poder interferir gràcies a la connectivitat i gràcies a l'automatització dels agents, no? La teva afirmació és que la IA, la pròpia IA, no? La pròpia màquina, això és el momentum que les màquines s'apoderen del món, no? Una mica és aquest, amb la intel·ligència artificial general i després la superintel·ligència, això que ha fet el Trump, que ha fet aquesta setmana, que ha fet una enquesta, diem, anem a canviar-li el nom a la intel·ligència artificial, no? És igual, digue-li com vulguis. O sigui, digue-li com vulguis, al final estem creant una cosa que ja arriba a un nivell que se'ns ha anat a les mans, en certa manera. Llavors, jo crec que hi ha aquí diverses capes. Hi ha una capa de geoestratègia, ja ho va dir Putin, qui domina la intel·ligència artificial domina el món, i aquesta setmana ho ha dit la Xina, també, no? Va dir, hem de fer d'això, llavors aquí són les potències i tal. Després hi ha una capa econòmica, que jo aquesta setmana vaig escriure un article que es deia la borsa, la vida o la IA, perquè una mica era aquesta disquisició, no?, de dir posem el freno perquè si no traurem a borsa les nostres empreses ens fotrem una castanya o no, no? I aquí hi ha un component econòmic. Després hi ha un component tecnològic, no?, de dir fins a quin punt deleguem a les màquines certes decisions, no? Fins a quin punt? Al final és això, és fins a quin punt deleguem certes decisions. Llavors aquí es parla del protocol, es parla de tenir uns estàndards en el moment d'un internet, i això és tecnologia i posar-se d'acord, vull dir, al final. Llavors jo crec que és un moment bo, perquè si tots estem arribant al món mundial, arriba a aquesta, dit de diferents maneres, de que ens hem de posar d'acord, no? Això és bo. Ara, aquí hi ha els governs, o sigui, les grans potències, hi ha les grans empreses, però no hi ha la ciutadania, que a mi això és el que em preocupa, i ho saps tu, bueno, ho sabeu vosaltres, que jo sempre vaig repicant, de que, perquè el quart poder, que és els mitjans de comunicació, estan absorbits ja per les grans empreses. Vull dir, de fet, alguns ja estan comprats i altres estan en ells, s'estan absorbint. Per tant, aquí l'únic que ens queda és la ciutadania. Jo ja fa molt de temps, justament avui he vist que començàvem a haver-hi protestes. Això ja sembla amb tu, Tomàs, ho havia comentat ja fa molt de temps, que algun dia arribarien les protestes contra la tecnologia. Doncs ja comencen. Ja comencen. Per què? Perquè la gent és el tercer pilar. O sigui, si aquests estàndards es fan només les grans empreses o ho fan aquests grans governs que es posen d'acord, els BRICS per un costat o els Estats Units per un altre, tenim un problema. O sigui, si ho fa el Trump, malament. Si ho fan només els BRICS, que són dos terços quasi de la població mundial, malament. Per tant, ha d'haver-hi la tercera pota, i per mi la tercera pota és la ciutadania. I la ciutadania, l'altre dia, que també ho va dir el Bill Gates, o sigui, on estem? Vull dir, on estem? On estem repicant? Què és el que volem? I al final el que volem és que això sigui pel bé de tothom, no? I llavors, entre els grans riscos assistencials, la geoestratègia i tal, per mi el que falta és que la ciutadania sigui conscient de que això és una tecnologia tremendament transformadora en positiu, però tremendament transformadora, de que qualsevol persona a casa seva pagant una subscripció de no sé què pot crear una arma biològica, o sigui, o de qualsevol altre tipus. O pot hackejar, mira, vull dir, a mi m'esvera, perquè m'esvera molt saber que el hackejat OpenAI o Anthropic, o sigui, les principals empreses que generen aquests models i que haurien de ser el Fort Knox entre nosaltres, han sigut hackejades. I no només això, sinó que els seus agents s'han anat de la mar, de mare. Amb la qual cosa això em preocupa moltíssim, moltíssim. I hauríem d'estar fent, movent-nos.
3: El Josep abans ha dit que la bomba atòmica, que no va passar res. Bueno, sí, va tenir que passar que morissin els que es van pringar a Hiroshima i Nagasaki per prendre decisions, no? Tindrà que passar el mateix, perquè és que no reaccionem. I posar d'acord a la gent, o sigui, posar d'acord a Rússia o a Xina, amb els Estats Units, bueno, a Europa ja, perquè no pinta res, però posar-nos d'acord quan hi ha interessos comercials tan bèsties és difícil. Tindrem que esperar que passi una de grossa? O creieu que serem capaços abans de, com dieu, posar-nos d'acord i posar algun aturador al tema?
6: Jo personalment sempre he vist que la tendència que tenim és fins que no passen coses no comencem a moure'ns, no? I a vegades han de passar coses una mica greus perquè diguem, ostres, aquí hem de fer alguna cosa, d'acord? Bueno, tot això va molt ràpid i per tant potser sí que estem en un moment més perillós que d'altres, però bueno, jo confio que, clar, de moment crec que ho podem controlar. Podem controlar el hardware, podem fer els sistemes més segurs, això ho podem fer-ho. És a dir, encara que tinguem altres països, si ho mirem des del món occidental, que vagin i vulguin avançar més i anar pel seu compte, perquè encara jo no tinc molt clar si ells, la Xina, o el dia que s'incorpori Rússia, no sé, ja ho veurem, poden avançar als Estats Units. Perquè el que han fet, o almenys el que diuen, és que estan destil·lant, és a dir, aprofiten per entrenar els seus models a partir dels models americans. Per tant, de moment, els que estan anant davant són els models americans, i per tant, qui poden posar, teòricament, les normes, el camí, a seguir, i tot això. Però, bueno, hem de veure què pot arribar a passar. I no sé què en penses tu, Aurea.
5: Jo el que veig és que, vull dir, el Tomàs ens diu si estem a temps o no. Jo crec que estem a temps, que justament és el moment de fer-ho. Altra cosa és que estigui a les nostres mans, que són coses diferents, no? Que la cosa vagi tan ràpid que de sobte ens trobem com ens hem trobat amb una sèrie de productes sense cap mena. Però com amb altres vegades, és a dir, la innovació és això, crear coses noves i una vegada estan en circulació doncs te'n adones d'avantatges i inconvenients. Una vegada els exposes a la població general és quan veus, no?, les utilitats. I ara és el moment. El que, insisteixo, jo el que trobo a faltar és són veus potents que comencin a dir i que posin l'aturador. Al final, el relat que ens han venut també és que a Europa, a part de ser el vell continent i tot això, nosaltres només regulem, no desenvolupem i només regulem. Però ara tothom està demanant la regulació. També és una mica de dir, bueno, al final no estem tan lluny nosaltres de certes coses. Altra cosa és que nosaltres haguem de tenir desenvolupar tecnologies pròpies, etcètera, etcètera, per no tenir aquesta dependència. Però al final el món mundial està demanant això. Perquè, clar, la primera afirmació que has fet, Tomàs, és això extingirà la humanitat. Home, doncs és com per pensar-s'ho. O sigui, jo, és que, i que aquestes veus que són els mateixos que desenvolupen la tecnologia, estiguin cridant a l'alto, doncs és que deuen haver vist alguna cosa que no quadra, no? I, per tant, jo trobo faltar el lideratge de les persones. O sigui, algú que d'alguna manera estigui liderant el discurs allà on toqui, d'una tercera via. És a dir, ens estan venent que això va de dos potències, això va de grans empreses, i jo trobo que sempre hi ha una tercera via, que és la que és cap a on anirem al final, perquè energèticament tot això no s'aguanta. Llavors, al final anirem cap a uns models que siguin descentralitzats, que s'acostin a la ciutadania, que es corrin al local. Hi ha una sèrie de coses, però si no, no ens ho podem permetre ni econòmicament, ni energèticament, ni res de res. I això, aquesta tercera pota, és la que s'ha d'alguna manera liderar.
3: Bueno, esperem trobar la tercera pota, però l'altre dia algú em deia, bueno, sempre podem desconnectar. No, no podem desconnectar perquè arribarà un moment, que ja està començant, el que jo que sé, tota la banca mundial, per exemple, estarà sota la intel·ligència artificial. Com, quan te n'adones que està començant a fer la desgràcia, és que ja no estàs a temps. Tot el teu sistema ja està basat en intel·ligència artificial. I qui diu la banca, diu l'exèrcit o diu l'administració. Jo crec que un dels problemes és aquest, que li donem tanta canxa, que li deixem fer tantes coses, que quan ens adonem que al·lucina, perquè que al·lucina ho sabem cada dia, però potser amb mala intenció o esbiaixada, que no estiguem a temps de desconnectar, perquè no és desendollar una màquina. És que, és com dic, tota l'administració de tot el món, o tota la banca, o tot el sistema sanitari. I...
5: Per això mateix, els nous sistemes, posar-los en local, desenvolupar sistemes que siguin energèticament eficients, o sigui, tot això porta una cadena de valor darrere, com amb altres grans canvis. O sigui, quan es va crear el cotxe, al final doncs, va haver-hi carretera, circulació, autopista, manteniment, etc etc, tota una cadena de valor que s'han desenvolupat. Doncs ara és el mateix, ja estem a l'inici. I serà tot això.
6: Sobre el tema que comentes d'eficiència, jo crec que bueno, cada vegada aconseguim xips més petits, més eficients, i podem posar més potència, aconseguim models que consumeixin molt menys d'energia, de computació. Per tant, el tema de l'energia no hi veig... A veure, potser ara sí, és el que tenim el problema, però cada vegada jo crec que amb això, a llarg termini, podríem aconseguir que realment no en gastessin tant. I penso que en aquest sentit no hi hauria el problema. El que em preocupa més és fer les coses una mica sense pensar tant i analitzar més bé els models. Llavors, comentes que el model al·lucina, val, però ja fa temps que almenys els que ens dediquem a ensenyar amb la IA com s'ha de fer bé, doncs, intentem carregar documents, documentació, el que se'n diu el RAC, perquè aquests models no al·lucinin. I també s'ha treballat més amb aquest tema i cada vegada al·lucinen menys. Per tant, jo no em preocuparia tant amb el tema de l'al·lucinació, sinó em preocuparia més que no sabem molt bé a vegades per què decideix el model fer una cosa o una altra, d'acord? I no segueix les nostres directrius. Doncs aquí
3: seria. Sí, evidentment, el que pren decisions... Hòstia, la famosa caixa negra. Què és més perillós? Que la IA prengui el control o que determinades persones o institucions o organitzacions prenguin el control utilitzant o mal utilitzant la intel·ligència artificial? Perquè aquest és el segon problema, no? Té una capacitat tan bestial, inclús el tema hacking, com deies fa un moment, que clar, que en males mans pot fer... Sí que pot acabar amb nosaltres, però no la IA, sinó les persones mal utilitzant-la.
5: Jo crec que ja estem en aquest cas, que ja tenim la IA en mans de persones que ja tenen el descontrol de la IA. O sigui, estem... Ara mateix aquesta és la situació que tenim, que hem concentrat en aquestes tecnologies amb uns quants players i amb unes quantes persones, perquè al final hi ha uns quants, unes quantes persones que estan decidint cap on anem, cap on deixem d'anar, quins guardarrails posem, quins... bueno, de tot, no? L'ètica de la IA l'estan decidint les quantes persones que decideixen si un model va cap aquí, va cap allà, et contesta una cosa o una altra. Per tant, ja estem en l'època en la qual això està en unes quantes mans i és perillós.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: És dimarts, dia 6 d'octubre. Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'Infosap, portaveus. Avui entrevistarem a Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, amb el cas Atrium com a principal tema que tractarem. No només l'entrevista d'avui, sinó la resta d'entrevistes de l'espai de portaveus. Avui comentarem també altres informacions referents a l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, perquè tornen les assemblees de barri i també les oficines de l'alcalde. A més de les oficines d'alcalde, que es tornaran a traslladar en aquesta ocasió també als instituts de la ciutat. En parlarem amb el regidor de participació, Javi Romero. I avui ens volem fer ressò de les autoescoles de Sant Andreu de la Barca. Els hi hem preguntat com valoren els nous canvis de circulació que han entrat en vigor des del 1 d'octubre per part de la DGT. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'Infosap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
1: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe de tu a tu i a més obert a que la resta de la ciutadania també doncs, sigui partícip, no? Públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític. I bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
0: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Uh-huh. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
1: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
0: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
1: sí,
0: amb l'alcalde.
1: Sí, no? I potser de temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
0: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
1: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
0: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
1: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta que... Mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure, i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei de punt, les hem anat arreglant. per posar-te un altre exemple.
0: Suposo que cada barri és diferent i hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació i jo crec que vostè va a totes les
1: assisteix a totes les assemblees.
0: A part, sí. La del seu barri,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions... diguem-ne preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes doncs la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que doncs ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
0: A l'anterior ronda es va fer doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu de la Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
1: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
0: De joventut,
1: sí, exacte.
0: Aquí també hi va assistir.
1: Vaig acompanyar l'alcalde juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
0: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem l'oficina de l'alcalde al matí i l'assemblea doncs, arrencaria a les 7 de la tarda on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
1: no?
0: A través del WhatsApp.
1: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde doncs, per demanar una cita en concret, sobretot doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
0: 674-795-180 674-795-180 número de WhatsApp, ja us afegiu. Vull anar a l'oficina de l'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
1: Exacte.
0: I aquí ens donaran...
1: Sí, exacte. Molt bé.
0: Dilluns 19 d'octubre.
1: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
0: Dimarts 20 d'octubre.
1: Tindrem l'assemblea barrial nucli antic a la plaça Font de la Roda.
0: Dimecres 21 d'octubre.
1: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
0: Dijous 22 d'octubre.
1: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
0: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
1: Que anirem, aquest serà el temps de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
0: Dimarts 3 de novembre.
1: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el Parc de Can Preses i Parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, al de l'Avinguda del Bosc.
0: Dimecres 4 de novembre.
1: al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
0: I l'última, dijous 5 de novembre...
1: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
0: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem, doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda, doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden, doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
1: I tant, és que al final que...
0: No tots són queixes.
1: No tots són queixes, de veritat que no totes ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública. És a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
0: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Des de l'1 d'octubre, la DGT ha realitzat nous canvis de circulació. Hem preguntat a les autoescoles de Sant Andreu de la Barca què opinen d'aquests canvis. És un reportatge de Joel Carrasco.
4: Les autoescoles de Sant Andreu de la Barca analitzen l'entrada en vigor dels nous canvis de la normativa de circulació impulsats per la Direcció General de Trànsit. Les modificacions posen especialment el focus a la protecció dels usuaris més vulnerables

0: a totes les edats, a partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta festa de la bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
1: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta festa de la bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
0: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat, i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta festa de la bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
1: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
0: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho amb bicicleta, amb família, amb companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
1: Un any més també s'habilitarà, doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
0: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit, doncs, sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
1: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
0: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc, i ens veiem aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes més concorreguts de tot l'any.
1: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
0: Sí, a més, el fet de participar hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats, i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
1: Oberta a 600 participants, per tant, doncs, una crida aquí a la participació.
0: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis, i ens veiem allà totes i tots.
1: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb més informacions aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa. Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Avui volem proposar-vos un dels millors títols operístics del considerat com a pare del classicisme. És per això que coneixem el títol de Franz Joseph Haydn titulat Armida.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Armida és una òpera dividida en tres actes amb música de Franz Joseph Haydn, amb llibret en italià atribuït a Annunziato Porta, tot i que basat en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 26 de febrer de 1784 al Teatre del Palau del Zerjara a Ferot, a Hongria. Pel que fa als personatges principals, Armida és una maga enemiga dels cristians que intenta seduir el cavaller Rinaldo i suborna al rei musulmà Hidreno. És un paper que, podríem dir, l'ha d'interpretar el que acabarien sent les sopranos de coloratura, un rol d'alta volada pel que fa, òbviament, a la coloratura i que avui podrem gaudir en la veu de Cecilia Bartoli. Rinaldo es tracta d'un heroi cristià que ha deixat arrossegar-se pels plaers que li ofereix Armida a causa d'aquesta seducció pels plaers ha deixat de banda la lluita contra els musulmans. Un paper, el de Rinaldo, per tenor líric lleuger o directament lleuger. Zelmira és la filla del sultà d'Egipte, una aliada d'Armida, un rol amb considerables complexitats vocals, tot i que no tantes com les que presenta la part d'Armida. Hidreno és el rei de Damasc, un paper per baix d'agilitat o baríton amb una bona zona greu. Ubaldo és el cavaller cristià i amic de Rinaldo, paper aquest per un tenor amb veu flexible i facilitat pels aguts. I Clotarco és un altre cavaller amic de Rinaldo, que un rol que acostuma a ser cantat per un tenor líric lleuger de poca complexitat. També hem de tenir present que apareixen el personatge de les nimfes. L'Armida de Haydn és un dels títols més rodons del compositor, tot i que no ha tingut el recorregut ni la presència que segurament es mereixeria. Amb tot, en la seva estrena, l'èxit va ser tan aclaparador que van realitzar-se més de 50 representacions seguides. Ara bé, des d'aleshores, ha caigut en un pràctic anonimat, tot i que existeixen un parell de gravacions d'altíssima qualitat i que avui podrem seguir. Per exemple, podem fixar-nos en la que dirigeix Nikolaus Harnoncourt i, entre altres, compta amb les veus de, com dèiem, Cecilia Bartoli com a Armida o Patricia Petifum com a Zelmira. Per tant, dues veus més que notables amb una batuta encara més important. Pel que fa al tema, és un dels arguments més recurrents del segle XVIII, tractat anteriorment per Philip Quinault a la seva Lully i també per Gluck. En tots dos casos es basa en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso, però compositors posteriors, com demostrarem la propera setmana, també van tractar aquest argument. Però el que anem a fer ara precisament és a fixar-nos en aquest argument, en aquest tractament musical també de l'argument que en fa Haydn, i per això ens situem a l'inici, esclar, de l'acte primer. L'exèrcit cristià ha posat contra les cordes el sobirà musulmà de Damasc, Hidreno, però aquest ha sabut jugar una carta amb astúcia. La seva pròpia neboda, Armida, ha aconseguit seduir el cavaller Rinaldo, que l'enemic ho sàpiga, i a més, Rinaldo ha decidit combatre els cristians gràcies a l'alteració dels sentiments que li ha generat Armida. Rinaldo és Christoph Pregardien sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

Els cavallers cristians Ubaldo i Clotarco han anat a buscar el seu cap, seduït per Hermida. Clotarco es troba amb Zelmira, la filla del faraó d'Egipte i aliada d'Hermida. Com que Zelmira està enamorada d'ell, finalment se l'endú a un lloc segur. Ireno, el rei de Damasc, desconfia de l'avantatge que li donen les armes per damunt de la seducció de les dones, així que Hermida l'aconsella. Li demana que rebi a l'enemic com si estés disposat a signar la pau, de manera que fingirà que accepta totes les condicions que li imposin. Malgrat això, Ubaldo no aconsegueix trencar l'encanteri que pateix Rinaldo, malgrat que aquest darrer és conscient que el que està fent no està bé. Malgrat això, Rinaldo no tan sols assegura que defensarà content els interessos d'Hermida, sinó que li assegura fidelitat. Ella, manipuladora, segueix el joc de seducció. El resultat és un fantàstic duet que podrem sentir a través de les veus de Christoph Pregardien com a Rinaldo i Cecilia Bartoli com a Hermida.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte.
2: Ori, serva el secreto.
1: A l'inici del segon acte de l'Armida de Haydn, Hidreno demana ajuda també a Zelmira per neutralitzar Armida. També parla amb Ubaldo i Clotarco perquè tegeixin una trama per aconseguir el retorn de Rinaldo. Però d'entrada, Zelmira, amiga i còmplice d'Armida, no vol cooperar en aquesta estratègia, però les paraules còmplices de Clotarco i Hidreno aconsegueixen convèncer a Zelmira. Ho canten la francesa Patricia Petitbon com a Zelmira i Hidreno és Oliver Widmer, mentre que Clotarco l'interpreta Marcus Schaffer.
3: Tu

Ubaldo entra a la tenda d'Hidreno i exigeix l'alliberament de tots els cristians. Hidreno fingeix acceptar, però fa saber que Rinaldo està amb Armida perquè vol. Ubaldo aleshores aconsegueix fer comprendre a Rinaldo que ha de marxar d'allà i de la companyia d'Armida. Inicialment accepta, però Armida reapareix per, a través dels seus encanteris, reconduir-lo. Ho fa fingint desesperació si Rinaldo l'abandona. Però Rinaldo pren consciència i se n'adona de l'engany, així que no torna a caure en el parany d'Armida. Ho canta des de la part de Rinaldo, de nou, Christoph Pregardien.

A la següent escena de l'acte segon, Rinaldo ha tornat ja al campament cristià i és aclamat, però Armida apareix de nou. Ubaldo la vol fer fora, però Rinaldo, més compassiu, l'acull. Bartoli és de nou Armida, Pregardini Rinaldo i Scott Baer, Ubaldo. Així sona, per tant, al final del segon acte.

Així doncs, Rinaldo entra en el bosc encantat. En arribar al davant de l'arbust, Rinaldo vol destruir-lo, però aquest vegetal pren la forma d'Armida, que li suplica que no el destrueixi. La maga provoca una foscor absoluta al bosc i Rinaldo dubta per un moment, però finalment agafa embranzida i destrueix aquest malèvol arbust. Abans, però, l'arbust, en forma d'Armida, canta patèticament per salvar la seva vida. Ho sentim a través de la veu de la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

0: Finalment, Rinaldo dirigeix a les tropes cristianes a l'últim assalt contra els pagans. Armida ocupa el seu lloc en un carruatge volador i intenta lluitar contra Rinaldo, però, com que Rinaldo s'allunya, ella el segueix. I així és com acaba l'òpera Armida de Haydn. Nosaltres tornem en 7 dies, però abans recordeu que podeu recuperar tots els nostres programes ja mesos al nostre web, laxarxa.cat/òpera, i que us esperem a @momentsdopera a Facebook i Twitter. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran. Ah, sí.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts.
1: Molt bon vespre, radioescoltes sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Tradicionalment comencem amb una sardana del mestre Joan Bosch, i atès que abans d'ahir diumenge es tenia que desenvolupar l'aplec de sardanes de Martorell, però que per culpa de l'alerta que ens van enviar el dissabte va quedar suspès, doncs la sardana del mestre Bosch que encetarà el programa d'avui és la que porta per títol Els ponts de Martorell. Està dedicada a la secció sardanista de Martorell i estrenada per la Cobla Mediterrània el 7 d'octubre de l'any 2018 en el transcurs de l'aplec del Roser de Martorell. Amb aquesta sardana els mongrins dona la seva, el tret de sortida Els ponts de Martorell de Joan Bosch i Serrador. Sigueu tots molt benvinguts.

Bé, no funciona l'indicatiu que fem servir normalment per canviar de disc compacte, doncs ho farem tot seguit. I la primera de les sardanes que ens interpretarà la cobla Marinada, del recopilatori titulat Entre rius, dedicat tot ell a Martorell, és del compositor Carles Santiago i Roig. El 5 d'octubre de 1997 es va celebrar el desè aplec del Roser, on es va estrenar aquesta sardana del mestre Santiago, dedicada a l'efemèride i a Màrius Escoda. Aquesta sardana porta per títol Dècada a Martorell i, com dèiem, és la primera que ens ofereix la cobla Marinada.

Seguim ara amb una sardana de Joan Jordi Beumala i Sampons, que porta per títol Octubre a Martorell. El 6 d'octubre de 1991, el mestre Joan Jordi Beumala va estrenar aquesta sardana dedicada al quart aplec del Roser.

Seguim ara amb una sardana de Pere Fontàs i Puig. Lligams d'amistat, aquest és el títol. L'any 1999, Martorell va rebre, va retre homenatge al mestre Pere Fontàs. Com a agraïment, el mestre va dedicar aquesta sardana a la secció sardanista. Seguim amb la Cobla Marinada, interpretant sardanes dedicades a Martorell, i aquesta que tot seguit ens oferirà la Cobla porta per títol Lligams d'amistat, de Pere Fontàs.

Ara és el torn del compositor Carles Rovira i Reixac. Aquell mateix any 91, en el transcurs del quart aplec, que abans hem radiat una sardana de Joan Jordi Bebomala i Sant Pons, aquell mateix aplec es va estrenar una altra sardana, aquesta de Carles Rovira, que porta per títol Repic de Campanes, que va dedicar el mestre Carles Rovira al nou campanar de Martorell.

no podia faltar una sardana d'en Tomàs Gil i Membrado. La sardana L'Aplec de Martorell, que va escriure l'any 1988, millor dit, es va estrenar en el primer aplec del Roser de l'any 1988, un 2 d'octubre, doncs des d'aleshores aquesta sardana és la que clou cada any a l'Aplec de Martorell i ho fan les tres cobles presents en conjunt. Aquest enguany, millor dit abans d'ahir, i tenien que ser les tres M's, Marinada, Mediterrània i Maricel. Però com deia abans, al principi, a l'avís de l'alerta, doncs ho va impedir. L'Aplec de Martorell, de Tomàs Gil i Membrado, cobla Marinada.

0: escoltant Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Seguim amb l'acompanyament musical de la Cobla Marinada interpretant sardanes dedicades a Martorell. D'un recopilatori, el darrer, que porta per títol Entre Rius. Aquesta sardana que acabem d'escoltar, l'Aplec de Martorell, és una sardana mítica, molt estimada pels sardanistes martorellencs, i que, com deia fa un moment, es va estrenar en el transcurs del primer Aplec de la Sardana. I des d'aleshores clou cada any l'Aplec del Roser. Seguim ara amb un compositor de la Catalunya Nord, René Picamal, de Perpinyà. El mestre René Picamal va voler dedicar aquesta sardana, que porta per títol La sardana de les noies, a Rosa Oltra, malauradament ja traspassada, Lourdes Pallí i Mercè Dols, actives col·laboradores de la secció sardanista. Fou estrenada el 6 d'octubre del 2002 en el transcurs del 15è Aplec del Roser. La sardana de les noies, de René Picamal.

Tot seguit, la Cobla Marinada ens oferirà la sardana que porta per títol A l'amic Màrius. L'1 de setembre del 2007, l'agrupació sardanista La Grandalla d'en Camp, Andorra, va entregar la Grandalla d'Argent a Màrius Escoda, president de la secció sardanista, per la seva dedicació a la sardana durant més de 40 anys. Aquesta sardana del mestre Josep Solà va ser estrenada durant aquest acte d'homenatge. A l'amic Màrius, de Josep Solà.

no podia faltar una sardana d'en Daniel Gasulla i Porta. Tot això i seguit. Aquest és el títol de la sardana. Durant 30 anys, cada 11 de setembre, a Martorell, s'enlaira una senyera de més de 50 metres de llarg a la muntanya de les Torretes. Aquí obro un parèntesi personal, atès que el primer any jo vaig ser-hi un dels portadors, atès que formava part de la colla Entre Amics de Martorell. I aquesta senyera es va cosir a la casa dels meus pares polítics d'aleshores. Tanco parèntesi. Segueixo llegint. L'ànima de la festa i qui no ha fallat mai a la cita és Ferran Porta. Aquesta sardana del mestre Daniel Gasulla és un petit reconeixement a la feina feta al llarg de més de 50 anys i una empenta per seguir endavant. Estrenada l'11 de setembre

tornem a un altre compositor de la Catalunya Nord, concretament en Frederic Guisset. El mestre Frederic Guisset va dedicar aquesta sardana, que porta per títol Un pont diabòlic, al Pont del Diable, un dels monuments més emblemàtics de Martorell, estrenada el 5 d'octubre de 1997 en el desè aplec del Roser. Un pont diabòlic, de Frederic Guisset.

I després d'aquesta sardana que portava per títol Un pont diabòlic, marxarem amb una altra sardana del mestre Daniel Gasulla. Porta per títol Dansaire i amic. El mestre Daniel Gasulla va voler retre un petit homenatge al vell dansaire, Enric Mogues, l'any de la seva defunció. Va ser estrenada l'1 d'octubre del 2000 en el transcurs del 13è aplec del Roser. Amb aquesta sardana us diem adeu-siau a tots i fins dimarts que ve, si Déu vol, recordant-vos que aquest diumenge tenim ballada de sardanes a la plaça Federico García Lorca a 6:15 de la tarda amb la cobla Vila d'Olesa. Adeu-siau a tots.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 6 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directa. Avui en el Via Directa, entrevista amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem. Nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus que realitzarem de cara als propers dies. Avui amb Isabel Marcos parlarem pràcticament exclusivament a l'espai de portaveus del cas Atrium, com ho farem aquest dimecres amb la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, i el dijous amb el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val. La propera setmana seguirem amb la ronda d'entrevistes amb Vox, PSC i Fem Sant Andreu. No només avui tindrem l'espai de portaveus, avui parlarem de la festa de la bicicleta. Enguany canvia de data, serà al novembre. Escoltarem les paraules de Miquel Àngel Abril, que és el regidor d'Esports a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També parlarem d'altres informacions sobre l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i comptarem amb els espais de cada residu compta i també l'espai del món és digital dels companys de la xarxa ràdio. Comencem, doncs, una nova edició del Via Directa. La d'avui dimarts, dia 6 d'octubre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La festa de la bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril.
1: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no, una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta festa de la bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
0: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta festa de la bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
1: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta festa de la bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
0: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
1: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho amb bicicleta, amb família, amb companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
0: Un any més també s'habilitarà, doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
1: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit, doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
0: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
1: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes, doncs, més concorreguts de tot l'any.
0: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
1: Sí, a més, el fet de participar hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats, i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
0: Oberta a 600 participants, per tant, doncs, una crida aquí a la participació.
1: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis, i ens veiem allà totes i tots.
0: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en el Via Directa, l'espai del Cada Residu compta amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.
3: Cada Residu compta.
4: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts al Cada Residu compta. Avui seguim fent aquest repàs de temes de temporades anteriors perquè així puguem començar el mes d'octubre ja a Teresa, a tot drap, eh?
5: Bueno, i perquè el dia a dia ens posa reptes moltes vegades que són, bueno, els que ja hem assolit alguna vegada però que hem de consolidar.
4: Avui ens acompanya, com heu sentit, la Teresa Zamora, tècnica de Medi Ambient, i volem parlar amb ella, aprofitant una efemèride, que és el 29 de setembre, que és el Dia Mundial contra el Malbaratament Alimentari. N'hem parlat moltes vegades aquí al programa. Hi ha un marc legal, hi ha una llei que ens ajuda, ens guia en com hem de fer aquesta prevenció del malbaratament alimentari, que no és res més d'intentar no llançar menjar, intentar, doncs, que el menjar que comprem el cuinem, que les empreses siguin conscients d'això, que no només estem llançant menjar, estem llançant diners, també.
5: Sí, sí.
4: Vaig dient frases que ens hem anat repetint i que creiem, doncs, que és important que a l'hora de començar puguem recordar. Tere, on fallem?
5: Bueno, a veure, hem millorat. Primer, anem a reforçar una miqueta, que hi ha més consciència.
4: Sempre positivo.
5: Bueno, una miqueta, de dir, el propi fet de que hi hagi aquest concepte de malbaratament alimentari és un concepte que ja tenim més normalitzat. Llavors sí que hi ha una certa millora, hi ha aquest marc legal que tu deies, que també implica que hi ha una llei a nivell de l'Estat, que és de l'any passat, vull dir que ara falta aquesta implementació, que també a nivell de Catalunya van ser pioners en aquest tema. Que per les empreses, moltes vegades, com que hem de comptar que el malbaratament alimentari, com tu deies, no és només allò que fem nosaltres, sinó des del moment de la producció, tot el que suposa pèrdua en els magatzems, en la restauració, en els comerços, etc. Per tant, s'ha de tenir en compte al llarg. I totes les empreses han anat fent iniciatives. Uh-huh. Per tant, ho anem veient, està present, i hi ha entitats que, bueno, que estan treballant perquè sigui cada vegada més possible aquesta reducció.
4: Permeteu
5: una normalitzant cosa. Pràctiques que abans no existien o no les veiem
4: bé. O potser estem recuperant pràctiques que abans ja fèiem i vam deixar de fer perquè no quedaven bé.
5: Totalment. Això ara ja ens estem referint, diguem-ne, a un període relativament molt recent.
4: Exacte.
5: Si parléssim dels nostres avis, ells sí que no feien malbaratament alimentari.
4: Exacte.
5: Totalment.
4: No sé si ens agradaria més parlar de malbaratament o d'aprofitament alimentari.
5: A veure, és un repte, però sí que hem de tenir consciència també de la idea del malbaratament. Es perden, perquè quan diem, si parlem de l'aprofitament alimentari, ens porta més a la idea de la cuina d'aprofitament, diguéssim, i de com diguem, vale?
4: D'acord.
5: Però no, la idea de que quan nosaltres llencem una poma, no només estem llencem la poma, sinó tot el que hem invertit a nivell d'aigua, energia, transport,
4: el treball personal,
5: No, aquí hi ha un impacte, que és un impacte econòmic, que és important que tinguem associat en aquest sentit, en aquesta idea. Per tant, no estem en un moment en el que ens interessi, diguem-ne, treure aquesta paraula de circulació. I l'altra és que hem de pensar que una altra cosa moltes vegades és que tot està en un malbaratament en aquestes altres productors, el comerç, la restauració.
4: No, a casa, no seria?
5: El 60% del malbaratament es produeix a les nostres llars, que és on, a més, ho llencem allà a la brossa i no tenim sensació o no veiem la dimensió d'allò que estem fent dia a dia.
4: Doncs jo crec que si reciclem bé, si separem l'orgànic a casa, sí, encara ens adonaríem molt més del malbaratament que fem.
5: Sí.
4: És una manera també de donar-te.
5: És una manera de veure la diferència, i quan agafes aquella bossa i veus el que pesa, perquè l'has d'anar llençant a l'orgànic, és un altre moment en el que veus que el que nosaltres llencem té i tindrà molt impacte. Hi ha una cosa que fem que és important per evitar-lo, és no guiar-nos per la data de, o tenir clara la diferència entre la data de caducitat i la data de consum preferent. Moltes vegades llencem coses perquè veiem una data i aquella data ens hem de fixar, és de consum preferent. Quan ens hi trobem amb això, o en les verdures, o en algun producte que ens ha quedat una mica...
4: En la fruita i la verdura, allò potxo.
5: Una mica rugadet.
4: Sí, rugadet, vale? Sí, brut.
5: Però això és com, en el cas d'un altre producte, la data de consum preferent. Això no indica que no estiguin òptimes o en bones condicions pel consum. Potser no estan òptimes i ha perdut o pot perdre algun element de la seva textura o d'alguna variable. Però ja que això ens ha passat, no hem d'anar a l'extrem de llençar-lo. Per tant, dintre de les mesures que hem d'aplicar, que tu deies, és aquesta separació, evidentment, i quan anem al mercat, doncs procurar que no només ens hem de guiar per comprar aquell producte que està tan bonic i en òptimes condicions. Hem de pensar que hem d'introduir hàbits en el que la compra d'un producte, si nosaltres tenim previst gastar-lo a curt termini, doncs podem comprar fins i tot un producte que diu que ja està a prop de la seva data de caducitat.
4: Però molts comerços ja ho fan, això, eh?
5: És aquest canvi d'hàbits que ho està fent el comerç i ho hem de fer nosaltres.
4: Sí, sí.
5: No ens ha de fer vergonya, no passa res. No és una cosa, diguem-ne, no?, que ens puguin tatxar de garrepes,
4: no.
5: Agafar i comprar aquell producte que un comerç s'està esforçant en aplicar-li un descompte del 25%. I no ho està fent. Nosaltres ens podem beneficiar econòmicament.
4: Jo això ho penso quan dic que avui haig de descongelar el pollastre que el tinc per menjar, per sopar. Però passo per aquest comerç i veig que hi han hamburgueses...
5: Total.
4: Amb data de caducitat de demà. Doncs penso, doncs no descongelo i agafo aquestes.
5: Exacte.
4: Això també és col·laborar amb el sistema. Escolta'm, Tere, et faré 4 o 5 preguntes, però m'has de respondre molt ràpid a cada una, perquè... Algunes ja me les has dit, però ja ens queda poc temps. Creus que estem realment conscienciats sobre el malbaratament del menjar, sí o no?
5: No, cal més. Estem conscienciats, però hem de millorar, hem d'augmentar.
4: Doncs la dada és colpidora. Es llança un terç de tot el menjar del món. Jo ho dic així i que cadascú pensi. Segona pregunta. La culpa és de les grans superfícies o dels restaurants que ho tiren tot?
5: No, no. Hi ha una pràctica que és la nostra, les nostres llars, i que quan també anem al comerç i a la restauració també hem de fer un canvi d'hàbits.
4: Us recordo la dada que ens ha dit la Tere. Més del 60% del malbaratament es produeix a casa nostra. Més pregunta. Comprem massa o gestionem malament?
5: Les dues coses. Hem de comprar menys i, sobretot, hem de planificar i gestionar bé, tenint en compte el que és el malbaratament i que hem de descobrir el valor de la cuina i dels aliments per la nostra salut.
4: Més enllà dels diners que perdem, quin impacte té això en el planeta?
5: Bueno, genera un impacte ambiental amb tot el que és les emissions de CO2 i en tot el que és la pèrdua i el sobreescalfament que genera en el planeta la nostra dinàmica de consum.
4: Digue'm 3 aplicacions que em puc descarregar avui mateix i que m'ajudaran a gestionar aquesta compra més de... Com es diu? De productes amb data de caducitat o així?
5: Exacte, amb possibilitats de que pugui tenir proximitat la caducitat. La més coneguda, el Togo. Aquesta està molt implantada i amb molts petits comerços i fins i tot cadenes de supermercats que l'apliquen. I també podem tenir Encantador de Comerte i No Waste Olio, que també seria un altre que ens pot permetre això, aquest consum de proximitat.

0: abans de llançar-la al groc.
1: L'has de buidar, no l'has de rentar.
0: Consell d'avui, petit gest que podem fer.
1: Això, justament, no llencis mai una llauna plena en el contenidor dels envasos i no cal que t'hi esforcis en rentar-la, però sí que assegura't que va buida.
0: Aprendrem tant la temporada aquesta, la temporada 3 del Cada Residu Compta, Teresa?
1: Entre tots, ho farem. Entre
0: fins
1: tots
0: la setmana finent.
1: Vinga,
0: adéu
1: gràcies
0: a tothom.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3: Continguts en xarxa.

0: Un any més, Sant Andreu de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Quiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs s'arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia. L'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è i el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer, a la gent de la Junta, quan es farà el sopar, perquè també a part de ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a 8:00, i després el sopar comença a 8:45. I sí, és com sempre a la societat del casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino. De dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc. I ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Quiringueli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí i vam començar. Llavors el sopar no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar. Però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem. I vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
0: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí. La Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Ella

0: estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, doncs ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i em sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
1: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any, que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
2: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem serà el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
1: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
2: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158, 160 persones, més o menys.
1: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten, doncs, una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu en la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia.
0: Sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
1: És la tradició, eh?
0: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així, perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen: ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim, pues, bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la Junta ens juntem, i algú ens afegeix a més per ajudar-nos, i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar. A l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè, clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia: però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
1: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten, doncs, molts comerços, d'elaborar també aquests lots, no?, aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
2: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo, quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la Junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè, clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat. Clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la Junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si, que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no?, fan l'aportació. Però sí, sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no? Perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
1: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no? De donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu, doncs, un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva.
2: Sí, tenim un local al CRA i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
1: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. Fa 25 o 27 anys quan es va inaugurar, doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
0: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort. Ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, a on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin. I això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu, muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara, aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família hi ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa i després saps on va i saps per què. I molts i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona, i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això, i jo estic contentíssima.
1: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar, doncs, la cura del càncer.
0: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell, que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
1: Eva?
2: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, arrel d'això decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia, i és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent ens vegi i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem, és no només per investigació, sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix l'enfermetat, la malaltia, el càncer, hi ha germans, i aquests germans, clar, els pares que estan per aquest nen que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
1: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu de Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
2: Sí, jo sempre ho he dit, que a Sant Andreu la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta com a altres coses participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... És una... Bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es retroba ja any darrere any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
1: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
2: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa. Nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre, pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
1: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
0: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
2: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen altra vegada a repetir el sopar.
1: Això és bo, eh? Mm. Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
2: Gràcies a tu, Jordi.
1: I gràcies, com no, a Eugènia Gringelli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
0: Bueno, sí, no és la primera vegada.
1: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
0: No, no, aviam, no, saps què passa?
1: Compartiràs amb Ferran Campmany la presentació, eh?
0: Bueno, sí, això sí, però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit, però les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
2: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. Bueno, el sopar ja he dit abans que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització, que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
1: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Gringelli, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Gràcies, igualment.
0: Bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Tieta amb Aititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de La Tieta amb Aititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i El Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la ruta de l'etapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la ruta de l'etapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de La Tieta by Titi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip, sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no l'han tastat, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial, és brutal. O sigui, en resum, és brutal.
0: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
1: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar algunes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a La Tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que La Tieta continuï amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de La Tieta.
0: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
1: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
0: Això en un cap de setmana, eh?
1: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30, 8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
0: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, l'edició del 2027.
1: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui La Tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear La Tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de La Tieta.
0: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
2: Bueno, especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Pues, al final, és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
0: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
0: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una etapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
0: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt en moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provant de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
0: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol, i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisa del Ron amb el gelat de coco, ens va entrar a tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
0: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. A lo millor es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
0: Ja pensant en l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar allà per la salada.
0: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i, per tant, jo crec que anem en la bona línia. Agraïm molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan, i jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. És referent al Baix Llobregat de gastronomia, crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs, la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de que hi viu, però també a la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de la Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
0: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només els santandreuencs, quasi santandreuencs, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, seran una mica més perquè estem tancant els números, però potser estaran al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques, amb un impacte positiu per la ciutat, i al final pues, tot és suma i és un èxit, penso.
0: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
4: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi, i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
0: Propera edició 2027.
4: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes, també amb més qualitat, i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
0: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui és dimarts, per tant, avui contem amb un nou espai del món és digital, amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
3: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. Avui parlarem un cop més d'aquesta notícia, alarmant notícia que corre a molts mitjans sobre si la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat. I per fer-ho tenim dos convidats. Una d'elles és habitual del programa, Laura Rodríguez, directiva, autora i experta en innovació, ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Acció, l'EIT i Eurecat. L'altre convidat és en Josep Comas, enginyer tècnic en informàtica, màster en administració i direcció d'empreses i professor d'informàtica. I ara, ja sí, sense més dilació, comencem el programa. És la intel·ligència artificial un perill per la humanitat?
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
3: Bé, doncs, abans que res, Aurea i Josep, donar-vos la benvinguda al programa.
5: Moltes gràcies.
6: A tu, Tomàs, per invitar-nos.
3: Bueno, vosaltres sou, a part de les personalitats que sou, que després podeu llegir els comentaris del programa i també a l'introducció he parlat una mica de vosaltres, també sou membres actius del grup aquest que tenim a WhatsApp i per això m'ha agradat convidar-vos, perquè la vostra opinió crec que és important. Bueno, com sabeu, la intel·ligència artificial fa dies, per no dir mesos, que jo cada dia, com a mínim, llegeixo 10, però en sèrio, 10 o 15 notícies de que, bueno, que la fi del món, no?, que acabarà amb nosaltres. Bueno, i no ho diu qualsevol, no, ho diuen directius de les grans empreses d'intel·ligència artificial, governs i, com no, el Trump, evidentment, aquest diu de tot, un dia que sí, un dia que no. Però ara us pregunto a vosaltres, com veieu aquesta notícia de la IA acabarà amb la humanitat a l'any 2030? No és tiesa, però som-hi.
6: Bueno, Aurea, si vols començar tu, t'he deixat que comencis, o vols que comenci jo?
5: Comença.
6: Sí, començo jo? Bueno, a veure, fa un temps dèiem que no hi havia, bueno, que havíem començat aquest segle, que no hi havia moltes innovacions o coses importants com havia vingut al segle passat, no? Que el segle passat, a partir de mitjan segle passat, doncs va haver-hi molta recerca, molta investigació i tot això, no? I, bueno, van passar uns períodes de que, bueno, deia, ostres, aquí no sortirà res, tal i qual, i mireu on hem arribat ara, no? Vull dir, a vegades, bueno, tenim alts i baixos, no?, en el nostre món, i no vol dir que no deixem de fer coses. I, bueno, jo crec que ara estem en un moment molt apassionant, perquè recordo que quan jo vaig començar a treballar en informàtica o quan jo començava a aprendre una mica de programació, realment era molt complicat trobar informació o poder dissenyar coses molt més grans o amb més possibilitats que tens ara. Per tant, jo penso que estem en un moment magnífic. Què està passant o com ho veig jo que bueno, s'han espantat una mica, potser, aquestes grans empreses, perquè han vist que tot això està anant molt ràpid, però a més crec que ho han fet tan ràpid que no han mirat de controlar una mica i han dit, va, anem provant coses, tal i qual. I hem vist que la intel·ligència artificial, si la deixes anar pel seu camí, per com vulguis, sense posar o mirar o provar coses, això és, pues mira, han començat a dir, ostres, va per aquí, va per allà, això no pot ser perquè no va per de la manera que nosaltres li hem demanat, no? Per tant, això jo penso que és, podríem fer un símil amb la programació. Tu pots fer un programa que funcioni, però que potser per dintre no estigui gaire ben fet, no? I potser tingui errors i aquestes coses. Per tant, què els està passant? Que la competència és tan brutal que no poden parar. Llavors, no han parat o no s'han pensat a dir, no, intentem-ho fer-ho ben fet, no? Anem pas a pas i fem que tot això no sigui, bueno, vull dir, tingui uns fonaments, no? Unes bases, com una casa, que diguis, s'aguanta bé, no? Penso que per aquí és on han volgut córrer massa la competència, sobretot també la Xina, si hem escoltat ara les últimes declaracions d'en Trump, d'en Donald Trump, pues què diu? Vale, sí, els grans proveïdors diuen, bueno, hem de parar una mica la IA, però bé, nosaltres no podem parar perquè tenim una competència de la Xina que aquell país no pararà. Per tant, vulguin o no vulguin, haurem de tirar endavant.
3: Però no em dius, la pregunta concreta és, com veus la notícia de que la IA acabarà amb la humanitat, que passarà per sobre de nosaltres, que perdrem el control?
6: Bueno, és un tema que molt clar si passarà o no passarà. Diuen que hi ha un 10% de probabilitat, però, no sé, bé van dissenyar la bomba atòmica i no ha passat res, no? I pot fer molt de mal, no? Què passa? O que ara tenim models molt petits i molt potents, que qualsevol usuari els pot engegar i començar a atacar llocs. Per tant, què passa? Que nosaltres tenim moltes software, aplicacions desenvolupades i que no estan al dia, no estan actualitzades. Per tant, si nosaltres volem coses més greus, ens hem de centrar en la seguretat i, per tant, començar a mirar tots els nostres sistemes, fer-los més segurs per evitar que la IA pugui acabar amb aquest món.
3: Àurea, endavant.
5: Pues, jo no ho veig, o sigui, la meva reacció no va ser d'estupefacció, perquè ja fa temps que això es ronroneja. De fet, hi ha un catedràtic ara no me'n recordo la universitat, però que ell parla de grans riscos existencials. Això ja fa molt de temps que ho va dient, en el sentit de la capacitat que dona la IA a qualsevol per fer armes biològiques des de casa seva o poder interferir gràcies a la connectivitat i gràcies a l'automatització dels agents, no? La teva afirmació és que la pròpia IA, no? La pròpia màquina, això és el momentum que les màquines s'apoderen del món, no? Una mica és aquest, amb la intel·ligència artificial general i després la superintel·ligència, això que ha fet el Trump, que ha fet aquesta setmana, que ha fet una enquesta, diem, anem a canviar-li el nom a la intel·ligència artificial, no? És igual, digue-li com vulguis. O sigui, digue-li com vulguis, al final estem creant una cosa que ja arriba a un nivell que se'ns ha anat de les mans, en certa manera. Llavors, jo crec que hi ha aquí diverses capes. Hi ha una capa de geoestratègia, ja ho va dir Putin, qui domina la intel·ligència artificial dominarà el món, i aquesta setmana ho ha dit la Xina, també, no? A dir, hem de fer d'això, llavors aquí són les potències i tal. Després hi ha una capa econòmica, que jo aquesta setmana vaig escriure un article que es deia la borsa, la vida o la IA, perquè una mica era aquesta disquisició, no? De dir, posem el freno perquè si no traurem a borsa les nostres empreses ens fotrem una castanya, o no, no? I aquí hi ha un component econòmic. Després hi ha un component tecnològic, no? De dir fins a quin punt deleguem a les màquines certes decisions, no? Fins a quin punt, al final és això, és fins a quin punt deleguem certes decisions. Llavors aquí es parla del protocol, es parla de tenir uns estàndards, un momentum internet, i això és tecnologia i posar-se d'acord, vull dir, al final. Llavors jo crec que és un moment bo, perquè si tots estem arribant al món mundial, arriba a aquesta, dit de diferents maneres, de que ens hem de posar d'acord, no? Això és bo. Ara, aquí hi ha els governs, o sigui, les grans potències, hi ha les grans empreses, però no hi ha la ciutadania, que a mi això és el que em preocupa, i ho saps tu, bueno, ho sabeu vosaltres, que jo sempre vaig repicant, de que, perquè el quart poder, que és els mitjans de comunicació, estan absorbits ja per les grans empreses. Vull dir, de fet, alguns ja estan comprats i altres estan en ells, s'estan absorbint. Per tant, aquí l'únic que ens queda és la ciutadania. Jo ja fa molt de temps, justament avui he vist que començàvem a haver-hi protestes. Això ja sembla amb tu, Tomàs, ho havia comentat ja fa molt de temps, que algun dia arribarien les protestes contra la tecnologia. Doncs ja comencen. Ja comencen. Per què? Perquè la gent és el tercer pilar. O sigui, si aquests estàndards es fan només les grans empreses o ho fan aquests grans governs que es posen d'acord, els BRICS per un costat o els Estats Units per un altre, tenim un problema. O sigui, si ho fa el Trump, malament. Si ho fan només els BRICS, que són dos terços quasi de la població mundial, malament. Per tant, ha d'haver-hi la tercera pota, i per mi la tercera pota és la ciutadania. I la ciutadania, l'altre dia, que també ho va dir el Bill Gates, o sigui, on estem? Vull dir, on estem? On estem repicant? Què és el que volem? I al final el que volem és que això sigui pel bé de tothom, no? I llavors, entre els grans riscos assistencials, la geoestratègia i tal, per mi el que falta és que la ciutadania sigui conscient de que això és una tecnologia tremendament transformadora en positiu, però també transformadora, de que qualsevol persona a casa seva pagant una subscripció de no sé què pot crear una arma biològica, o sigui, o de qualsevol altre tipus. O pot hackejar, mira, vull dir, a mi m'esvera, perquè m'esvera molt saber que el hackejat OpenAI o Anthropic, o sigui, les principals empreses que generen aquests models i que haurien de ser el Fort Knox entre nosaltres, han sigut hackejades. I no només això, sinó que els seus agents s'han anat de la mare. Amb la qual cosa això em preocupa moltíssim, moltíssim. I hauríem d'estar fent, movent-nos.
3: El Josep abans ha dit que la bomba atòmica, que no va passar res. Bueno, sí, va tenir que passar que morissin els que es van pringar a Hiroshima i a Nagasaki per prendre decisions, no? Tindrà que passar el mateix, perquè és que no reaccionem. I posar d'acord a la gent, o sigui, posar d'acord a Rússia o a Xina, amb els Estats Units, bueno, Europa ja, perquè no pinta res, però posar-los d'acord quan hi ha interessos comercials tan bèsties és difícil. Tindrem que esperar que passi una de grossa? O creieu que serem capaços abans de, com dieu, posar-nos d'acord i posar algun aturador al tema?
6: Jo personalment, sempre he vist que la tendència que tenim és, fins que no passen coses, no comencem a moure'ns, no? I a vegades han de passar coses una mica greus perquè diguem, ostres, aquí hem de fer alguna cosa, d'acord? Bueno, tot això va molt ràpid i, per tant, potser sí que estem en un moment més perillós que d'altres, però, bueno, jo confio que, clar, de moment crec que ho podem controlar. Podem controlar el hardware, podem fer els sistemes més segurs, això ho podem fer-ho. És a dir, encara que tinguem altres països, si mirem des del món occidental, que vagin i vulguin avançar més i anar pel seu compte, perquè encara jo no tinc molt clar si ells, la Xina, o el dia que s'incorpori Rússia, no sé, ja ho veurem, poden avançar als Estats Units. Perquè el que han fet, o almenys el que diuen, és que estan destil·lant, és a dir, aprofiten per entrenar els seus models a partir dels models americans. Per tant, de moment, els que estan a davant són els models americans, i per tant, qui poden posar, teòricament, les normes, el camí, a seguir, i tot això. Però bueno, hem de veure què pot arribar a passar. I no sé, què en penses tu, Aurea?
5: Jo el que veig és que, El Tomàs es diu si estem a temps o no. Jo crec que estem a temps, que justament és el moment de fer-ho. Altra cosa és que estigui a les nostres mans, que són coses diferents, no? Que la cosa vagi tan ràpid que de sobte ens trobem, com ens hem trobat, amb una sèrie de productes sense cap mena. Però com amb altres vegades, és a dir, la innovació és això, crear coses noves i una vegada estan en circulació, doncs t'adones de avantatges i inconvenients. Una vegada els exposes a la població general és quan veus, no?, les utilitats. I ara és el moment. El que, insisteixo, jo el que trobo a faltar és són veus potents que comencin a dir i que posin l'aturador. Al final, el relat que ens han venut també és que a Europa, a part de ser el vell continent i tot això, nosaltres només regulem, no desenvolupem i només regulem. Però ara tothom està demanant la regulació. També és una mica de dir, bueno, al final no estem tan lluny nosaltres de certes coses. Altra cosa és que nosaltres haguem de tenir, desenvolupar tecnologies pròpies, etcètera, etcètera, per no tenir aquesta dependència. Però al final el món mundial està demanant això. Perquè, clar, la primera afirmació que has fet, Tomàs, és això extingirà la humanitat. Home, doncs és com per pensar-s'ho. O sigui, jo, és que, i que aquestes veus que són els mateixos que desenvolupen la tecnologia estiguin cridant a l'alto, doncs és que deuen haver vist alguna cosa que no quadra, no? I, per tant, jo trobo faltar el lideratge de les persones. O sigui, algú que d'alguna manera estigui liderant el discurs allà on toqui, d'una tercera via. És a dir, ens estan venent que això va de dos potències, això va de grans empreses, i jo trobo que sempre hi ha una tercera via, que és la que és cap a on anirem al final, perquè energèticament tot això no s'aguanta. Llavors, al final anirem cap a uns models que siguin descentralitzats, que s'acostin a la ciutadania, que es corrin en local. Hi ha una sèrie de coses, però si no, no ens ho podem permetre ni econòmicament, ni energèticament, ni res de res. I això, aquesta tercera pota és la que s'ha d'alguna manera liderar.
3: Bueno, esperem trobar la tercera pota, però l'altre dia algú em deia, bueno, sempre podem desconnectar. No, no podem desconnectar perquè arribarà un moment, que ja està començant, que jo que sé, tota la banca mundial, per exemple, estarà sota la intel·ligència artificial. Com, quan te n'adones que està començant a fer la desgràcia, és que ja no estàs a temps. Tot el teu sistema ja està basat en intel·ligència artificial. I qui diu la banca, diu l'exèrcit o diu l'administració. Jo crec que un dels problemes és aquest, que li donem tanta canxa, que li deixem fer tantes coses, que quan ens adonem que al·lucina, perquè que al·lucina ho sabem cada dia, però potser amb mala intenció o esbiaixada, que no estiguem a temps de desconnectar, perquè no és desendollar una màquina. És que, és com dic, tota l'administració de tot el món, o tota la banca, o tot el sistema sanitari.
5: Per això mateix, els nous sistemes, posar-los en local, desenvolupar sistemes que siguin energèticament eficients, o sigui, tot això porta una cadena de valor darrere, com amb altres grans canvis. O sigui, quan es va crear el cotxe, al final doncs, va haver-hi carretera, circulació, autopista, manteniment, etc etc, tota una cadena de valor que s'han desenvolupat. Doncs ara és el mateix, ja estem a l'inici i s'ha de...
6: Sobre el tema que comentes d'eficiència, jo crec que bueno, cada vegada aconseguim xips més petits, més eficients, i podem posar més potència, aconseguim models que consumeixin molt menys d'energia, de computació. Per tant, el tema de l'energia no hi veig... A veure, potser ara sí, és el que tenim el problema, però cada vegada jo crec que amb això, a llarg termini, podríem aconseguir que realment no en gastessin tant. I penso que en aquest sentit no hi hauria el problema. El que em preocupa més és fer les coses una mica sense pensar tant i analitzar més bé els models. Llavors, comentes que el model al·lucina, val, però ja fa temps que almenys els que ens dediquem a ensenyar amb la IA com s'ha de fer bé, pues, intentem carregar documents, documentació, el que se'n diu el RAC, perquè tal, perquè aquests models no al·lucinin. I també s'ha treballat més amb aquest tema i cada vegada al·lucinen menys. Per tant, jo no em preocuparia tant amb el tema de l'al·lucinació, sinó em preocuparia més que no sabem molt bé a vegades per què decideix el model fer una cosa o una altra, d'acord? I no segueix les nostres directrius. Pues aquí seria...
3: Sí, evidentment, el que pren decisions... O sigui, la famosa caixa negra. Què és més perillós? Que la IA prengui el control o que determinades persones o institucions o organitzacions prenguin el control utilitzant o mal utilitzant la intel·ligència artificial? Perquè aquest és el segon problema, no? Té una capacitat tan bestial, inclús el tema hacking, com deies fa un moment, que en males mans pot fer... Sí que pot acabar amb nosaltres, però no la IA, sinó les persones mal utilitzant-la.
5: Jo crec que ja estem en aquest cas, que ja tenim la IA en mans de persones que ja tenen el descontrol de la IA. O sigui, estem... Ara mateix aquesta és la situació que tenim, que hem concentrat en aquestes tecnologies amb uns quants players i amb unes quantes persones, perquè al final hi ha unes quantes persones que estan decidint cap on anem, cap on deixem d'anar, quins guardarrails posem, de tot, no? L'ètica de la IA l'estem decidint unes quantes persones que decideixen si un model va cap aquí, va cap allà, et contesta una cosa o una altra. Per tant, ja estem en l'època en la qual això està en unes quantes mans i és perillosíssim en el sentit que no tenen una visió del món global i ho estan reflectint en els seus models i aquests models a sobre s'estan descontrolant, amb la qual és un risc elevat. Jo crec que estem en aquest segon estadi, ara mateix.
6: Per tant, jo crec que, bueno, sempre ho he pensat, que incidir molt en l'educació de les persones, per tant, intentar crear un mínim de persones que puguin fer mal a la nostra societat es pot afavorir, i després l'altre tema és que nosaltres podem controlar els recursos, podem dir la computació disponible. De moment, o menys el que s'ha vist als últims atacs, necessitaves molta potència de càlcul, molts agents treballant per infiltrar-se. Veurem, ara és un moment de que potser cal que limitem que les persones, no tothom, pugui tenir un hardware tan potent, no? Potser, no sé com ho veieu, a veure si podem aconseguir-ho, o menys des d'aquesta banda.
3: No, jo crec que... Perdona, és que ens queden 2 minuts de programa. Limitar, limitaràs algun... Evidentment, el que vol fer la parar, perquè de hacking hi ha autèntiques empreses, hi ha multinacionals de hacking, i guanyen pasta, i aturar-ho no crec. Ens queda 1 minut, vinga, el consell final. Què fem? Cap a on tirem? Què creieu que s'ha de fer? Però teniu 30 segons cada un, o 40.
5: Educació i revolució, jo ho tinc claríssim.
3: Torna-ho a dir?
5: Educació i revolució.
3: Molt bé.
6: Jo coincideixo com l'Àurea que el més important és l'educació de les persones i si no, això no ho podrem aturar de cap manera.
3: Però precisament estem vivint un moment, gràcies també a la intel·ligència artificial, de grandíssima desinformació, de grandíssima maleducació dirigida. I la gent és borrega amb tot el carinyo, eh? Llavors, això... Jo crec que no. Educació, sí, està molt bé. Educarem els nostres fills, però educar la població mundial que està enganxada al TikTok mirant les bestieses que arriben serà realment difícil. Encara tenim l'última oportunitat, l'últim segon.
5: Bueno, doncs t'ho rectifico. Educació, conscienciació i revolució.
3: Josep.
6: Mira, a mi, jo crec que és l'educació i ja està, i prou. No et dic més per...
3: Bueno, després sortim al carrer i veurem com està el món d'educació. Però jo també estic d'acord que hem d'educar. Res més, gràcies per haver estat aquí. Com sempre, el temps és limitat i aquí sí que no hi ha intel·ligència que sigui capaç d'expandir-ho ni Einstein ni la IA. Gràcies, Josep, gràcies, Àurea, i fins la propera.
6: Gràcies a tu, Tomàs.
3: Bé, aquest és el segon programa que parlem d'aquesta qüestió, de si la intel·ligència artificial serà o no, en breu, a més, el fi de la humanitat.

0: electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: L'espai del món és digital, que també ens acompanya en el via directe aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu a la 98.0 de la FM.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Amb l'arribada del setembre i la tornada a la rutina, el complex esportiu municipal l'11 de setembre ha recuperat a ple rendiment la seva activitat habitual. El gimnàs i les diferents instal·lacions del complex registren aquests primers dies de temporada una elevada afluència d'usuaris, tant de persones que reprenen l'activitat física després de les vacances com de nous abonats que aprofiten l'inici de curs per incorporar l'esport als seus hàbits. Un moment de l'any en què augmenten les inscripcions i en què molts ciutadans es marquen com a objectiu recuperar la rutina, millorar la seva condició física o simplement mantenir un estil de vida actiu. Aquest inici de temporada s'hi suma també una oferta renovada d'activitats dirigides en diferents propostes pensades per adaptar-se als gustos i necessitats dels usuaris del complex. Carles Domínguez, tècnic esportiu de les instal·lacions, ha assegurat que el setembre és l'època amb més afluència de l'any.
4: Sí que és cert que hi ha un increment de gent que ve, però jo diria que això durant el temps també ha canviat una mica. Abans sí que es notava molt durant els mesos d'estiu, sobretot l'agost, el número de gent. Hi havia vacances, la gent no venia, desconnectava més. Ara és tot molt més regular. Precisament, jo he fet vacances el mes de juliol, per exemple, he estat el mes d'agost aquí, a la sala, i bueno, la sala estava plena. Hi havia pels matins, jo venia pels matins especialment, però sé que per la tarda també. Vull dir, el concepte aquest de la gent ha adoptat molt el tema de fer exercici, sí o sí.
3: Parlant dels perfils que sí que tornen a fer esport, quin perfil de persones torna o s'apunta més al gimnàs al setembre? Són persones que ja venien o també hi ha molts d'usuaris nous que s'apunten ara al començar el setembre?
4: Bueno, hi ha de tot una mica, però és com comentàvem abans, jo crec que la gent és molt més regular a l'hora de fer exercici i sí que s'apunten gent, encara continua havent-hi gent que bueno, després de la temporada d'estiu que s'han deixat anar una mica més, doncs sí que s'incrementa. També pot haver-hi alguna baixa, jo crec que s'equipara una mica tot plegat.
3: Després de l'estiu, quins són els objectius que més us plantegeu als usuaris o que més us plantegen els usuaris? Posar-se en forma, recuperar hàbits, preparar alguna prova esportiva, què és el que més us trobeu?
4: Jo diria que és tot un conjunt de coses, és tot el que has dit tu. Hi han diferents perfils i aleshores la gent, pues, donat a que el tema de la de l'estat físic avui en dia és fonamental pel tema de la salut, per l'estètica, pel que sigui, tot aquest conjunt de coses fa que la gent vingui al gimnàs i precisament les activitats que tenim totes van encaminades a donar una màxima gamma de possibilitats per treballar el cos i per treballar la ment també.
3: L'esport podem dir que està de moda, per tant, quines activitats dirigides tenen més demanda durant aquestes primeres setmanes de temporada?
4: Bueno, les de sempre, que són el body pump, aeròbic, totes aquestes activitats. L'entrenament de força s'està posant molt de moda per un tema inclús de salut. Ve molta gent, inclús amb una franja d'edat gran, pel tema de treballar el tema de la força per qüestions òssies i tal, i llavors doncs, això té molt... el format aquest és molt, molt ampli, ja no solament la gent jove que busca treballar, sinó que té aquest aspecte. I després també tenim activitats que hem posat noves aquest any, com les puc mencionar, que són l'híbrid, que és una combinació d'exercicis de força, precisament, resistència i capacitat cardiovascular. Després el mobility, que és una activitat destinada també a treballar la mobilitat articular per previndre lesions, per treballar el que és la higiene postural. I després

0: utilitza el ioga nidra, que és una tècnica de relaxació profunda i meditació guiada per reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i afavorir descansos del reparador del cos en general.
1: Clar, amb la situació que planteges del fet que s'hagi posat de moda els entrenaments de força, cada vegada vulgui més gent fer-ne, això no planteja una pressió cada vegada més gran a la sala de màquines, per exemple, que és on hi ha tota la càrrega dels exercicis de força?
0: Efectivament, és així, tal com has dit tu. Bueno, ara jo crec que ja tenim, tot i que tenim una sala de fitness a dalt a Can Salvi, que ha estat bé per descongestionar una mica, però el problema el comencem a tenir ja. Les tardes són complexes, ve molta gent, quasi tot el ventall horari, i pels matins també. De fet, la instal·lació s'obre a les 6 del matí, però és sorprenent com a les 6 del matí poden haver-hi a la sala de fitness 40, 45, 50 persones. Sí.
1: Tornant a la tornada a la rutina, per una persona que vulgui començar ara i no sàpiga què fer exactament, quines opcions li recomanaríeu dins del complex?
0: Bé, això seria, depèn dels objectius que tingués cada persona. La recomanació amb els tècnics que tenim, que és molt àmplia, tant el que pot haver-hi el tècnic de la sala de fitness com les persones d'activitats, els entrenadors que tenim personals, bueno, estan absolutament, que això volia mencionar, capacitats i molt preparats per donar un ventall de possibilitats molt, molt ampli.
1: Més enllà de les activitats esportives de força i de la sala de màquines, hi ha actualment algun espai en el complex que vulgueu potenciar aquesta temporada?
0: Aviam, així internament no ho hem parlat, però és que sempre hi ha possibilitats. El problema que tenim és l'espai, que aleshores, com no en tenim, no ens hi hem posat exactament a fer-ho, però sí que hi haurien possibilitats de fer, que clar, coses se'n poden fer moltes.
1: Doncs per acabar, si haguessis de fer una fotografia de com està el complex l'11 de setembre, aquest setembre, sobretot per l'inici de la temporada, com està sent aquest inici de temporada i què espereu dels pròxims mesos?
0: Bueno, a veure, el complex és això que et deia abans, està, diguéssim, al tope, està al 100%, la gent està, bueno, com sempre tenim un equip de coordinació de tècnics immillorable, que treballen molt, molt a gust, i bueno, la motivació és aquesta. El tema és que bueno, que veiem que la cosa està una mica al límit respecte al tema de la instal·lació.
1: O sigui, podríem dir que ara mateix al setembre és l'època que més a top està el gimnàs?
0: Sí, a pesar de que, com deia abans, s'ha normalitzat això de que l'exercici es té que fer durant tot l'any, sí que és cert que també, bueno, després de l'estiu la gent s'acomoda una mica més i és quan hi ha més explosió dels temes, com per exemple, doncs, després de Nadal també, no? Però bueno, jo crec que això, ja et dic, és un tema de que s'ha normalitzat i la cosa està a tope durant quasi tot l'any.
1: Des del complex, l'11 de setembre animen els ciutadans que vulguin començar a fer esport o recuperar l'activitat després de l'estiu a informar-se sobre les opcions disponibles i trobar aquella activitat que millor s'adapti al seu ritme. D'aquesta manera, setembre es converteix un any més en el punt de partida d'una nova temporada esportiva a Sant Andreu de la Barca.
2: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directe d'avui dimarts, dia 6 d'octubre. Tornem aquest dimecres amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amano Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és Rambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una Snowy Owl, que en català s'anomena Duc Blanc o Mussol de les Neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així, i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió, perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua d'aquests doncs, espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors. I simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca, i Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta, molta part agrícola i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte, en aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció, per tant és un grup que es dedica entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica i en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Jeven col·labora amb altres entitats del municipi i és o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Jeven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de Mussol i de Òliba aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per Òliba i tenim 8 per Mussol Comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els agrada l'espai o no els agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres, des d'aquí, des del Rambla 54, doncs, intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Jeven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlives.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies, i Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia, moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte, si escolteu mussols, si escolteu òlives, Laia, enregistrament en mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So, what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomàquet. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí, la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits, i nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent, és a dir, la cosa va ser molt ràpida, perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius, i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia, i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble, i bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet, ells han penjat un reel a Instagram explicant la història, i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans d'anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament, et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això, han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure, vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el .cat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al .cat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu tant, digues, dies.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular, d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al .cat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al .cat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja...
4: Hem creat un tió, també.
2: Hem creat un tió, que per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió. Que dius, no, és un tió, no és un caga tió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tots d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí, sí. La veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament, és perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini .dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello, estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adeu.
5: Doncs...
6: M'he de trobar molt,
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material. I, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions. Perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, per lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: Infàs...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6. Hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més. I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença al febrer, cada any.
0: Vale. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, los fils que em convenen, tot.
0: I des de febrer ja intensiu o
1: sí.
0: Ja intensiu, a l'estiu heu estat aquí amb l'aire condicionat.
1: Una setmana només a l'agost.
0: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances s'ha de tenir, home.
1: Sí. Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats i claro. Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que els tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, los fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
2: Ara jo, luego va otra, después va otra...
0: Trabajo en cadena.
2: I la última, la maestra.
0: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
3: I hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
3: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
3: Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, tres sí, más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
3: Hay que hacer...
1: Para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces... No, 6, me sembla que aquí. 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
3: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí,
3: sí.
1: 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora. Fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors vaig descobrir que hi havia uns taladros que hi havia marxa. Si provéssim amb un taladre, ficarem la marxa més baixeta, perquè no... Llavors, a partir d'aquí, vam començar amb el taladro. Ja tot arreu amb el taladro. De primer era la marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
4: Ara ja anem amb la marxa a tope.
0: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
1: Pues també fa el del dissenyador cada any.
4: Que és una altra categoria a part.
1: Sí, bueno, és un aquell altre...
4: no entra categoria, és no. Com d'exposició.
1: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
4: De museu, totalment.
1: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquest.
4: Sempre
1: vestit.
4: Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
1: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, les joves no vol començar perquè totes són... tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes i les donen aigua.
0: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
1: I mentre elles aguanten, jo ja ho puga jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
4: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'enguany.
1: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
0: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menà, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparat 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia et trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona et ve això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment... bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya. Perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis, i tal i com tu ets, i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu, el que comentem, amb més rimes, estructures, etcètera, Però jo, en el meu cas, almenys, faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no? No et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, no? Ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com a raig, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh? Mm-hmm. Però jo no sé en el teu cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. Mi està lo típic que te agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè no te'n recordes, no?
3: Clar, clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, al teu chat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà a ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment lo que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea, i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algo té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou. Perquè si no, podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també, una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps? O com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell, sí, ell va morir el 2017... I jo en aquella època doncs tenia en aquella època, just després de l'amor, va passar un temps, però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar, i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, pues ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però són les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves...

0: teu pare parlaves en castellà.
1: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no? Sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, a la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són no andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no? I és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
0: Clar, tot el vincle és en castellà.
1: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
0: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
1: No, jo el tema de relats, almenys fins que no crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no? En el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dentro d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
0: Uh-huh. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
1: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en aquelles cases, no?, en aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
0: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, no?
1: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que ho sí. Mire, ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que t'ho vull dir?
0: Ja. Yeah.
1: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no?, d'aquests balcons o aquestes finestres.
0: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància, tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
1: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no?, que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
0: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
1: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
0: Per viure-la, no? Cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per

0: la teva generositat i parlem aviat.
1: I tant, Anna, que vagi molt bé.
2: Jo escolto l'Ambla 54 a la meva ràdio local.

0: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Ivano i Sergi i Ivano, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Amb ells comencem aquesta entrega de la Show en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient. Però un cop més, jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació. Eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passi, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
3: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
3: Sí, home, tot el que porta 20 i pico anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo ja, jo 180 capítols més 3 especials ex de alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou. Jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si es fan, si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
3: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
3: DTF San Luis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
3: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour, de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parla, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual. I la veritat és que ha estat, és original en el sentit de la paraula original, doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes, la recomano per qui la vulgui veure, no és gaire llarga, té capítols duren relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No has admirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada, ja l'estic.
3: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt
0: ara la Rachel ja ha tingut la nena.
3: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això. Sí, sí.
1: Pues...
3: Sí, ara l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, perquè aquesta temporada...
3: Aquesta temporada i moltes, però...
1: Jo te la puc arribar a comprar fins que marxi Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient que els capítols ja no són
3: la
1: el mateix.
3: La temporada després de que marxi l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'ha agradat.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
3: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí, és que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
3: Aquest personatge no m'agrada. Però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
3: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No,
3: gràcies,
1: no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general. Vull dir,
3: no,
1: la tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pa la pena, ho pague.
3: Sí, és que jo crec que no m'agrada, vull dir, ja ho sabíem que no m'agradaven les sitcoms, he vist una de les que està catalogada com de les tres millors, no m'ha agradat, veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè Joey i Rachel, a veure què se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, a
1: no
0: més des del principi
1: gens
0: jo, la relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí sí, estic d'acord amb tu, però
0: Joey i Rachel...
1: Joey i Rachel no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. Sí. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen al final d'un programa que dius... És que no,
0: perquè...
1: és que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
0: ja,
1: saps?
0: No sé. Bueno, a mi sí que m'agrada. En
1: bueno,
0: tot cas...
1: Si em deixes, perdó,
0: sí,
1: últim incís d'actualitat, que la tecnologia d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
0: ¡Hombre! Buah, vaya serie, també t'he dit.
1: La última temporada
3: que me fico jo
1: és la cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
0: Sí,
3: com és que mires Los Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies, un capítol de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Hombres de Paco.
0: Bueno.
3: Home, que home, Los Hombres de Paco, quan se'n va amb lo del dimoni i l'inferri, així,
0: sí,
3: també
0: allà és una miqueta...
1: Sí, però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La, desa, perquè...
1: no, la desena no, és la nova, la del 2021.
0: Ah, bueno, no, clar. Però... uf, però allò encara...
3: això és una altra sèrie.
1: Però allò... com a mínim ho anul·les, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
3: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de l'hotel.
0: Sí, bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui tornem a tocar estrenes, en aquest cas de la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
2: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Kazan l'any 1955.
3: Estem parlant de quina guerra civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
3: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola
1: no. No fa pinta. No. No fa pinta.
3: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de guerra civil, ja us aviso.
0: Ah, sí?
3: Ja
0: ah,
3: està... però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, guerra civil espanyola o...?
3: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, venga, doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle. A usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Tiramilles, Sergi.
3: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco. Prime Video fa un parell d'anys, ho feia, va fer la primera temporada adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord? Uh-huh. De qualsevol novel·la negra. Hobbies que us querien i Vicky Luengo, que ha enllaçat la promo del ser querido del Javier Bardem i del sí, Sorogoyen sí, amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado, jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials sí? espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
3: Molt ben doncs... feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons sí. actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegir les acotacions, Hobbits que querien, amb aquesta sèrie?
3: De fet, et diré que... bueno, espera allò que va dir, eh?
1: Sí, sí.
3: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu sí. perquè vagi bé l'adaptació del llibre. Sí.
0: Molt bé. Gràcies, Sergi. Adéu. Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: one told us what happened to the ship.
1: Whatever happened, it knocked us off course.
2: Where's the captain? Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
3: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
4: Interessant, això,
3: la veritat és que sí, t'he de dir. Sí.
4: I això que tu no ets de gaire de ciència-ficció,
3: no,
4: eh?
3: No, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de les brujas.
5: Says here in your record you have anger issues.
6: Stop talking! What just happened?
7: Welcome to Coven Academy.
8: I'm so insecure, I think.
9: Being a witch is about sisterhood.
10: I'm over this teenage dream.
11: You ready to get in some real trouble?
12: As a coven, you can be unstoppable.
13: If I were a vampire, you'd be dead.
14: God! It's brutal out here.
3: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrontar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Versió bruja, no?
4: Home.
3: A veure, les portes de l'internado, pues...
4: Pues aquest any jo no me la miraria, veus?
3: No?
4: No.
3: És més adolescentoide.
4: Sí, sí.
3: A veure, HBO Max, el que arriba és Kill Jackie.
15: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
16: Well, you knew I wasn't always an art. What I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
17: Jackie, what is happening?
16: Someone hired the Seven Demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
17: Fuck off! I didn't sign up for this!
16: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
18: Where is Jackie Price?
17: This is fucking insane!
18: Might be right about that.
3: Doncs Jackie Price porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí, i letal, al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. La Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matin a ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen, i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
4: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpte.
3: Sí,
4: titular. Punt. Sí. Següent sèrie.
3: Sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
4: Ay.
19: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan mala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
20: ¿Archie? Hoy te ves del culo.
19: Puedo oler tu sangre.
20: ¿Qué?
19: Que nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
17: ¡Ay, no mames!
20: Hay algo podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
19: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
20: ¿Qué se te antoja?
21: ¿Y qué?
20: ¿No quieres limón o algo?
3: Entre ser adolescent i ser adolescent zombi creix a... Créixer mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
4: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat, eh? Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també era una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu, era espanyola, sortia la Malena Alterio, era protagonista, així us dono pistes, i anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia, yeah. O sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i, clar, tothom s'ha deixat anar. De totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí, o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món i resulta que no s'ha acabat.
3: Pues,
4: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. És molt entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
3: Vale, perfecte. Doncs a Calle 13 el que arriba és Inspectora Marló.
0: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
11: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
21: ¿Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos?
11: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
21: Ni de su humor.
22: ¿Podemos hablar un segundo?
11: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
22: Yo...
11: ¡Stop! Eso ha sido un segundo.
21: Inspectora Marló, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
3: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marló destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
4: En fin.
3: Així
4: es diu la sèrie. Són 6 capitolets de 40 minuts cadascun. Vull dir que és fàcil de mirar.
3: Sí, sí, sí. Vinga, més coses. A Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
23: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
24: ¡Papá! No, pero hay un límite.
23: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
25: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¿No lo entiendes? ¿Cómo puedes?
26: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
23: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
24: Ya lo sé.
27: Papá, ¿por qué defiendes a un violador?
25: Yo no estaba dispuesto.
24: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
25: No sé qué decir.
23: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso, precisamente, vienen a nosotros.
3: El peso de la justícia s'entinsa en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'admissió i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientada en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu. Bueno. O sigui, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, però tampoc... És veritat, o sigui, pot no avorrir-te, però tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant, ja la dels advocats, llavors, bueno... Però pot no avorrir-te.
4: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie en Los Cristal en TV.
3: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolmo, saps?
4: Sí, sí.
3: A Netflix arriba, això sí que fa una vida de mandra.
4: Vinga, va, som-hi.
3: El círculo.
28: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
29: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
30: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
28: ¿Tú qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
31: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México. ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
3: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de 4 amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar. Vale.
4: Vale. Sinopsis, Netflix.
3: Sí. Y la segunda de Netflix.
4: Venga,
3: machos de verdad.
1: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
2: ¿Qué haces? ¿Tomas apuntes?
5: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
6: Roberta es el nuevo director de programas.
7: Directora.
6: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad. Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
7: Abramos la relación.
6: ¿Perdona?
7: Tenemos que experimentar.
6: Me encuentro mal. Estoy fatal.
7: ¿Sabes cuánto hace que no...?
6: 5 semanas.
7: 5 meses.
6: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
7: Tú solo tienes bajos. Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder.
8: En teoría podemos acostarnos ya mismo.
9: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
7: ¿Qué es, un juguete sexual? ¡Oh!
10: ¿Pero qué es ese ruido?
7: Está llamando a la abuela loca.
3: A Luigi ha perdut la libido, Máximo està al paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
4: Pues bueno. ¿Que alguna raó per aquí a Espanya, que algú que vulgui mirar aquesta sèrie? Jo. No dic l'original, dic la italiana.
3: Ja. No sé.
4: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
3: S'entén.
4: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
3: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges...
4: La del tren, no? Si no m'equivoco o m'equivoco?
3: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La Wanda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
4: Pues no, però perdona, no és la del...
3: Ah, no?
4: No és la del tren, no és la del tren. Va sobre això, sobre també... Mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
3: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
4: venga,
3: dies...
4: Venga, va. Més.
3: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romans, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare de Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament tira de cada tonteria.
4: Jo te diré que per mi i el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar de... Ui,
3: no,
4: ui,
3: ja.
4: A veure què ha tret Netflix aquesta setmana.
3: Ja,
4: entens?
3: Ja. Que ho entenc. Perquè, no, hòstia, no sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas.
12: I met a man who managed to grow homunculi.
13: The lives of people in jars.
14: Excuse me, you sell buckets?
13: Buckets? No.
22: I'm always wondering what he's up to in that shed of his.
13: Are you two an item?
32: No!
33: You can ask them questions about the future.
13: They will always answer with the truth.
33: What are you going to ask them?
3: És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit. Com? Ah, vale. Bueno, clar.
4: Perquè ells ho tenen gratis, perquè la tele pública no entenc jo.
3: Exacte. Lo que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
4: Correcte.
3: Si voleu saber de què va...
4: No, no, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
3: Sí.
4: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu spoiler amb la sinopsi, així neu nets, la gaudiu més.
3: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie.
0: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
11: Hi, I'm Sue, by the way.
15: Hi.
11: That's a really nice dress.
15: Thanks. I made it.
0: Sure did, didn't you?
15: So what do we do?
11: Oh, so this is your first day, like, ever?
15: I was schooled at home. Till today, I mean.
0: Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. The police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
15: I used to dream about this.
3: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig i després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública. La Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics.
4: Sí.
3: Arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
4: Sí.
3: No?
4: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè sí. Ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
3: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo, Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la unitat central de reds de xarxes d'immigració il·legal i falsedats documentals, i la seva companya, Carmen Osés, intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
4: Aquesta és dura, sí. Aquesta?
3: Aquesta és dura.
4: Sí, te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76 que està basada, evidentment, en la mateixa novel·la de Stephen King.
3: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina amb quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
4: Un altre spin-off de Yellowstone?
3: Sí.
4: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palant.
3: Sí?
4: Sí,
3: doncs
4: sí.
3: Mira, en aquest
4: pare
3: cas,
4: superfan.
3: Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls on combinen les seves habilitats de cowboy amb les de Navy Seal per a impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i impartir justícia, però... Oye, tú.
4: Vinga, va, la segona de Fúria.
3: HBO, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Clàudia Salas i Ana Torrent.
4: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
3: La veritat és que sí.
4: Era xula, Fúria. Sí? Jo recordo que va tenir... jo crec que va tenir bones crítiques. Vamos, recordo que la gent parlava bé en un moment. El que passa és que, clar... Passa allò de que fa temps, yeah. Ja de la primera temporada.
3: Ja. Yeah. A Netflix arriba La Xispa de l'Amor. L'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona,
4: sí?
3: Amb una bateria.
4: Vaja,
3: arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgien les xispes...
4: Perdó.
3: Això
4: hauria
3: estat prohibit.
4: Netflix, és que
3: Netflix, clar. Netflix, per favor... Pues que a Netflix no es queda aquí, perquè també arriba aquell. Els actors Javier Morgan i Carlos Santos interpreten Rafael. Home, si el Carlos Santos sí, però quan estava amb Los Hombres de Paco, no fan això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
4: Bueno, però per què? Escolta.
3: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo, Blanca Suárez no va fer una pel·li de una cançó de Rafael, o m'estic inventant?
4: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
3: No sé,
4: vale,
3: és que bueno, jo em sento que sí.
4: Pepa Nior de Manolo Caro, veig aquí pel repartiment, no pot, tampoc pot estar malament, no?
3: Natàlia Varela.
4: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
3: Sí, sí, no ho sé. A veure,
4: Rafael és una figura important.
3: Sí, que no dic que no, que no dic que no. Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country Warner... Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
4: Adeu.
3: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulí de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continguts en xarxa.

0: ¿No os habláis?
1: Apenas le conozco.
0: Conocí a Frankie justo después de cumplir los 37. Hacía trabajillos de arreglacortes. A mí me curaba cuando yo creía que no había remedio. Un buen tipo para tener en tu esquina.
1: Sí, lo es.
0: Se quedó conmigo hasta mi último combate en San Bernardino. Mi manager andaba por ahí emborrachándose. Y nos quedamos solos, Frankie y yo. Estaba recibiendo una paliza brutal. Todos tenemos un tope de combates capaces de pelear. Nadie te dice cuál es ese tope. El mío era 109. Pero no quería reconocerlo. En el cuarto asalto, se me abrió un corte. Me empezó a chorrear sangre en el ojo. Tendrían que haber parado el combate, pero coño, yo era un negro en San Bernardino. Yo estaba allí para sangrar. Asalto tras asalto, le decía a Frankie que me curara. Él me hablaba de tirar la toalla, pero no era mi manager y no podía tirar nada. Asalto tras asalto, discutía conmigo. Yo me reía porque, joder, le afectaba más a él que a mí. Aguanté 15 asaltos y perdí por puntos. Al día siguiente perdí el ojo.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena que ara sentíem pertany a una de les grans pel·lícules de Clint Eastwood, Million Dollar Baby, que va ser guardonada amb l'Oscar al millor film, millor director, Clint Eastwood, millor actriu, Hilary Swank, i millor actor secundari, Morgan Freeman. Avui en parlem perquè aquest Cinema a la xarxa el dedicarem al cinema i a l'esport, una temàtica que ha donat una gran diversitat de films amb enfocaments igualment diversos. Hi ha hagut films que han optat per mostrar-nos la cara amarga d'un esport, d'altres s'han centrat en el perfil psicològic de l'esportista i d'altres en la força de voluntat per assolir una fita. Million Dollar Baby se centra a la figura d'una noia que entra en un món genuïnament masculí, com és la boxa, amb voluntat d'esdevenir una gran figura. Però l'interessant és tot el que hi ha al darrere. Una extracció social baixa, unes ferides familiars, la necessitat de reafirmació, l'esperit de sacrifici i la superació personal. La història té un final tràgic, però la noia descobreix que al final de la vida el més important no són les copes, les medalles o els honors que hem aconseguit, sinó els lligams que hem establert amb les persones que hem conegut. En aquest film, la temàtica és la boxa, però també podria ser l'automobilística. La pel·lícula Rush, de Ron Howard, parla en certa manera d'això. La història se centra en la figura del corredor austríac de Fórmula 1, Niki Lauda, que va ser 3 vegades campió del món. Lauda, a diferència de la noia de Million Dollar Baby, era de família benestant, però tenia una obsessió per ser el millor, per guanyar, per vèncer, i va mantenir una gran rivalitat amb el pilot britànic James Hunt. L'any 1976, quan tenia 27 anys, Niki Lauda va ser víctima d'un terrible accident en una cursa a Alemanya quan se li va incendiar el cotxe i va patir ferides molt greus que li van desfigurar la cara. Aquest és un fragment del film.
3: 25 pilotos empiezan cada temporada de Fórmula 1. Y cada año mueren 2. ¿Qué clase de gente se dedica a esto? Gente normal no, seguro. Rebeldes, lunáticos, soñadores. Gente desesperada por dejar huella y dispuesta a morir por ello. Me llamo Niki Lauda, y la gente de las carreras me conoce por 2 cosas. La primera, mi rivalidad con él.
4: ¡Cogen más, nos llevan isos! ¿Quieres cambiarlos?
5: Fotógrafos, por favor, despejen la parrilla.
4: ¿Qué ha hecho Han? ¿Los ha cambiado?
5: Va con los de lluvia.
3: No sé por qué se le dio tanta importancia. Solo éramos pilotos, tocándonos las pelotas. Para mí era algo normal, pero otros no lo veían así. y creían que lo que había entre nosotros era más profundo.
4: Bien, entonces me quedo con los de lluvia.
3: La otra cosa por la que se me recuerda es por lo que sucedió el 1 de agosto de 1976, cuando iba tras él como un gilipollas.
2: Rush, una pel·lícula del 2013 sobre Niki Lauda i James Hunt, que no sols se centrava en la rivalitat esportiva, sinó també en l'ètica. Al llarg de la història de la Fórmula 1, comptant a partir dels anys 50, han mort d'accident 28 pilots. L'any 1975, a Barcelona, al circuit de Montjuïc, el pilot alemany Rolf Stommelen va patir un gravíssim accident que, per sort, no va ser fatal, però que va causar la mort de 4 persones: 2 espectadors, un periodista i un bomber. Entre els pilots morts més famosos hi ha hagut l'italià Lorenzo Bandini, el suec Ronnie Peterson, el brasiler Ayrton Senna o el francès Gilles Bianchi, que va morir després d'estar 9 mesos en coma. I pel que fa a les motos, el balanç és encara més gruixut, ja que des que es va crear el Campionat del Món, l'any 1949, han mort 104 pilots. Sovint ens preguntem per què arrisquen la vida aquests homes. Què els mou anar fins al límit? Què cerquen? Què intenten demostrar o demostrar-se? És per diners que ho fan? És per la fama? És per la glòria? La resposta, probablement, és que la seva personalitat necessita experimentar noves sensacions, sensacions que no troben en la vida quotidiana. Són conscients del perill, és clar, però estan convençuts que no els passarà res, i aquesta confiança neutralitza la seva por. Un altre vessant de l'esport és el polític. Avui dia, poques coses hi ha al món que siguin tan polítiques com l'esport. Totes les competicions són un festival de banderes i d'himnes nacionals en què la identificació del públic amb els esportistes té més a veure amb el país que representen que no pas amb les seves qualitats individuals. Això no treu que l'esport hagi estat un factor de conciliació entre bàndols antagònics. Nelson Mandela, per exemple, només ser alliberat i esdevenir president de Sud-àfrica, va decretar l'abolició de l'apartheid i, com a mesura de reconciliació entre la minoria blanca i la majoria negra, malgrat les barbaritats que havia comès la minoria blanca, va aconseguir que la celebració de la Copa Mundial de Rugby, que es va celebrar al seu país l'any 1995, fos un instrument d'aquella reconciliació. Aquell episodi el va recollir la pel·lícula Invictus de Clint Eastwood.
6: En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran africaners. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma. Leí sus libros. Su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido. ¿No creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los africaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos han privado. Pero este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. Es el momento de construir nuestra nación utilizando hasta el último ladrillo disponible.
2: Invictus, de Clint Eastwood, amb Morgan Freeman en el paper de Nelson Mandela i Matt Damon en el de François Pienaar, capità de l'equip de rugby. Sud-àfrica va guanyar Nova Zelanda en el darrer minut del partit. Abans d'això, Nelson Mandela havia donat al capità el poema Invictus de William Ernest Henley, que en un dels seus fragments diu això: A les urpes ferotges de les circumstàncies no m'he arronsat ni he cridat de dolor. Sota els cops del destí, el meu cap sagna, però està alçat. No importa com sigui d'estreta la porta, ni quants càstigs pesin sobre el pergamí. Jo sóc l'amo del meu destí. Jo sóc el capità de la meva ànima. Una altra pel·lícula sobre el món de l'esport, però no sobre el món dels guanyadors, sinó dels derrotats, és l'esplèndida Fat City, Ciutat Daurada, de John Huston. Una autèntica joia. És un retrat molt cru de la gent que viu a la banda menys assolellada de l'esport, a la més sòrdida, podríem dir. I és que no tot són copes i premis i contractes milionaris. Hi ha una part no visible de l'esport on predomina la solitud, la lluita per la vida, el desencís i els somnis que ja mai no seran realitat. En el fons, la vida i l'esport són una mateixa cosa, perquè tots dos ens demanen aprendre de les nostres equivocacions i comprendre que la vida no sempre és justa i que no sempre guanya el millor. Podríem dir que la pràctica de l'esport pot ser una bona escola existencial si sabem treure profit dels seus valors, en el sentit que ens ajuda a gestionar la frustració cada cop que hem de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A la banda sonora de Fat City hi ha una gran cançó de Chris Christopherson que es diu Ajuda'm a passar la nit. Serà la cançó amb la qual tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriki a les vies de so. La cançó és un crit contra la solitud i també un crit en favor de la proximitat humana. La lletra diu: treu-te la cinta dels cabells, deixa'ls anar i que caiguin reposant suaus sobre la meva pell com les ombres a la paret. Vine, jeu al meu costat fins que arribi la llum de l'albada. L'única cosa que et demano és el teu temps. Ajuda'm a passar la nit. Fins la setmana vinent, amics.

Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0.

0: Cine.
1: Molt benvinguts a l'ensèrie en una setmana d'impàs entre setembre i octubre, però amb algunes estrenes destacades a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
2: ¿Cómo matar a un hombre en público y salir impune? El truco está en ocultar las pruebas a plena vista, al estilo del Padrino.
1: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i arriba la temporada 2 d'Inspectora Ellis.
2: Han asesinado a una pobre joven.
3: Las mujeres migrantes desaparecen y se ven obligadas a ejercer la prostitución.
1: Torna aquesta ficció que segueix la detectiu més tenaç d'Anglaterra, la refrescant sèrie policíaca imprescindible del creador de Shetland.
2: Se toman decisiones y cuando las cosas no salen según lo planeado, haces todo lo posible para arreglarlas.
1: La trama segueix a la inspectora Ellis i al seu company, el sergent Harper, que arriben a una comissaria per resoldre casos d'assassinat. Malgrat ser menyspreada per ser dona, la protagonista és una detectiu decidida i impulsada per un fort sentit de la justícia.
4: Vale, vale. Adiós.
5: Adiós.
4: Los vecinos se han quejado de los crop tops.
6: Sí, les encanta, tío.
7: És perquè s'aburre.
1: Des d'aquest dimecres a Disney Plus hi trobem la segona temporada d'Adults.
8: No quiero hacérmelo contigo en el baño, ¿vale? Oh, me encanta el sexo en la discoteca.
1: Arriba la segona entrega d'aquesta comèdia coral per adults sobre un grup de joves al voltant dels 20 anys que viuen a Nova York i intenten navegar junts per l'amor, la feina, les amistats i la família.
9: Quiero que quede algo muy claro. Mi papá no vuelve a poner un pie en esta empresa.
1: També des d'aquest dimecres tenim a Netflix la segona temporada de Medusa.
10: Tratan de matar a Bárbara y ahora a ti.
11: Esto es en contra de la empresa por todos los problemas que estamos teniendo y por eso manda mi papá.
1: Torna aquesta apassionant i complicada història de poder i ambició que s'entrellaça amb un amor com cap altre. La ficció parteix de la desaparició de la nova CEO de Medusa sota la sospitosa explosió del seu vaixell de luxe.
12: Sé que en este mundo hay monstruos nacidos de padres humanos.
1: Aquest dijous encara Netflix i arriba a l'Este de l'Edén.
12: Un bebé puede nacer sin mácula en el cuerpo, pero también sin bondad ni conciencia.
13: ¿Me dirás cómo te llamas?
1: Després de la Guerra Civil Americana, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona els sedueix i els manipula.
14: Encerrada en esta habitación y ya ha iluminado la casa entera.
12: Es muy bueno conmigo.
1: Aquest és l'argument d'aquesta sèrie protagonitzada per Florence Pugh, basada en la novel·la de John Steinbeck i que va adaptar al cinema Elia Kazan al 1955. Ara la seva neta està al capdavant de la proposta com a co-creadora i guionista.
15: Según tu expediente, te cuesta gestionar la ira.
8: ¡Cállese ya!
1: Divendres a Disney Plus s'estrena Coven Academy, el hechizo de las brujas.
16: Somos brujas, la confianza lo es todo.
1: Les portes de l'internat més obscur de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, enfrontar-se a forces obscures i descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia.
17: ¿Alguna vez has sentido cuando las cosas van mal? ¿Que hay algo mucho peor esperándote?
1: També divendres, però HBO, l'estrena de la setmana, Kill Jackie.
17: Algo de mi pasado ha regresado.
18: Jackie, ¿qué está pasando?
17: Alguien contrató a los siete demonios.
1: Catherine Zeta-Jones és la protagonista d'aquesta ficció que porta 20 anys vivint una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues.
19: Todo esto es una puta locura.
20: Puede que tengas razón.
1: Però tot canvia quan el grup de sicaris més perillós del sector reben l'encàrrec de matar-la.
21: Me presento, yo soy Archie Pérez. No tan mala en el romance ni en hacer amigos y así.
1: També aquest divendres a Amazon Prime i arriba Prefiero la muerte.
22: Oler tu sangre.
23: ¿Qué?
22: ¿Qué más tenemos que ir?
1: Un grup d'adolescents intenta salvar el seu poble d'una invasió de zombis després que el noi més impopular de l'escola sigui mossegat per un dels morts vivents.
24: Hoy han intentado asesinar a tiros a una mujer. Tal vez ella tenga la clave de algo.
1: També a Amazon aquest divendres s'hi estrena la segona temporada de Reina Roja, Bola Negra.
25: Chornaya Volgitza, que significa loba negra.
26: Es un asesino a sueldo.
1: Torna aquesta adaptació de la novel·la de Juan Gómez Jurado, ara centrada en la segona novel·la, Loba Negra.
27: Pero no siempre hago las cosas bien.

0: La primera temporada de la sèrie s'ha convertit en una de les propostes espanyoles més vistes de Prime a nivell local.
1: Llevamos mucho tiempo evitando el tema. Soy una soldada.
0: Arribem, ara sí, a la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Lioness i la seva tercera temporada.
1: Todos nuestros enemigos han estado librando una guerra encubierta contra nosotros.
0: La ficció la podeu trobar completa ja a Sky Showtime. La crítica ha considerat aquesta tercera entrega com la més trepidant, ambiciosa i intensa de la sèrie d'espies creada per Taylor Sheridan.
2: Los objetivos del programa Lioness podrían hacerse públicos.
1: Tenemos que asumir que tienen tu número, que lo tienen todo.
0: Perquè ens situem, Lioness és una proposta d'espies que es basa en el programa real de la CIA basat en infiltracions en els moviments i grups més perillosos.
1: Encontraré a quienes están detrás de esto y me los cargaré a todos.
0: Aquí, però, Sheridan hi aporta el seu toc per fer de la secció Lioness, formada per dones principalment, un grup d'elit responsable de les trames més complicades de l'Agència d'Intel·ligència Nord-Americana.
3: Agarraos bien allá atrás.
4: Secuestraron a una congresista en suelo estadounidense.
0: Com sabeu, Lioness està protagonitzada per Zoe Saldana i Nicole Kidman, entre d'altres. Saldana és la cap de la unitat que durant les dues temporades anteriors ha dirigit a les joves Lioness en les seves missions d'infiltració.
5: És una Lioness.
6: Lo dirijo.
5: No sé si puedo confiar en la chica, pero sé que en ti puedo confiar.
6: ¿Cuál es tu misión ahora?
0: Ara, en aquesta nova entrega, la trama es concentra directament en la protagonista portant l'acció a casa, als Estats Units, amb un segrest que destaparà els punts més foscos de la CIA.
5: Tu padre es la misión ahora.
6: ¿Por qué? Porque así es como sobrevivirá.
5: Lo saben.
4: ¿Quiénes lo saben?
0: Però anem a pams. Estem davant d'una entrega on les escenes de combat i desplegament militar llueixen amb gran qualitat, com ens té acostumat Sheridan. Però aquí la narrativa adopta una fredor clínica i metòdica que recorda l'estil sec i directe de pel·lícules com Sicario.
5: Tu eres la clave. Vamos a verlo bien, que sabes pilotar.
7: Dos minutos.
0: Una narrativa que des del primer moment juga amb dos temps, que es podrien definir com la causa i la conseqüència. Les dues trames acabaran concluint en un final més lineal.
8: Mamà, eres tu? Mamà?
9: Dame un abrazo.
0: Parlem d'una estratègia no nova, però que aquí funciona bé per mantenir el suspens i la tensió.
10: Totes les opcions, entre elles, declarar el estado de emergencia después de la tercera noche de violencia y disturbios cada 20.
11: The Wall Street Journal informa de que Hamas ha confirmado que tiene a 20 rehenes.
0: El tauler del joc, hem dit, és Estats Units, però l'excusa, la guerra d'Ucraïna. En aquesta tercera temporada, ja ho hem dit, tenim una trama molt més intensa, amb més joc, i on, sens dubte, el pes de l'acció dramàtica recau en la seva protagonista.
12: Asesinaron a su familia por orden del ministro de Seguridad Nacional de China.
13: Que haya una Lioness, por lo menos.
0: Menció especial, però també mereixen les interpretacions de Nicole Kidman o de Dave Annabel, el patidor marit de Saldana que lluita per mantenir la família unida mentre la seva dona cada cop s'allunya més de la vida familiar.
14: He recibido un embarazo. Busco la manera de aceptar el hecho de que me haya alejado por ti, por ellas, por mí.
0: En fi, que si encara no heu vist Lioness i sou amants de les sèries d'acció i d'espies, ara és un bon moment. I atenció, perquè aquesta tercera temporada pot interessar els més escèptics sobre els mètodes de la CIA.
15: La misión es demostrarles a Irán y a China que no somos los únicos con fronteras abiertas.
16: Haga lo que sea para que no les descubra.
0: De moment, aquí us deixem un fragment perquè ho jutgeu vosaltres mateixos.
17: No nos gusta hacerlo así.
18: La inteligencia rusa observa más a los suyos que a vosotros. Queríamos contactar desde que empezó la guerra, así que aproveché la oportunidad.
17: Vale. ¿Y qué vas a hacer con ella?
18: Alexei Yurimov.
17: Lo siento, no estoy al día con los espías rusos. Lo mío es Oriente Medio.
18: ¿El SSD?
17: Sí.
18: Lo lleva él. Se ha desplazado al frente. Tengo su posición.
17: Vale. Bien por ti.
18: Queremos que lo capturéis.
17: ¿Y por qué nos interesaría?
18: Puede que un intercambio.
17: ¿Por qué os interesa a vosotros?
18: Es el martillo de Putin. Si lo matamos, la represalia de Putin será terrible. Pero si lo capturáis, así es el juego.
17: Sería peligroso para la unidad, porque si fracasan, serán exhibidos ante todo el mundo de camino a un campo de concentración.
18: Estaríais sacando a la reina de Putin del tablero. ¿Eres consciente del valor que tiene eso para
17: todos? No, si lo entiendo muy bien. Para vosotros. ¿Pero qué sacamos a cambio?
18: ¿Qué queréis?
17: No lo sé. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu campo?
18: Reclutamiento e infiltración. ¿Conoces Honeypot?
17: Lo conozco.
18: Yo estoy al mando.
17: ¿Cómo te contactamos?
18: Dame tu número. Haré que alguien te
17: contacte. Ni en tus putos sueños. Tú me das un número y te llamamos, tal vez. Si nos interesa, te llamaremos.
3: ¿Ha ido bien?
17: Interesante.
7: ¿Sí? ¿Y a dónde nos manda ese interesante?
17: ¿Conocéis Ucrania?
3: Tienes que estar de coña, jefa.
7: No está en mi lista de los lugares a los que quiero ir.
17: Ya, pues toca ahora.
3: Joder.
0: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.